0: en discursos d'aquests d'educar amb consciència, que ara en parlarem, si vols. Què vol dir educar amb consciència? Que apareixes sense ser conscient? De bo, un pare que em diu això, vinga, va, torna el nen cap a la panxa i no el tinguis, val? Hòstia. Fins al que ja té un fill...
1: Dóna'm el tiquet.
0: Correcte. Fins al que ja té un fill adolescent, fins al que s'ha separat 3 vegades, o el que continua vivint a casa dels pares, crec que els 40, de fet...
2: O el que ho ha fet tot, amb els 40 que ho ha fet tot, eh? Que té un fill adolescent diu, que està a punt de parir una altra vegada i que s'ha separat 3 vegades.
0: Comptades a zero. Jo crec que els 40 és una dècada molt heterogènia i no en som prou conscients. Per això, tots els millennials, que encara enyorem aquests viatgets i les històries, quan arriba aquesta dècada sempre surt el tema damunt la taula en una conversa d'amics. I què? Pels 40, què? Un viatget? I clar, cada cop és més difícil quadrar agendes, perquè et surt una i et diu, home, és que potser... tinc previst embarassar-me l'any que ve, clar, i dius, hosti, és que és veritat.
1: Tu t'embarasses... 40 un viatget amb gent.
0: Correcte, ara, no, els 40 s'ha de fer un viatget, però és que una potser tot just comença a parir per primera vegada, l'altra s'ha separat. Els 40, us ho juro, que és una dècada molt difícil per tenir amics amb consonància, val? I t'adones que, malgrat entrar en el 5 i saber que en el 5, a partir del 55, perquè, clar, ja la projecció és la propera dècada, ja comencen a haver-hi indicis de tercera edat, això segons experts...
1: Per il·lusions, penses... sí.
0: Correcte. Tu només et penses que uns anys abans encara estàs de road trip i veient la Britney Spears a casa teva. Però si anem a desgranar totes les tipologies, la d'enfant terrible, per exemple, és la que més es repeteix, veurem que hi ha cànons que sempre són els mateixos. I aquests passen els anys i no fallen. Com Manu Guix, 46 anys, promocionant el seu nou disc i dient, nano, va... baixa ja la tonteria de que vols fotre-t'ho tot. I que la vida són 2 dies i he perdut massa milions. No és part, avui fem realitat. Jo no sé si és campanya de màrqueting pel nou disc, que per cert m'encanta, però vaja, jo estic amb una persona que cada entrevista promocional des de fot un mes parla de les ganes que té de fotre una orgia i potser dic, mira, doncs et quedes aquí, Manu. 46 anys, com dèiem, crisi insuportable de l'edat dels 40 i el programa Toni Rovira i tu ens dona aquest carmelet.
3: D'entender el amor com libertat i el entender el sexo y las relaciones íntimas pues desde una manera muy desinhibida, ¿no? Es una canción que cuenta la historia de que yo estoy con mi pareja y nos vamos a cenar y de repente pasa eso que llevo toda mi vida esperando que pase, que no me ha pasado todavía.
4: ¿Y qué es?
3: Que de repente se alinean los astros y lo que tenía que ser una cita normal se acaba convirtiendo en una orgía, Tony.
4: ¿Pero la pareja ya lo quiere? Porque a lo mejor tú, pero sí, claro,
3: esto tiene que estar pactado.
4: Entonces ha nacido un trío.
3: Esto tiene que estar pactado. Y no me ha pasado todavía, ¿sabes?
4: No ha nacido ningún
3: pero
4: trío.
3: Pero la ilusión nunca se pierde, amigos. Y tenía muchas ganas de hacer una canción que hablara de eso. Porque es verdad que me encuentro mucho, Tony, también, y contra esto sí que me revelo, que aún hay cosas que están muy mal vistas y no entiendo por qué, ¿no? ¿Por qué el ser una persona sexualmente liberada tiene que estar mal visto?
0: Jo crec que no està
1: sexualmente
0: mal vist,
1: què?
0: Activa. Jo, de debò, des d'aquí escalf, perquè quan arribes a partir dels 40 sembla que redescobreixes ara allò de vinga tu, sexe, drogues i rock and roll.
1: Ha sigut el pànic de tota la meva vida de fer aquestes cagades.
0: Sí, no?
1: De pixar fora de test. Els 40, jo quan vaig fer els 40, és de les millors dècades de la meva vida. Els 40 també em va pillar en un moment bo.
0: Em va pillar en un moment de dir...
1: Això no ho diré mai en públic, perquè crec que hi ha coses com la sexualitat o la sí. vida que formen part de cada persona.
0: Tens classe, tu, Miqui.
1: Bueno, classe, no sé, o vergonya, digue-li com
0: no,
1: vulguis.
0: Classe.
1: Però els 40 la penya els hi sol passar. Els que passen dels 40, tots els que eren drogadictes i skins a la meva època, tots corren ara.
0: Sí, i es foten tematge. Saps?
1: Sí o
0: és
1: no?
0: Mira, un que
1: tots
0: es fot
1: corren,
0: tematge, vigila, vigila,
1: que acabes de visualitzar col·legues del teu barri.
0: Al setge comencem els porros, segur.
1: Sí o no?
2: No penso parlar sobre això.
1: I tots corren, tots els agafen dèries. Clar, jo que sóc biciclista, l'altre dia on em deia, ara tens la dèria de la bicicleta. No, he pedalat tota la meva vida i ho faig per salut.
0: Correcte.
1: Per què no sortim junts a pedalar? No, perquè jo vaig a patir. Mm. Jo no vaig a sortir a fer-me fotos. Jo no vull que ningú em vegi vestit de ciclista.
0: Com l'estàs clavant.
1: Que poc, prou goig de fer vestit de ciclista. I aquestes dèries, quan es converteixen en un artista i pensar que una butat és guai, hòstia, doncs fa una mica d'angonieta, no?
0: L'altre perfil dels 40 anys, que aquest és una mica més difícil de trobar, però també l'hem cercat aquí, al racó de pensar, és el del pare semi-inicial, que no acaba de parir als 40, val? Ja ho ha fet, però ja comença a tenir fills a 4 o 6 anys i està molt a tope amb el benestar mental i físic dels seus fills. Tant que fins i tot posa un AirTag de l'Apple, i això és literal, Marina i Miqui.
2: Un AirTag és aquell aparell que et serveix
0: per... Ah, que tu ho saps, Marina!
2: el que és un AirTag, sí, és una cosa que tu poses en qualsevol, a la motxilla, per exemple, per no perdre-la. És a dir, si et roben la motxilla, vale, si la perds, si no saps vale on és, tu agafes el teu mòbil i dius, a veure, un localitzador.
1: Ah, allò que vaig veure aquella noia que sabia on te li havien robat el mòbil, però no hi podia anar perquè era un barri xunco.
2: No, perquè això és el propi mòbil que ja té el localitzador, vale, però si no és un mòbil, doncs tu t'ho pots posar a la... Hi ha gent que s'ho posa a la cartera, hi ha gent que li posa les criatures,
0: però que li
2: per exemple,
0: poses, que i això, escolta, que jo respecte, des d'aquí, que em sembla una molt bona idea, però també donaré un matís. Tu li poses a l'AirTag, que és com una mena de geolocalitzador.
2: És una monedeta.
0: Correcte,
2: sí,
0: una monedeta molt petita connectada en el teu mòbil. Li poses, per exemple, a la sabata i saps en tot moment el nen on està. Mm-hmm. Llavors és, doncs és una manera de no perdre'l.
1: Jo la panxo, ho porto aquí.
0: Però clar, Miqui, no perdre'l. Bé, potser no el perds, però si tu només dones allò, la força a un AirTag, potser no el perds, el geolocalitzes, però quan ja li ha passat potser un cotxe per davant i el nen està mort, m'entens? Vull dir que jo crec que això de l'AirTag també...
2: Que no n'hi hagi, que li hagin posat a la parella, quinta, saps? Que sense vamos, que la parella ho sàpiga.
1: Home, vaja.
2: Dels això, creadors d'espiar el mòbil de la parella, fota-li un AirTag a la bamba.
0: És que està molt de moda, Marina, l'AirTag.
1: Aquest pare tan savi de la parada, vale? El seu fill no veu televisió des de quin any? Perquè, clar, no, sí, perquè els nens avui en dia ja crec que poden deixar l'AirTag, no?, penjat en un puesto i anar-se'n.
0: Els incolomen a la sabata i així és com els geolocalitzen. Aquest esperit més maternal, més de rebequeta, el veiem també a la televisió amb la darrera gala d'Eufòria i Marta Torné posant-se, atenció, amb la roba de la parella d'una de les concursants que cantava per anar de públic amb pantalons pirata, samarreta blanca i una gorra.
5: Digue, el teu marit, quan el dia del casament, anirà una miqueta més arreglat que el dia que et va demanar el matrimoni, no?
6: No preocupis.
5: Una miqueta.
6: Sí, sí, sí.
5: No,
7: què vol dir això?
5: Una miqueta, Christian.
7: És que, un moment, no preocupis, perquè li fa això a la gent que estima, perquè jo el primer cop que vaig conèixer a la Marta, la persona infiltrada, vaig arribar i jo era estiu. Com es va l'estiu?
0: No, va baixant, bueno...
7: Amb pantalons curts i arribo...
2: Totalment d'acord amb la Marta Torné. No vas de pública un programa de tele i més si la teva dona és una de les concursants amb pantalons pirata, samarreta blanca i una gorra.
0: Doncs et dic una cosa, es va indignar la concursant, que és la Mònic, i òbviament la parella al·ludida, que li va dir fins i tot sembla que surtis a tirar les escombraries de casa.
1: Vull dir, jo crec que... Això arriba a un punt que jo estic d'acord
0: amb... A la CUP, amb el Parlament, tothom va com vol i ningú els hi diu res. De moment que vagis net, vesteix-te com vulguis. Jo sóc d'aquest parell.
1: O puguis. Sí. Jo sí que estic aquí amb la senyora Fernández, de que jo tinc una mítica quan era jurat de Factor X, que molt li vaig dir, si vols ser artista no pots anar vestit així. Però estem parlant de ser artista. Que la teva parella vagi com vulguis, tal. Però tornem a jugar a tots aquests programes, tenen com a leitmotiv intentar fer que la música sigui el menys important i que ens fixem en totes aquestes tonteries. Des d'aquí, Miquel, sí, Puig es torna,
0: Miqui,
1: a posicionar...
0: Miqui, perdona que t'ho digui, i me'n vaig molt ràpid del tema, però el tema de la vestimenta, jo insisteixo, mirem la classe política del nostre país, perquè fins i tot els que teòricament són conservadors van vestits que, per favor, foten paneta, amb bambes brutes.
1: Això sí,
0: val?
1: Això sí.
0: Camises gastades, coll amb lleixiu, guarros, ja està.
2: Apa, Núria.
0: No, és sí, veritat.
2: Sí. Vols donar noms i cognoms?
0: Et dono els
2: no
0: que vulguis.
2: No cal.
0: Però vull dir que no em refereixo al de la CUP perquè va amb una samarreta. És que el que va amb un traje fot pena, també.
1: Tu també, a vegades et poses en jardins tota sola.
0: No, però te'ls puc donar. És que l'altre dia vaig anar a la presentació del CUP Raval i se'm caia tot el terra. Dos primeres filles, fàstic profund.
2: Next.
0: I per no centrar-nos només amb els 40, mirem altres generacions. També, fartet estic d'escoltar, els 40 són els nous 30, i encara més, els 30 són els nous 20. Encara
1: recordo
0: una festa de Miquis per bé que va fer a la Sala Moritz, que em va convidar, i quan em va fer 30 em va dir, Núria, la meva festa en leitmotiv és els 30 són els nous 20.
1: Sí,
0: i dic, vols dir, Miquis per bé? Val. Prou de retalladats, vaig dir a la Reivindica, perquè, clar, molts ja només per tenir 29 anys l'assenyalen dient, home, ja no és com quan en tenies 19, potser que pareix d'ensenyar el cul, i t'agradarà més o menys l'espectacle pornogràfic que fa la Batgiel. Però dir això a una senyora de 29 anys em sembla lamentable. I a l'Hormiguero ella deixa les coses claretes fa un parell de dies.
8: No te engañaré y te diré que no. Obviamente, si siento, es mi último año de los 20. La verdad que he tenido unos 20 maravillosos, pero los finales de estos 20 están siendo increíbles porque por fin me siento muy consciente, muy mujer, muy clara de lo
2: ¿quién que quiere. ¿Quién los pillara, aquests 29 de la Batgiel? Va, per acabar, que
0: I
2: ens estem fent sense temps per l'Amparo.
0: Amb una miradeta general, anem a l'altra banda, els que estan de tornada amb el tema de l'edat, i això només t'ho dona, precisament, l'edat. Diguin el que diguin, Ernesto Ekaizer, 77 anys, estrena del programa Males Lengües Noche, que fa el prime time amb Jesús Cintora, per cert, no li ha anat gens malament d'audiència, parlen del Cas Kitchen, i escolta, l'Ekaizer amb 77 anyets, se n'atipa.
6: Ernesto Ekaizer, ¿esto es pillar a alguien no diciendo lo que se ajusta a lo que pasó con estos audios o qué es lo que estamos viendo aquí?
9: Pues oye, no me consta, no me acuerdo. Es que me has ignorado en todo el programa, yo he escrito 3 libros y no me consta, no sé decirte nada sobre esto. ¿Qué quieres que te diga? Respóndete tú, has actuado como Teresa Palacios.
2: Guau. Mare de Déu, quin cabrets.
9: Francamente debería irme y creo que me voy a ir.
6: Ah, bueno, pues Ernesto.
9: Lo siento mucho.
6: Buenas noches, Ernesto.
9: Por respeto a vosotras, no es por vosotras, no es por...
2: A veure, que és veritat que a vegades els programes se'ns en van una mica els timings i...

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Paro Pérez, sí. Que el que fan és mimar els convidats a vegades quan se'n van de temps les coses, no?
2: Com serem els que olorem els 40 o ja en tenim 40 quan tinguem l'edat de l'Ernesto?
1: Ho seguirem explicant aquí.
2: No, és que tindrem...
3: Aquí, Catalunya, amb Marina Fernández.
4: Baby, estás burica toda la estona. Se charnera, por eso está chica.
1: Amb la Batguia l'hem invocat a... L'Amparo Pérez, amb la seva germana, amb la Muixca. Aquí comença Múrcia. Què ens porta avui la nostra murciana preferida? Bon dia.
5: Bon dia a tothom. Avui vinc molt musical, ¿vale? Perquè l'altre dia a Sant Jordi, que vam sortir a l'escenari, tu hi eres, Miqui, i vam tenir dues actuacions. I una d'elles era del Pep Sala amb el Litus, i van cantar aquesta cançó. Aquesta cançó, que és el Vots per tu, que per mi és com un himno de Catalunya, jo l'he escoltat mil vegades des que ha arribat, però és que l'havia sentit abans. O sigui, i la cosa és que estava allà i em diuen, mira, aquest és el Pep Sala, el del grup Sau. Jo, ni què dir, jo no coneixia Sau, em sonava, però no tenia ni idea.
1: Sonava pel·li de terror, Sau, no?
6: Però t'entenem.
5: Claro, i llavors... Claro,
1: perdona,
5: mi...
1: no, això sí que, per aquí sí que no passo, Núria, no? Cases. Ni una sola crítica a Sau, sisplau.
5: No, a Sau
7: vale,
5: no.
7: Adéu, ah. Sóc l'Ernesto Caicedo, marxo.
2: Però Pep Sala és com avui han dit
1: igual,
2: que fa un concert
1: en televisió. Amparo Pérez, sisplau, continua.
2: Clar,
1: continua.
2: No s'entén les coses.
5: Llavors em diuen, del grup Sau, els de Vots per tu. I jo, clar, Vots per tu, la típica cançó que canta tothom al karaoke, en totes les cases rurals l'ha escoltat. I em diuen, no, no, la cançó és seva. I jo pensava que el Vots per tu era com el patio de mi casa. En la, de
7: que era del país.
5: Clar, una cançó popular això, i la canta tothom.
7: Això passa quan a Catalunya ens agafem per una dèria i hi ha cançons que a vegades semblen que no siguin. Una cançó que s'assembla sospitosament al Parc pel Rei de Prince. Això també és una altra
2: què
7: cosa
2: dius,
7: que un altre dia ja en parlarem.
2: Ai,
7: de cançons sospitoses. Aquí ho deixo. Que...
1: Què vols? Estàs dient que Carles Sabater i Pep Sala van plagiar el Parc pel Rei
7: això
1: amb el Vots per tu?
7: Això és un altre tema que l'emprarem.
1: L'altre dia tenies Pep Sala allà per dir-li no vas gosar fer-ho, eh?
7: Li he dit tantes coses, com això de tornar...
1: I t'ha tornat a obrir, que
2: t'ha sentit.
1: Emparo, desenvolupat.
7: Quan torna?
5: No, res, doncs, o sea, avui vull parlar d'himnes catalans.
1: Val. Vale?
7: Oh,
5: claro, aquestes cançons que, si no les saps de memòria, no et donen el carnet de catalanitat. I vull veure si esteu d'acord, vale? O sigui, la primera, jo anir una mica per dècades, vale? De la dècada dels 60 hi ha una cançó que demanen sempre al llapis de memòria al programa, és aquesta.
4: Porta la bata posada.
7: Està el top 10 del llapis de memòria.
1: Maravilla.
5: No, absolutament.
7: Jo,
5: amb tot lo de Serrat, però aquesta cançó, després de Serrat, és aquesta cançó, que és la Maria del Mar Bonet, que volen aquesta gent, coincidiu en que és un himne?
7: Totalment.
5: Sí, és molt bonica.
7: Als 60 ja has de sumar un que està per sobre, que és qualsevol nit pot sortir
1: espera,
7: el sol.
1: Espera. Quins nervis.
5: Doncs la següent és qualsevol nit pot sortir el sol.
4: Oh, benvinguts, passeu, de les tristos.
7: Samarreta d'Amparo Pérez, ja, eh?

0: És que aquesta és una cançó que es sap tothom a Espanya, en plan, i se la sap en català. És una cançó que jo l'he escoltat en molts llocs. De fet, la primer cop que el vaig escoltar va ser una versió que va fer la Rigoberta Bandini als Gaudí de 2021.
1: És veritat.
0: Que va ser preciosa, jo no la coneixia.
2: El Sisa, què més?
0: Després del Sisa, als 80, Miqui, tu potser m'ho pots posar llum a la foscor, perquè als 80 no sé què va passar a la música catalana, però jo crec que la movida s'ho va portar tot.
3: Bueno, sí, era un moment de transició entre el cantautor i els grups i els grups del Sant Jordi.
0: Vale, doncs venen als 90, i als 90, a part del Boig per tu, que ja hem comentat, jo la primera versió que vaig escoltar va ser la de Shakira, que quan es va venir a viure aquí, doncs feia himnes catalans, i la següent, que l'he escoltat en tots els cotxes, a Catalunya, és aquesta. Aquesta també, però, o sigui, aquesta dels Pets, vale? El bon dia que parla com de la rutina d'una persona, jo de fet la vaig escoltar en un concert dels Pets. Per mi, els Pets són com els Beatles catalans, però jo pensava, perquè, clar, pensava que eren com més antics. I me'n vaig adonar fent aquesta secció que eren dels 90, jo pensava que eren dels 60.
2: Què dius?
0: Tampoc he vist massa fotos, però...
3: La paraula antics, gràcies. Gràcies.
2: Dantes.
0: Com grup. Després, de la generació més propera, segons, almenys...

0: Més m'han dit els meus companys l'himne...
1: Un moment, sobre els pets. Jo crec que aquesta no és la més icònica dels pets, però vaja.
0: Però no és un himne, no dia dels pets,
2: estem
0: sinó de Catalunya.
2: Estem parlant d'un himne. Com a himne estic amb Amparo. Mm. Com a antropòleg de la música catalana...
1: Dels pets la més aquesta, eh?
2: No, la més icònica com a ells...
3: Tarragona
2: és
3: el... Masborrona.
2: No, és Vespre.
1: Clar, Vespre. És Vespre.
2: Sí, però com a
3: Mosquits
2: himne...
3: Mosquits a la xeta.
2: Com a himne sí, és aquesta.
0: Clar,
2: com
0: no
2: a himne
0: és aquesta. I llavors, de la o sigui, no cal que siguin molt antigues per ser un himne, sinó mireu aquesta cançó dels Manel, de 2007.
4: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat.
3: Soc molt fan, jo.
0: Meravellosa. Tothom m'ha dit que és un himne. Jo, per què diríeu que és un himne? Perquè és molt jove, la cançó. O sigui, és preciosa.
1: Meravellosa, és preciosa. Perquè és poesia pura. És poesia pura. Però per mi tampoc és la més icònica de Manel. Per mi, la més popular de Manel és el mar.
0: Sí.
1: Penso, sí, perquè passa... és la més fàcil, segurament, de cantar, també, no?
0: Però el que passa és que és ja no més famosa del grup, sinó que tothom que potser no els hi agrada els Manels, a mi m'han dit, no, però és que aquesta cançó ja. és icona de Catalunya.
3: Aquesta cançó l'escolta, a més, d'un cop en una boda. En una boda d'aquelles que em caso per un segon cop
2: ui,
3: i llavors ets un benvolgut de l'ex.
2: Aquest meló de la música de bodes. Això ja... Un dia en parlarem, un dia pensarem.
0: I per acabar... Aquesta crec que encara no és un himne, però a veure què penseu vosaltres si es convertirà en un himne.
4: No vull saber res.
2: Què és això?
1: El Coti per Coti. Home, el Coti per Coti. Què vol dir que és això?
2: Bueno,
1: no l'havies escoltat?
2: No, hi ha una sèrie...
1: Si ens va taladrar durant un estiu.
2: Tinc la capacitat per una sèrie de música tenir com una petita barrera. Que
1: senyors,
2: me la dona l'edat.
1: Ens quedem sense temps. Gràcies, Amparo, per aquesta llista, per aquest set list. Núria Casas, Miqui Puig, gràcies als oients també.
5: Rebobinem aquí Catalunya.
6: One of the main concerns of people across Europe.
7: Què és això, si no és l'extrema dreta?
8: Roma dovrebbe essere la capitale dell'Unione Europea.
9: A la ultraderecha se les combate con datos.
10: La inmensa mayoría de los españoles están a favor de las deportaciones masivas.
11: We will make America great again.
1: Obrim la secció que cada dimecres dediquem a disseccionar el fenomen de l'extrema dreta. Tenim el Joan Serra, cap d'informatius d'aquesta casa.
12: Molt bon dia, Marina.
1: Què tal? Bon dia. El David Fernández, exdiputat, periodista, també expert en la matèria. Què tal? Bon dia, David.
12: Bon dia, Marina.
1: I avui saludem també el Quique Sánchez. Ell és investigador del Centre de l'AS, expert en despesa militar. Hola, què tal? Bon dia. I acosta't al micròfon, sisplau.
12: Sí,
1: que així et sentirem millor. Avui el que volem fer és parlar de la violència política, de la violència verbal, de la no verbal, d'aquests discursos ofensius, d'insults que ens ocupen cada vegada més a l'agenda, també en els blocs informatius, per desgràcia, els intercanvis entre polítics, entre alguns sectors sobretot, i quina relació hi ha entre aquestes declaracions entre la realitat i quin caldo de cultiu generen que acabi generant més violència. Tenim diversos exemples aquesta setmana, hem tingut una pila d'episodis, l'atac al sopar de corresponsals, l'intent d'assassinat de Donald Trump, els insults d'Aliança Catalana a Torroella de Montgrí, i en aquest context també hem sabut que la inversió militar es dispara al conjunt del món i també aquí a Espanya, també a l'Estat. Comencem per això últim, el buidat de les quatre dades clau de l'informe que s'ha presentat aquesta setmana i que efectivament constata que s'ha pujat un 50% la despesa militar a l'Estat. Per tant, una cosa és que es digui no volem passar-nos invertint en militarització, però després hi ha la realitat, i la realitat és que sí, que s'està gastant més.
13: Sí, sí. La pràctica del govern és diferent al relato, des de luego. Y como publicaba Cipri este lunes, el gasto militar español ha estado en torno a los 34.000 millones de euros. Eso supone un 50% respecto al año anterior y además le posiciona por primera vez entre los 15 primeros países en nivel de gasto militar mundial.
1: Clar, això és rellevant. És a dir, Espanya entra en aquest top 15, tot i la resistència pública i les paraules de Pedro Sánchez cap a Donald Trump i el no a la guerra.
13: Sí, desde fuera se debe leer con un poco de confusión, ¿no? Que se haga una cosa y la contraria a la vez. Desde luego, es llamativo y quizás cabe destacar que es el de los países del top 15, es uno de los que más ha crecido, y en Europa solamente está por detrás de Bélgica. Ese 50% es uno de los crecimientos más altos. Si no me equivoco, está en el top 5 de países que más han crecido en el mundo. Por supuesto, eso se explica con el plan de rearme de 10.000 millones, que se aprobó en abril, y que que bueno, que pese a estar en, pese a tener unos presupuestos prorrogados, han permitido al gobierno alcanzar ese 2%. Incluso con estos 10.000 millones del plan de rearme, no se llegaría al 2% que el gobierno anunciaba, ni siquiera lo que SIPRI diría. Por lo tanto,
1: Para los oyentes, por favor.
13: El Instituto de Paz, de Investigación por la Paz de Estocolmo, es un poco la referencia en estos datos. Y para llegar a esos números, hemos entendido que por primera vez el gobierno ha contado partidas que estaban escondidas en otros presupuestos, en otros programas y otros ministerios. Sobre todo industria, pero también exteriores, también interior. Y bueno, para llegar al 2%, aparte del plan de rearme, por fin, como veníamos demandando desde el centro de las, desde hace ya muchos años, se han contado partidas escondidas en otros programas. Por ejemplo, la más destacada quizás sea el Ministerio de Industria. Las ayudas en I+D, que son créditos a coste cero a empresas militares, son muy elevadas. En este año, según cálculos del centro de las, son más de 5.000 millones. Y bueno, aquí cabe una reflexión, ¿no? Si el Ministerio de Industria, la industria que más cuida, ¿no? Y la investigación que más cuida es la militar, pues nos está explicando un poco también las prioridades que tenemos, ¿no? Y plantearnos qué se podría hacer con ese dinero si hiciéramos investigación en salud, investigación en medio ambiente.
1: Clar, segurament hem arribat a aquest punt, segurament no segur per l'actual context geopolític, per un moment en què és amenaça rere amenaça i context bèl·lic i discurs bel·licista imperant a tot arreu, no? Al conjunt del món. També tenim fins i tot aquesta filtració que hi va haver d'un correu del Pentàgon dient és que igual fins i tot ens plantegem fer Espanya fora de l'OTAN. Hi ha molta intoxicació i molt de soroll en relació a tot això. Sobre això últim, sobre aquesta amenaça potencial de que Espanya desaparegui de l'OTAN.
13: Bueno, ojalá, diría yo. Pero, perdón, lo que quiero decir es no lo veo factible y realmente España está en la media del gasto. Sí, de hecho, si tenemos en cuenta los números del Centro de las, que son un poquito más amplios que los del SIPRI, porque sí que contamos a la Guardia Civil, entendiendo que es un cuerpo militarizado y que, por lo tanto, es un cuerpo paramilitar y que es susceptible de ser considerado gasto militar, ¿eh? Y esto no es criterio del de las, sino que es criterio de la OTAN. En otros países sí que se contabiliza. Al sumar esto y algunas partidas más, según el Centro de las, llegamos a los 40.000 millones en gasto militar. Y eso es el 2,4% del PIB. O sea que España en este sentido no está en la cola, como se nos viene diciendo, del gasto en los países miembros de la OTAN, sinó que està en la media.
1: Aquesta és la realitat. Qui també ha portat a tot aquest context és, òbviament, Donald Trump, i, clar, en els últims dies hem tingut un altre episodi, el tercer intent d'atac contra ell, i el tercer intent per matar-lo.
12: And they say, why is it we only take people from shithole countries, right?
1: Un Trump que això es dedica a un vocabulari això encès, dient països de merda, per exemple, a alguns dels països del món. Donald Trump, el que ha fet després d'aquest intent de magnicidi és acusar directament les esquerres i els mitjans de comunicació. Diuen que ells han creat un caldo de cultiu que afavoreix aquest estat d'ànim, aquest clima violent.
14: Ja ho va fer... No? Amb l'assassinat de Kirk,
15: de Charlie,
14: que és que va aprofitar permanentment, no? Per embolicar i fins i tot per obrir una espiral, no? En comptes d'aïllar-la, no? Obrir l'espiral. A mi no em sorprèn molt, molt poc, més encara quan l'estratègia trumpista és la polarització absoluta i que segurament els hi sobra mig país, que és el mig país que no poden, no? Que no poden ni veure o que detesten, i que n'hi ha, no? O sigui, no és una cosa nova, no? Igual que ara escoltant el Quique, no? No és nou que l'estat espanyol encapçali rànquings de despesa militar. De fet, és una de les potències exportadores més importants, i igual que coneixem prou bé la indústria militar nord-americana, allò que deia el complex militar industrial, no? Que té molt poder, i algun president havia dit que tindria més poder, també hi ha un complex militar espanyol molt determinat, però sí, és veritat. I l'altre llegia, escoltava i com afecten aquests climes. Ahir escoltava l'Alberto Garzón, que jo no desconeixia el fet que un dia va tenir un judici perquè anava amb la seva dona pel carrer, no? I pràcticament la van agredir, i en el judici la persona que el va agredir, que sortia d'un bar, doncs un home comú, va dir que és que portava molt de temps escoltant que a Espanya hi havia una invasió islàmica, no? Que estava substituint, i que clar, els culpables eren els ministres, és a dir, els climes enrarits també genera. També és veritat, i en parlarem després, em temo, de coses molt més properes, que després tothom se'n desentén. O sigui, tothom, no? Cultiva la llavor de l'odi, però després, quan aquest odi té conseqüències reals en la realitat, ningú en vol saber res i ningú desentén, perquè és un tema delicat. Però sí que escoltava dels últims anys, no me'n recordo quin paràmetre fèiem, però dèiem més o menys que ubicat cap a les extremes dretes americanes, es podrien atribuir uns 500 assassinats i allò que anomenem extrema esquerra, no? una seixantena, en un període era molt ample, no és un període immediat, estem parlant de les últimes dècades, però era interessant intentar desmuntar com funcionen les espirals de la violència. Quant té de responsabilitat el discurs de Trump contra la migració quan els agents de l'ICE actuen com actuen, no? Amb aquella deshumanització programada com si fossin escòria, com diuen ells. Mm. Pues el propi discurs del president, i és el que empara aquestes actituds brutals que se'ls hi han fot als drets humans.
15: Primer, sobre la despesa militar, dues idees molt ràpides. Sobre la despesa militar, més despesa militar que mai, i la paradoxa, més inseguretat que mai, o més sensació d'inseguretat a escala mundial que mai. Home, doncs és una paradoxa ben clara que jo crec que regeix el nostre temps. Segona idea, sobre Trump i els últims episodis. El que interessa a l'administració Trump és la polarització absoluta. Polarització absoluta li permet, diguéssim, continuar amb la seva cursa imparable de trencar les regles del joc, és a dir, que desaparegui el fair play polític. I per això passen coses com que als Estats Units ja hi ha un debat que era tabú i que ara és latent sobre un escenari hipotètic, eventual, futurista d'una guerra civil. És a dir, això ja es conjuga en el vocabulari públic dels Estats Units.
1: I vam tenir un primer tastet amb la sala del Capitoli.
15: Correcte. És a dir, hi ha escenaris d'aquests que eren, si voleu, distòpics, no? que l'ús d'un llenguatge determinat i la polarització absoluta fan que ara ja formin part de l'imaginari col·lectiu, almenys als Estats Units, no? I després segur que n'acabarem de parlar, però l'ús del vocabulari també porta a un escenari de violència física. És a dir, quan tu utilitzes aquest tipus de llenguatge en la discriminació absoluta de col·lectius, començant, per exemple, els immigrants, n'hem vist episodis dels Estats Units i els veiem més recentment aquí, ara segur que...
1: Sí, ara anirem cap aquí, ara en parlarem.
15: Però això et porta a la violència física i també a un concepte de violència institucional que fa que també derivi en violència física.
1: M'interessa. Ara anem als d'aquí, eh? Tenim a Abascal dient-li mierda de presidente a Pedro Sánchez, ara ho escoltarem. Tenim els atacs que hi va haver per part de l'entorn d'Aliança Catalana Torroella de Montgrí ara fa uns dies. Però, David, m'interessa preguntar-te a tu també per què passa quan això ho fa també l'esquerra o l'extrema esquerra. Ho dic perquè és veritat que també hem vist moments en què determinats grups de l'extrema esquerra han fet servir la violència d'alguna manera i amb col·lectius, per exemple, l'extrema dreta ho fa doncs, amb els immigrants, per exemple, però aquí ho hem vist, per exemple, amb els turistes, no? Amb atacs a abusos turístics... Vull dir que això també s'ha fet servir en alguns moments. En quin moment està legitimat i en quin no?
14: Estava pendent de l'exemple que em posaves. Home, no equipararia la persecució física a persones, migrants amb agressions i fins i tot homicidis, no? Són 80 crims d'odi, no? En aquests 40 anys llargs de democràcia fràgil, anem a dir-ho així, en treure una pistola d'aigua o aturar un bus turístic i robar-li les claus. Crec que són accions de protesta, no? Fins i tot d'interrupció, òbviament, del normal funcionament d'algun servei turístic, però no m'atreviria a incardinar-ho en un context o una experiència de violència política. Potser una protesta social més agradable o menys desagradable, però la integritat física, no? De les persones mai... No? No tenim agressions a turistes, no? En marc de protestes contra la gentrificació abans, òbviament, i perdó dels entorns més propers, a Europa hi ha hagut violència política d'extrema esquerra en contextos també de crisis molt salvatges. I teníem, no?, la RAF a Alemanya, Acció Directa a França, la història tràgica de les Brigades Roges a Itàlia, i n'ha existit, però no estem en aquest moment. Està en un moment en fantasma. Jo recordo von der Leyen dient nosaltres no pactarem ni amb l'extrema dreta ni amb l'extrema esquerra. I dius, però quina extrema esquerra? O sigui, l'extrema esquerra no té un terç del Parlament Europeu, no? I recorda molt els dimonis de la República de Weimar, no? On també era entre dues violències similars, anàlogues, no? Aleshores, una solució dura. Jo no crec fins i tot que als Estats Units, no? Que hi ha hagut molts. I als Estats Units, si agafeu la població afroamericana que mor cada setmana per tret policial, no? Vull dir, jo sí que em sembla una violència política institucional. Per tant, no, jo crec que en aquesta vegada no hi ha una espiral. No estem en una onada d'acció-reacció, no? que havíem viscut potser als carrers als anys 90 o 80 a Barcelona entre, no?, entre grups d'extrema dreta, neonazis i grups d'extrema esquerra.
1: Però creus que pot alimentar l'actual context de radicalització de l'extrema dreta? Pot alimentar l'altra banda, també? T'ho pregunto, en tant que coneixedor de tot aquest moviment, també.
14: Bueno, jo crec que sí. Sí, la resposta, no? En termes polítics és que sí. No sé si el concepte és radicalitzar o portar cap a les mateixes pràctiques, però, òbviament, les alertes creixen, no? I la preocupació per un increment de la violència verbal, és a dir, quan tu estàs dient que tota la persona mira en qualsevol, no?, encara que sigui, no?, que les ràtios, no?, siguin baixíssimes comparat amb el milió i mig, tots són delinqüents, tots roben i tots ens violen, la conseqüència lògica quina és, no?, doncs perseguir-los, marginar-los i excloure'ls. Aleshores, jo crec que no, que la resposta, per sort, no és al mateix nivell, però has de reforçar les lògiques de denúncia i intentar desmuntar aquesta deshumanització, que a més sempre és... Si sabem com comencen les coses, no?, i sempre comencen en aquest mateix lloc, incorporant un tercer element d'aquesta setmana que a mi em sembla profundament inquietant, que a més barreja militarització, no?, paradoxal, és a dir, el pretès govern més progressista de la història és el govern més militarista de la història de l'estat espanyol, un nou intent d'atemptat contra Trump i el manifest tecnofeixista de Palantir, que te'l llegeixes i al·lucines del que ve quan parles, més que m'ho ha fet pensar Joan quan parlava de distopies, però jo no veig precisament que ara estiguem entre, no?, entre dos focus de violència polaritzada, sectària, es diu en termes internacionals, quan dos blocs molt oposats, jo no veig aquesta confrontació en lloc.
15: I una cosa afegida, que és la capacitat que està tenint l'extrema dreta ja aquí, de crear escenaris artificials. Per exemple, m'explico, el pacte PP-Vox-Extremadura és un pacte que focalitza totes les polítiques en el marc de la discriminació, no? Poden rebre ajudes als immigrants o hem de filtrar quins ciutadans poden rebre ajudes, quines no, quines entitats poden treballar i poden rebre subvencions si treballen amb col·lectius immigrants, en una comunitat autònoma on la taxa d'immigració és del 4%, on l'arribada de migrants és testimonial, on el programa d'Extremadura no és la immigració, és la migració, on la població en els últims 40 anys no és que hagi crescut, és que ha descendit. És a dir, crear marcs artificials com el que ha creat Vox Extremadura i que s'ha replicat en altres comunitats autònomes, però en el cas d'Extremadura és que és brutal. És a dir, la taxa d'immigració a escala europea és del 14%. Espanya frega la mitjana europea. A Extremadura és del 4%.
1: Sí, sí, sí. 4%. Dades davant de la demagogia.
15: Aquesta és la capacitat que està tenint l'extrema dreta de crear realitats artificials que condicionen el discurs públic.
14: Altra cosa m'has fet pensar... Altra cosa són les protestes que hem tingut davant parades de Vox, no? O sigui que jo crec, però és que dins del marc d'una protesta social que crec que també mai ha travessat la línia de, no?, de les agressions físiques, no?, que sempre
1: per part de l'extrema esquerra,
14: Sí, sí, dic, i que hi haurà, però que passa, ha passat a Itàlia també, no?, ha passat a França amb Le Pen, vull dir que ha passat moltíssim a Alemanya, no?, amb ADF, protestes civils,
1: vull dir que
14: socials.
1: No sé si també hi ha una part estratègica en tot això, de dir, anem a despertar la fera a l'altre costat perquè quedi justificat també el nostre discurs, una mica el trumpisme,
14: El trumpisme és que determinades decisions dels dos partits ultradreta que hi ha en aquests moments a Catalunya amb representació parlamentària, no?, a vegades es collen llocs per anar a fer parada un dissabte al matí que, òbviament, no es poden entendre només com una simple provocació. Fins i tot diria que esperant que passi alguna cosa per ser notícia.
1: Els agricultors, el gran agricultor que cultiva odi a casa nostra és Santiago Abascal, i fa 4 dies l'escoltàvem en un míting a Andalusia dient això.
16: El mierda del president del gobierno. Y la rata del ministro del Interior. Y el...
1: Clar, és que ja no és només la claca que cridi allò del Pedro Sánchez ta-ta-ta, sinó que és ell mateix passant directament a l'insult, és a dir, un diputat insultant directament al president del govern i algun dels seus ministres. Sí. És que, vull dir... Que estem normalitzant certes coses que no havíem vist mai fins ara.
15: No, la desaparició dels codis, la desaparició del fair play polític, l'insult, al final és el que comentaven, no?, de la transgressió de la violència institucional. És a dir, quan tu veus un representant polític amb milers de seguidors que té cadira al Congrés i un grup parlamentari insultant d'aquesta manera un ministre, porta a pensar els electors sense la mateixa responsabilitat ni projecció pública que poden fer el mateix o més, no? I l'habilitació d'aquesta violència institucional és el que llavors porta a escenaris de violència al carrer.
14: Sí, jo crec, bueno, em nego primer excepte amb l'esmena a dir-li agricultor. Aquest senyor no ha llaurat una...
1: No compres ni la metàfora, eh?
14: No, sí, serà una altra cosa, incubador, però ho sento per la pagesia que diu tant defensa, i en veritat se li... Però sí, jo crec que recorda una mica, i no dic com es tira bot, a la dialèctica dels punys i les pistoles que deia José Antonio en el seu moment, és passat pels saldes del segle XXI. Ara podem dir que fort, no?, que se li digui rata a algú o que se li digui mierda, tal, no sé què. Mm-hmm. Però tu avui mires quina viralitat ha tingut això a TikTok, a xarxes socials, a X, i és geomètrica, perquè és el que cotitza. Estem en l'era de la crueltat, de l'hostilitat, de l'agressivitat, que a més jo crec que va molt més enllà. És a dir, quan tu dius Pedro Sánchez i Fernando Grande Marlaska, que jo li podria fer moltes crítiques i molt dures, al ministre de l'Interior, en veritat està fent l'extensió a qualsevol que voti socialista. És a dir, que aquesta cultura del gracivilisme a Vox també li sobra mig país. És que és, uh-huh. és el mateix trumpisme. I insisteixo, a la llum de la història, no?, com comencen determinades persecucions, no?, i determinades hostilitats que acaben invariablement, no?, en fets completament terribles. Després ningú se'n recorda i ningú vol saber res, però els climes i els ecosistemes, no?, on es poden produir determinades coses que ningú vol que es produeixen, comencen així.
1: Uh-huh. Coses com, aquí a Catalunya, ho hem viscut en els últims dies, uns insults racistes a un institut. En principi s'ha atribuït això a Aliança Catalana, i ho deia el David. Després el que veiem és que creen un caldo de cultiu, però se n'acaben rentant les mans. Insults a criatures de 12 anys, òbviament, immigrants.
15: Sí, i sobretot el més preocupant és
1: això
15: que...
1: Això ha passat a Torroella de Montgrí.
15: A Torroella de Montgrí, amb un comunicat, exacte, en una parada de Sant Jordi, d'Aliança Catalana, en què s'hi van acostar doncs, uns alumnes de 12 anys, i que tot plegat va acabar amb un comunicat de la comunitat docent del centre educatiu doncs, assenyalant aquesta parada d'Aliança de Sant Jordi, i Aliança negant la realitat i fins i tot amenaçant en les últimes hores amb accions legals per combatre el comunicat que havia fet la comunitat docent en protecció d'aquests alumnes de 12 anys que, segons doncs, l'institut, un missatge corroborat per l'alcalde de Torroella, en què havien estat increpats per la seva qüestió, no?, d'origen i per la seva realitat al municipi, no? I això és l'utilització d'aquest tipus de llenguatge on no hi ha límits. No hi ha límits, per exemple, tampoc en el respecte als menors d'edat, siguin de l'origen que siguin. És a dir, quan es transgredeixen, no?, totes aquestes línies, doncs, clar, hi ha habilitat, queden terrenys habilitats per fer qualsevol cosa en política.
1: I, clar, però Aliança Catalana surt i diu no hem sigut nosaltres. Aquest comunicat, això no ha passat? És que no, diu fins i tot que el comunicat és fals, que això no s'ha produït, que aquests insults no han passat. Sí.
15: Això, per desgràcia, Marina, amb algun altre episodi de tensió en aquestes parades informatives que ha fet Aliança arreu del territori des de fa mesos i mesos i que li serveix doncs, per intentar captar gent que s'afilia, ja hi ha hagut altres episodis on hi ha hagut xoc de versions sobre què s'ha produït, no? Fins i tot abans, no? En David parlava que en alguns casos fins i tot fa pensar en la voluntat, no?, de que passin coses, no?, perquè es converteixen en notícia. Però aquí sempre hi ha xocs de versions, i Aliança mai és culpable de cap escena, una escena aquesta corroborada per la comunitat educativa de Torroella.
1: Mm-hmm. Permeteu-me abans d'acabar la secció, anar cap al Parlament, perquè allà hi ha sessió de control i estava havent sessió de control. Justament ara qui està parlant és Sílvia Oriols.
17: Recollint milers de vals als carrers. L'auge de la nostra formació posa en risc les guinguetes, sisplau, que vostès han anat construint i consolidant durant dècades. Se'ls veu nerviosos, senyor Illa, que si pactes antifeixistes per aquí, que si cordons sanitaris per allà, fins i tot han decretat la mort civil dels seus dos regidors a la comtal Vila de Ripoll per haver-se abstingut en una votació de pressupostos. Però la cosa no s'acaba pas aquí. Els militants d'Aliança Catalana som assetjats quan fem paradetes informatives, insultats i agredits. Ataquen les nostres seus amb pintura i a cops de mai. Ens punxen les rodes de vehicles particulars. Escriuen amenaces explícites...
1: Sembla que ens estigués escoltant, la Sílvia Orriols.
17: ...llars familiars. L'islamoescarranisme intenta que els nostres militants i simpatitzants es facin enrere, que no gosin encapçalar llistes locals. Tot això davant la passivitat d'un govern que s'ha mostrat incapaç de garantir el dret de representació política. Vostè, que és tan llegit i viatjat, senyor Illa, creu que això és democràcia?
1: Mare de Déu, Déu-n'hi-do, la de coses que ha dit en 40 segons, islamoescarranisme i excusant-se ja també per els candidats que li estan dient que no anar a les llistes d'Aliança Catalana. Ara ho analitzem, però escoltem la resposta del president de la Generalitat.
18: Que fa vostè, escoltem amb un obligat respecte. I no deixa de ser rebavador, no curiós, rebavador, que la seva pregunta sigui la mateixa que la de Vox. Aquells que basen els seus plantejaments polítics en l'odi, en el rancor, es senten víctimes. Es senten víctimes. Veuen vostès la palla en agulla via i no veuen la viga en el seu propi ull. No pots, no serà que vostè, amb la seva actitud, fomenta l'odi?
1: Vaja, és que hem connectat just al Parlament i ens ha anat perfecte com a farmalla tota la conversa que estàvem tenint.
15: Sí, Sílvia Orriols i Aliança estan tenint dificultats per trobar candidats d'entitat de cara a les eleccions municipals. I ara hi ha un relat ja que ha començat a circular Aliança. L'ha fet servir la mateixa Sílvia Orriols com presentava la setmana passada alguns d'aquests candidats, que és que el partit s'està estigmatitzant i això els dificulta tenir candidats que vulguin encapçalar llistes a escala local.
1: Nervis.
15: O la realitat potser és que no troba els perfils que vulguin sumar-se al seu projecte polític. I això està passant perquè és evident que tenia un calendari Aliança, per exemple, la presentació de la candidatura per Barcelona o fins i tot a les altres capitals de demarcació, i això doncs està complicant i fins ara no ha pogut materialitzar-ho.
1: Al Parlament hi tenim el Xavier Balló, cap de política de SER Catalunya. Què més està donant de si aquesta sessió de control?
19: Doncs bàsicament el tema principal d'aquesta sessió de control ha sigut les vagues d'educació, la vaga d'educació que s'ha tornat a plantejar i sobretot encara amb més èmfasi per part de la majoria de partits de l'oposició sobre aquest pla pilot per posar Mossos d'Esquadra a alguns centres educatius per mirar d'evitar alguns conflictes que hi puguin haver. La majoria de partits han plantejat aquesta qüestió al president Illa, qüestionant i criticant aquesta mesura. Ho han fet Junts per Catalunya, també Esquerra Republicana, els Comuns, la CUP, tots ells atacant el govern per aquesta mesura. Salvador Illa doncs, ha volgut defensar-la dient que és tan sols una prova pilot, que veurem quin resultat té i que només es aplicarà en aquells centres que ho demanen i que ho demanin explícitament. Per tant, que és una adhesió voluntària i, per tant, doncs, ha defensat això, com també el pacte amb els comissions UGT per seguir defensant els... davant de la vaga d'educació segueix defensant aquest acord que van signar amb dos dels sindicats.
1: Xavier Balló, gràcies. Una altra flaquesa comunicativa per part del govern de Salvador Illa en la gestió comunicativa d'aquest afer dels Mossos d'Esquadra a agents de paisà en alguns instituts, com ja ho van veure amb els incentius als caps que escurcessin les baixes dels pacients. Al final en això van recular, no perquè no s'ho creguessin, ens ho va dir l'Albert Dalmau, el conseller de la presidència aquí, no perquè no creguessin en la mesura, sinó per la polèmica que havia aixecat.
15: Sí, el que és sorprenent d'aquesta prova pilot és que l'última a parlar i per tant a donar detalls hagi estat el Departament d'Educació, quan segurament l'ordre doncs, hauria d'haver estat diferent, perquè tot just ahir a la tarda vam tenir coneixement d'alguns detalls que fins ara no es coneixien, i sí que és curiós que tenint en compte que aquesta informació avançada pels companys del País va aparèixer el dia de Sant Jordi, doncs el govern hagi tingut pocs reflexos per explicar-ho doncs, amb més certeses, no?
14: Jo torno aquí, que quan parlàvem de militarització, és a dir, pretendre policialitzar, encara que sigui, no?, el titular, no?, però pretendre que a les aules, no?, hi hagi policies, o sigui, em sembla un disbarat d'unes dimensions, és una perspectiva, no?, pedagògica, o sigui, no li trobo cap, cap sentit, perquè és com el fracàs de la pròpia escola.
15: Anava a dir això, sí.
14: I sobretot perquè, no ho sé, primer que avui sortiran les dades d'equitat, lo que hi ha un integrador per cada 1.000 alumnes, vull dir que potser el que ens calen, no, són mediadors, que a més tenim molt bons mediadors, psicopedagogs...
1: I a més que els professors es queixen de que, són, de que no hi ha respecte a la seva autoritat, quan ja situes una autoritat per damunt d'ells, encara que sigui policial,
14: potser es desautoritzes
1: d'alguna manera.
14: No, no, no, és, jo crec que les reflexions que han sortit, és a dir, si algú pensa que calen policies de país a les escoles, pues mira, jo penso que igual calen filòsofs i professors a les comissaries, no? Perquè si, sobretot per aquells que pensin que calen, no, policies a les escoles.
1: Doncs David Fernández, Joan Serra, Quique Sánchez, d'investigació dels investigador del Centre de les per la Pau, moltíssimes gràcies a tots tres.
15: A vosaltres.
1: Que vagi bé, adeu.
20: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: I avui, dimecres, secció imperdibles, especial cinema, amb el redactor en cap de la revista Fotogrames, Roger Salvans. Què tal? Bon dia.
21: Què tal? Bon dia, com estem?
1: I puc saludar també la corresponsal del País a Los Angeles, la Maria Porcel. Què tal? Com estàs? Bon dia.
22: Hola, bon dia, Marina, Roger, com estàs?
21: Bon dia, què tal?
1: La setmana passada comentàvem just l'estrena del biòpic de Michael Jackson.
23: Cuando estés listo, Michael.
1: Que és veritat que hi ha moltíssima gent que l'ha anat a veure, però també són molts els que critiquen que no es diu res, vaja, i ens en fèiem ressò aquí, que no es parla, no es menciona els abusos, les acusacions d'abusos sexuals de pederàstia sobre ell, perquè es queda en un determinat moment de la seva vida, perquè sí, no va més enllà.
21: Sí, la pel·lícula acaba amb la gira del BAT a finals dels 80, amb la qual cosa les denúncies per abusos són posteriors, i aquest és l'argument que fan servir des de la producció i des de la família i els dirigents del llegat de Michael Jackson per excusar-se de que no hi surten a la pel·lícula, que segurament hi seran en una segona pel·lícula, que és una cosa que a mi m'estranya moltíssim, que es faci una segona part d'un biopic, imagina't Oppenheimer 2, doncs diuen que sí, que en faran una altra, però que a mi el que em sorprèn, a més d'aquest blanquejament per la part dels abusos, és que hi ha tota una sèrie d'històries ja dintre d'aquest fragment temporal de la vida de Michael Jackson que també desapareixen.
1: I arran d'això, arran de la publicació de l'estrena, vaja, d'aquest biòpic, fa uns dies, divendres passat, el New York Times publicava, Maria, que te he dicho buenos días, igual buenas noches para ti.
22: Buenas noches, sí, casi la una de la madrugada. Aquí.
1: El New York Times publicava una entrevista amb els germans Casho, en la que per primera vegada i públicament quatre d'ells acusen Michael Jackson d'haver abusat sexualment d'ells durant una dècada. Per posar-hi context, expliquem bé, Maria, quiénes són los hermanos Casho.
22: Pues como tú dices, cuatro de ellos han hablado con el New York Times, pero hay incluso un quinto hermano que no puede hablar por un tema legal. Pero son cinco hermanos neoyorquinos que su padre conocía, era íntimo de Michael Jackson porque era director general de un hotel en el que Michael se quedaba cuando iba a Nueva York. Su relación se multiplicó a lo largo de los años, se hizo mucho más fuerte. Michael iba a su casa, cenaba con ellos, tenía hasta una línea de teléfono directa en su casa. Entonces ellos han contado, hace 15 o 20 años, cuando murió Michael, ellos contaron que eran muy íntimos, que todo iba muy bien, que eran grandes amigos, cuando ya se empezaba a hablar del tema de los abusos. Uh-huh. Ellos dijeron que nunca había pasado nada. Ahora lo que cuentan es que efectivamente Michael Jackson abusó de todos y cada uno de ellos a lo largo de muchos años, en viajes, en visitas al rancho, a Neverland, al rancho de Michael, en visitas a Disneyland. Y las declaraciones, Marina, son tremendas, son muy fuertes. Uno de los hermanos, Aldo, llega a decir frases que él pensaba de solo voy a vivir para poder morir, ¿no? De lo duro que había sido ese viaje y esa infancia cuando todos se dieron cuenta, ninguno sabía lo que le pasaba al otro, pero todos habían pasado por abusos, según dicen, siempre según su versión, de Michael Jackson.
1: Uh-huh. ¿Y ahora qué piden? Es decir, el detonante de esta nueva declaración, entiendo que es la publicación efectivamente, el estreno de la película, ¿qué piden ahora estos hermanos?
22: Pues mira, estos hermanos ya denunciaron, esta historia viene como de un poquito antes de pandemia, ellos llegaron a un acuerdo con los abogados de Michael Jackson y no se fueron de vacío, se llevaron como 17 millones de dólares en total entre ellos, como un pago de 700 mil dólares por persona y año durante 5 años. Cuando eso acabó, que fue como en 2025, pidieron más, los abogados dijeron que ni de broma, ellos querían 213 millones más, y los abogados dicen que no, que esto es traición y que no, y que no, y que no. Y ahora, pues claro, piden mucho más y como no se lo han dado, pues lo han hecho público nada menos que en el New York Times, en una historia que el New York Times, muy inteligentemente, publicó el viernes pasado cuando saltó la peli, que la peli ha hecho más de 200 millones en todo el mundo.
1: Y en toda esta historia hay un detalle importante y es que tenemos que explicar quiénes son los herederos de Michael Jackson.
22: Uf, eso es muy complicado, efectivamente. Michael Jackson tiene sus herederos, que son sus 3 hijos y es su madre, y también una parte de sus herederos es una organización, son organizaciones benéficas en general, pero en realidad no son ellos quienes gestionan el legado de Michael Jackson. Quienes son los herederos de Michael Jackson es una empresa que controlan sobre todo 2 abogados, 2 albaceas, 2 figuras muy poderosas, que ellos deciden cómo se maneja todo ese legado, lo que aquí se llama el estate. Y claro, es poderosísima. Cuando empezaron tenían 500 millones de deudas y ahora tienen más de 2.000, se les calcula. Y sus hijos reciben pues como una paguita cada año, 2 millones, 3 millones, y ese dinero va creciendo y creciendo pues gracias a inversiones muy buenas, como entre otras esta película, por ejemplo, el famoso musical MJ de Michael Jackson, que lleva también como 200 millones de dólares recaudados en todo el mundo. O la venta de su catálogo,
1: claro,
22: por cierto, que vendieron en 2024, un dineral.
1: Claro, y no es la primera vez que los herederos de Jackson libran una batalla legal per controlar justament, i ho parlàvem ara amb el Roger Salmans, per controlar el relat del rei del pop. És important dir que clar, mai se l'ha arribat a condemnar. Legalment, Michael Jackson mai ha estat condemnat per delictes d'abús sexual. Aquest biòpic, mira, ara m'escrivia un missatge al Carles Penya, company d'aquesta casa, cap d'operacions especials, deia: avui és el Dia Internacional de la Dansa, veure Michael potser sí que és una gran recomanació pels aficionats de ball, perquè bàsicament és això.
21: Sí, la pel·lícula és un concert, és una sessió de karaoke que passa, té una miqueta de nexe amb la vida i miracles de Michael, però el que comentava la Maria, un dels personatges claus de la pel·lícula és John Branca, que és el personatge que interpreta Miles Teller, que juntament amb Colman Domingo són els 2 únics actors que tenen una mica de nom dintre de la indústria, i John Branca és un d'aquests dirigents de l'estate. Michael Jackson ara mateix és com la Coca-Cola. És una espècie de conglomerat empresarial que fa molts diners, i a mi el que em sap una miqueta de greu tot plegat és que, i la pel·lícula ja es veu, els germans han mamat de la mamella de Michael Jackson des dels primers moments i continuen fent-ho.
1: Maria.
22: Sí, és verdad que claramente la película es, como bien dice Roger, un karaoke, ¿no? Es una película muy blanca, es una película donde es verdad que su sobrino, quien le interpreta,
21: está
22: es
21: bien,
22: Jafar,
21: bien,
22: el hijo de Jermaine, está increíble.
21: Está
22: un calco de sí, su tío. Pero claro, ¿es un biopic? Bueno, pues ya sabemos cómo son los biopic sesgados, sobre todo cuando las familias entran en ello.
1: Y aquí la
22: familia ha estado tremendamente implicada. De hecho, por ejemplo, Janet Jackson, su hermana más famosa, ni siquiera está en la película porque ella misma, según ha dicho su otra hermana famosa, la Toya, no quiso participar. Pero es muy raro, se hace muy raro ver escenas familiares de los,
21: exacto,
22: chavales con 10, 15 años y que ya no estén ni de espaldas,
1: sí,
22: ¿no?
1: Sí, sí.
22: Se hace muy raro todo este blanqueamiento de la imagen. Es un Michael Jackson muy simple, muy sencillo, con su monito bubbles de amigo. Entonces,
21: generado digitalmente.
22: Claro, tampoco sabes muy bien.
21: Que
22: exacto.
21: Que además bubbles está generado, es por ordenador, no existe ahí en la película.
1: De tota manera, sí que ho dèiem, que sí, sabent, anant amb tots aquests filtres i amb tota aquesta informació prèvia que estem aportant tots aquests dies, qui vulgui anar a passar una bona estona,
21: segur que s'ho passarà bé, perquè la pel·lícula, els moments musicals, ja et dic, és com, no és una pel·lícula que faci, que expliqui a Michael, sinó que et fa sentir a Michael en viu, ja està.
1: Maria Porcel, et deixem anar-te'n a dormir, moltíssimes gràcies per haver-te'n quedat fins tan tard i segur que aviat tornarem a conversar amb tu, gràcies.
22: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Que vagi bé, una abraçada. Ens hem de quedar al cinema, perquè, clar, hem comentat molts cops al programa, però ha arribat ja el dia, arriba demà, finalment torna als cinemes El Diablo Viste de Prada.
0: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendes de Chanel de ese año.
1: Per si hi ha algú que encara no sàpiga o no recordi de què va, Laura, refresquem l'argument.
2: Doncs sí, fa 20 anys que l'Andy, interpretada per l'Anne Hathaway, va començar a treballar a la revista Runway, l'alter ego de Vogue. La primera pel·lícula explica la vida de l'Andy, una jove que es converteix en assistent de la malvada editora de la revista, que és la Miranda Presley, que de fet és Meryl Streep, i que sospitosament és igual que Anna Wintour, que és la mítica directora de la Vogue als Estats Units, abans al Regne Unit. Doncs si la primera entrega parla de com no s'ha de menysprear l'influència i el poder del món de la moda, i tampoc banalitzar-lo, en aquesta segona part es fa una radiografia del sector de la moda i també dels mitjans d'ara mateix. Parlen de la superdigitalització i també del repte de sobreviure de la premsa escrita.
1: I podem saludar, ara parlem amb tu també, Salvans, però incorporem a la conversa la Inés Lorenzo, la directora de Vogue Espanya. Què tal? Bon dia.
3: Buenos días, ¿qué tal?
1: Quina és la implicació de Vogue amb El Diablo Viste de Prada i amb El Diablo Viste de Prada 2?
3: Perdona?
1: ¿Cuál es la implicación de Vogue en El Diablo Viste de Prada y en El Diablo Viste de Prada 2?
3: Bueno, yo creo que obviamente hay muchas cosas en común ahí, tanto en bueno, en la relación privilegiada que tenemos con el mundo de la moda y esa posición pues de poder, ¿no? Y de marca icónica en todo lo que se refiere a cabeceras, a todos estos procesos que precisamente se narran en esta segunda edición de la película, ¿no? En esta segunda parte, y es verdad que nosotros también hemos abordado pues todo este reto de la digitalización, de la internacionalización. Bueno, hay muchas cosas, hay muchos guiños, la verdad.
21: Sí, esta secuela, aunque sembla, o sigui, es una película que arriba, llega 20 años después de la primera, parece, podría ser meramente recaudatoria, pero está muy bien tirada. Está muy bien tirada por lo que contabas, lo que refleja este mundo del periodismo a día de hoy y la convivencia entre la prensa escrita, la gente que compra revistas, con los influencers que bueno, y la digitalización de todo esto. Esto es quizá lo más revelador, lo más potente de esta película, que además tiene un arma secreta y es volver a ver a los cuatro protagonistas,
1: claro,
21: a Meryl Streep, a Emily Blunt, a Anne Hathaway y Stanley Tucci, que s'ho passen divinament, disfruten moltíssim en aquesta pel·lícula fent els personatges una altra vegada.
3: Desde luego, yo creo que forman un equipo increíble y que ya tienen un carácter tan icónico. Yo tuve la suerte de ir al estreno en Londres la semana pasada y verles a todos juntos, hablar, comentar. Yo creo que ahí hay una de esas magias que te garantiza la permanencia de una saga, ¿no? Aunque además creo que efectivamente está muy bien traída al momento actual.
1: ¿Y qué hay de real en la película? Y ahora te lo voy a preguntar directamente. O sea, ¿tú te identificas con Anne Hathaway o con Meryl Streep? Con esa malvada directora de la revista.
21: No es malvada.
3: Es muy divertido porque yo empecé siendo Anne Hathaway. Yo recuerdo cuando yo fui a ver la primera parte y yo fui con mis padres un poco a contarles, bueno, pues esto a veces es lo que yo hago, ¿no? Y yo era la becaria de belleza, con lo cual yo era esa persona como es Anne Hathaway, que tiene que resolver, que tiene que descubrir un poco eso que nunca te enseñan en la universidad, ¿no? Que es cómo resolver estas pequeñas tareas que a veces en una revista de moda pues sí que adquieren un tinte un poco surrealista, no tanto porque obviamente la película está caracterizada y está llevada al extremo, pero yo sí que me identifiqué mucho con Anne Hathaway. Ahora pues claro, estoy un poco en el papel de Miranda, pero tampoco me identifico en exceso porque creo que en carácter y en cultura de trabajo estamos bastante alejadas.
1: Tú dices que no era malvada, ¿eh?
21: Bueno, a veure, sí, és el que amb cultura de treball, ara mateix, doncs és un personatge que està obsolet, que no respon als models que tenim avui.
3: Exacto.
21: Però,
3: ya,
21: claro,
3: no
21: és que és com la Jessica Rabbit, és que què culpa tengo, m'han dibujado así, sí, és una miqueta així. La pel·lícula, la primera, l'original, adapta, a més, una novel·la que està escrita per una escriptora que va ser becària de l'Anne Wintour. O sigui que aquí també hi ha aquesta connexió amb la revista En Vogue, que és molt, molt directa. Però, no sé si és un spoiler, Anne Wintour, que havia de fer un cameo en aquesta segona part, al final no surt a la pel·lícula.
1: Inés, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
3: Gracias, gracias.
1: Y vais a vosotros. Vais a sacar partido de esta segunda entrega de El Diablo Viste de Prada, seguro.
3: Bueno, yo creo que todos los Vogues nos hemos volcado en esta campaña. Lo dijo muy bien mi compañera de Estados Unidos. Dijo, no va a ser Disney el que se divierta solo, ¿no? Y la verdad que nosotros nos estamos divirtiendo muchísimo.
1: Pues que vaya muy bien. Gracias por haber querido estar con nosotros esta mañana en el Aquí Cataluña. Que vagi bé.
3: Un abrazo, chao.
1: Adeu. És la recomanació de la setmana?
21: Sí, és que és molt complicat. Anem amb aquest ritme d'estrenes. Encara hi ha moltíssima gent, tot i que hi ha hagut molta gent que ha anat a veure Michael, doncs aquest pont llarg, doncs hi haurà molta gent que repetirà amb Michael. El Diablo Viste de Prada 2, doncs també és una molt bona pel·lícula. No hi ha jerseis azul cerúleo, però posarà de moda moltes altres coses, però és que aquest cap de setmana arriben més pel·lícules, i d'entrada arriben dues pel·lícules que jo recomano molt, que venen de triomfar festivals. D'una banda tenim La Plaga, Val? Que és una pel·lícula amb el Joel Edgerton, que fa una lectura sobre tot el que és el bullying i sobre el que és... És una pel·lícula terrorífica, però ambientada amb uns nanos en un casal d'estiu, que ara vindran. I després ve la pel·lícula que va guanyar el Premi Especial al Jurat, que és Resurrection, d'un director xinès que es diu Vigan, que fa una cosa que no fa ningú més actualment en el cinema, i és una experiència visual absolutament brillant.
1: Per què? Alguna cosa que no es fa?
21: És una pel·lícula densa, és una pel·lícula complicada, no per tots els públics, això ja d'entrada. És una pel·lícula que el que fa és dividir-se...
1: Que si ens hem llevat d'hora, no anem a la sessió de les 10 de la nit perquè ens creparem.
21: No, millor que no, però és una pel·lícula que realment proposa un viatge sensorial amb sentits. Són 5 blocs, cada un relacionat amb un sentit, i que et fa reflexionar sobre què és el cinema i què pot ser el cinema a partir d'ara. Mm. En un moment en què la intel·ligència artificial et crea escenes amb en Brad Pitt i en Tom Cruise i no saps gairebé com distingir-les de la realitat, doncs és una molt bona manera d'acostar-nos.
1: Roger Salvans, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé el cap
21: Vinga,
1: de setmana.
21: Vinga, adéu.
4: Rebobinem Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: no pensar dels dijous amb el Santi Jiménez i el José Antonio Ponseti. Què tal? Bon dia als dos.
1: Hola, bon dia.
2: Què tal? Com esteu? Quina felicitat saludar-vos avui, aquest matí. Mare de Déu, senyor.
1: Tu que estàs vivint com un capellà.
2: Sí, és el que té ser aventurero. Aquesta setmana toca Menorca, estic a Menorca i estic feliç de la vida.
0: Mala vida.
2: No podria mentir. No. Vols que t'enganyi o vols que et digui la veritat?
0: No, home, no, la veritat sempre per davant, clar que sí.
2: Escolta, jo sempre he intentat que la vida té que ser algo fantàstic.
0: Clar que sí, home.
2: I que se't força una mica. Avui Menorca, tu. Avui aquí, enciamada, com Déu mana.
1: Per fumada.
0: Llonguet.
2: La pomada va ser ahir la nit.
0: Doncs prou bé que estàs.
2: I els que no coneixeu el terme, no és una pomadeta per una picada. No,
0: no
2: estem parlant d'això.
0: És el gin xuriguer amb una mica de granissa de llimona.
2: Ai, aquesta noia, que ja veig, per això no pots anar a Disney.
0: Jo estic acollonida avui, senyors.
1: Per què?
2: Què ha passat?
0: Elon Musk, no l'heu escoltat?
1: Sí.
0: Diu que la intel·ligència artificial ens matarà tots.
1: No he fet mai cas a Elon Musk, però en aquest cas té raó.
0: Té raó.
2: Un tio que no. Un tio que va amb Trump, el que et matarà és Trump. La intel·ligència artificial, quan arribi, dirà, però si no queda ni Kiski aquí, tio.
0: Per tu no és teoria de la conspiració, Santi?
1: No. Estic totalment a favor d'Elon Musk. O sigui, això de la intel·ligència artificial s'hauria de prohibir.
0: Santi Jiménez, 2 punts. Estic completament a favor d'Elon Musk. Ja podem anar fent la notícia clickbait.
1: En això.
2: Però escolta, també jo tampoc hi ha que arribar a Elon Musk. Jo és que, esclar, soc d'una generació que va créixer amb Terminator. Jo sé que és que...
0: Home, és que ell fa servir aquest concepte.
1: Ha posat aquest exemple.
0: Exacte, ell diu exactament, no vull que acabin creant un Terminator. Sí.
1: Com es deia l'empresa Terminator?
2: Skynet.
1: Estem creant Skynet.
0: I ell el que està intentant fer creure és que OpenAI, que són els de ChatGPT, són els Skynet del moment.
1: I que ell la va crear pel bé de la humanitat, que això sí que és una mentida com una casa de pagès.
2: Vamos!
0: Podria matar-nos a tots, no volem que us facin un Terminator. Això és el que ha dit Elon Musk, que està en un judici, en un litigi, que ha portat davant dels tribunals el Sam Altman, que és el director d'OpenAI. Ell diu, vau començar com a ONG i ara mira com a organització amb sàlim de lucre i ara mira.
1: Ho està fent pels seus interessos, òbviament, i econòmics.
2: Jo l'altre dia ja em vaig preocupar, perquè no sé si veu veure una notícia que es va donar a bombo i platillo, que dirien a la resta de l'Estat, que és que un robot va batre el rècord, no sé si era de la mitja marató.
0: Home, perdona, tu què et penses? Que aquest programa no en vam parlar, d'això? Home...
2: Clar, m'imagino que
0: sí.
2: Escolta, us tinc tota la confiança.
0: Què és broma, home?
2: Un programa que ens té a nosaltres... Però clar, ja dius, malament, ja estem creant coses que corren més que nosaltres, que saber amb què...
1: Totalment.
2: Utilitzarà tot això en el futur, mare de Déu.
1: Jo no és que estigui d'acord amb Elon Musk, en això que estic d'acord. Estic d'acord amb...
0: Ja està recollint cable.
1: No, un llibre, no.
2: Sí, molt més.
1: Molt més important, que és un llibre que l'estic llegint d'un filòsof francès que es diu Eric Sadén, que diu El desierto de nosotros mismos, en el qual el tio explica, ben explicat, el que vol dir Elon Musk, però sense interessos comercials. Vull dir, això de la intel·ligència artificial és una puta merda.
2: Molt bé, fins aquí la secció d'avui. Gràcies a tothom i ja està.
0: Què t'ha fet pensar, tu, aquests últims dies, Santi?
1: Mira, parlant de coses que em fan pensar, m'ha fet pensar... O sigui, ja sé que és molt, molt trillat, l'atemptat de Donald Trump, però no només me'n fa pensar l'atemptat de Donald Trump, no? Perquè sabeu que el que ha passat cap de setmana, tercer intent d'atemptat, a veure si afinen una vegada... Diguem-ne.
2: Home, a mi m'ha semblat més paròdia que atemptat, que ho sàpigues.
1: Aquí és on vaig, no? A l'hotel Washington Hilton i tal, no? Un tio que, a més, avui ha sortit una foto seva, que es va fer un selfie abans de fer un atemptat.
0: Instants abans de l'atemptat. Tot armat fins a les dents.
1: Sí, amb una corbata vermella ficada per dins dels pantalons, o sigui, què és allò?
0: Que només per això ja l'haurien d'haver detingut.
1: Sí, havien d'haver-lo detingut ja directament abans.
2: Disparat.
1: Clar. Però assumim que els Estats Units és un país de tarats i que no l'únic tarat és el president. O sigui, hi ha més tarats al voltant, no? Però el que passa és que la gent, fins i tot els Estats Units, desconfien mogollon i consideren que no s'havia preparat ell, perquè, ostres, els seus, va haver-hi aquest cap de setmana una enquesta de la cadena Fox,
0: sí,
1: que són, diguem-ne, són els seus...
0: Que no són sospitosos de ser antitrampistes, no?
1: No, exacte. I,
2: no.
1: Que, i el resultat de l'enquesta és que 7 de cada 10 estadounidencs creuen que el tiroteig va ser un muntatge. ojo, el 70%. És un... Clar, que creiem que va ser preparat, muntat, mentre que només el 30% dels encastats deien que confiaven en la versió oficial del servei secret.
0: I a partir d'aquí, tu jo has desplegat totes les teories de la conspiració.
1: No, el que hi ha una gran carència, o sigui que a la gent li mola mogollon creure en teories conspiratòries, a les teories de la conspiració. O sigui, no hi ha res més atractiu que hi hagi una bona història darrere que no et convenci, no? I aquí hi ha diverses teories de la conspiració en les quals podem començar a parlar, que s'han demostrat totes, o gairebé totes, que eren mentides.
0: Desenvolupa.
1: Vinga.
2: Anem a veure.
1: La primera, veure. Anastasia Romanov. La duquesa Anastasia. Us explico perquè els que no estigueu posats, no com la Amparo, que és la que em va confessar que és la gran experta d'Anastasia.
0: Amparo, la productora de tarda d'aquest programa.
1: Que el seu primer la seva primera disfressa de princesa va ser d'Anastasia.
0: Estrany, també, això.
1: No m'acaba de sorprendre.
0: Anem a la teoria.
1: Mira, a la matinada, quan va esclatar la Revolució Russa, a la matinada del 16 al 17 de juliol del 1918, el tsar Nicolau II, la seva esposa, els seus fills, que eren Olga, Tatiana, Maria, Anastasia i el tsarevich Alexei, estaven detinguts i van ser traslladats als soterranis de la casa Ipatiev, situada a Ekaterinburg. Es trobaven reclosos amb el pretext de prendre'ls una foto de família. Quan estaven posant per la foto, entra un batalló de soldats i els assassinen a tots d'una manera absolutament cruel, no? Però aleshores resulta que comença a sortir la brama de que no van morir tots, que la princesa Anastasia, la gran duquesa Anastasia, havia aconseguit escapar, que era una nena molt petita. I durant tot el segle XX van sobreviure aquests rumors i fins i tot van aparèixer moltes noies que deien ser i afirmaven ser la gran duquesa Anastasia.
0: Fixa't. I després tenim Hitler, clar.
1: No, però espera un moment. Hi ha algunes que, com una tal Anna Anderson, va viure del cuento de ser la gran duquesa Anastasia. I tot i això, ella va sortir d'un psiquiàtric de Berlín i va convèncer durant molts anys a molta gent fent creure que era la gran duquesa Anastasia. Finalment, pel que tot el que hi hagi, que s'ho vulguin seguir creient, el 1979, gràcies a la col·laboració del duc d'Edimburg,
0: sí,
1: el marit d'Isabel II,
0: un perla,
1: família dels Romanov, se li van fer unes proves d'anàlisi quan van trobar uns cossos enterrats en el lloc dels fets i van comprovar que eren els morts. I després van trobar, el 2007, les restes d'Anastasia i el Zarevich.
0: Van trigar.
1: Bueno, clar, és que era la qüestió. El duc d'Edimburg havia de tenir la sang sense massa alcohol perquè
0: poguessin
1: fer el...
0: Hitler.
2: Pel·lícula de Hollywood inclosa, Anem per Hitler, vinga.
1: Va, Hitler. Hitler hi ha molta gent... Bueno, això ho haureu sentit tots, que no va morir al búnquer. O sigui, Hitler, evidentment, no, el 30 d'abril del 45...
0: 30 d'abril com avui, mira, just.
1: Mira, avui es fan anys. El Hitler està al costat d'Eva Braun, al búnquer, l'exèrcit roig està entrant, i ell decideix primer carregar-se el gos, després carregar-se ell, després es carrega Eva Braun. Bueno, Eva Braun no es suïcida. A veure, ell pren cianur, posa fi a la seva vida, i segons la història, que és la veritat, els seus col·laboradors...

0: I, segons la història, que és la veritat, els seus col·laboradors cremen els cossos de Hitler i d'Eva Braun,
1: sí,
0: per tal que no els passegessin pel carrer com havia passat amb Mussolini i no fes això. Però, des del mateix moment que entren els russos a Berlín, comença a circular la història, la teoria de la conspiració, de que Hitler no mor llavors, sinó que sobreviu i viu a l'estranger. Clar, que va escapar a l'Espanya franquista, quina casualitat, on va aterrar amb un camp de patates de Galícia, això està escrit, que va aterrar... O sigui, hòstia, cony, este parece Hitler, joder.
1: Està Yuri Gagarin, Yuri Gagarin, i després Hitler al patatal de Galícia.
2: Mira, bigotillo, ¿qué tienes?
0: ¿Qué bigotillo tienes tú?
1: Adolfín.
0: Adolfín, ¿cómo estás? Bueno, i se suposa que d'Espanya, del camp de patates de Galícia, va anar a Sud-amèrica, on, perquè també un dels seus col·laboradors, que va ser capturat, Josef Mengele, l'àngel de la mort, que estava ocult a Sud-amèrica, va aconseguir fer una... va dir que estava vivint allà. I van arribar a fer una foto d'un senyor el 1960, amb bigotet, a la selva de Colòmbia, que va ser parlat amb Hitler, i que Hitler seguia viu. Imagino que ja no seguirà viu.
1: Ara ja no.
0: No, no, ja crec que no. Però hi ha més teories de la conspiració.
1: Els Illuminati.
0: Els Illuminati, aquestes són magnífiques. A més que té una versió 2.0, els Illuminati, que és el Club Bilderberg.
1: Ah.
0: Clar, els Illuminati, o sigui, pels que no ho sapigueu, és... La gent pensa que hi ha un complot d'àmbit mundial dedicat a la presa de decisions que ens afecten a tots, que de part d'una elit intel·lectual, escollida, econòmica, política...
2: Sí, sí.
0: I tot això, que són els que decideixen el que passarà en el món en tot aquest temps.
1: I una de les coses que diu és que s'està preparant la Tercera Guerra Mundial perquè som massa població al món i necessiten calculadament carregar-se una part del planeta.
0: I caigudes de la borsa, i guerres, i es mantenen les guerres...
2: Bueno, no van malament, eh?
0: Escolta,
2: no van malament.
0: Però pot ser. Aquesta gent, els Illuminati, que van existir, remunta al 1776. El que passa és que ara hi ha hagut un 2.0, perquè van ser aquesta societat secreta al 1785, fa uns dies, es va dissoldre, i ara ha aparegut aquesta història del Club Bilderberg, que serien aquesta gent també, tipus Elon Musk, tots aquests que són, que es reuneixen en secret i decideixen tot el que ens ha de passar. Però hi ha la millor de totes.
1: De teoria de la conspiració. La teva preferida, quina és?
0: Kennedy. L'assassinat de Kennedy. Kennedy té tantes teories de la conspiració que són meravelloses. I a més, ens torna a l'inici de l'intent d'assassinat de Donald Trump. O sigui, qui va matar Kennedy? La màfia, els cubans, el seu vicepresident Lyndon Johnson...
1: Donald Trump?
0: Trump?
2: No.
0: Manolete?
2: Aquella època...
0: Clar, Jan...
1: L'Adolf Hitler que vivia?
0: Que vivia allà, el Club Bilderberg, els Illuminati... Clar, és que...
1: Pedro Sánchez?
0: Segurament Vito Quiles...
1: Els seus antecessors?
0: Clar, sí. I aquí, a més, depèn de qui llegeixis, hi ha el llibre de Man Who Killed Kennedy... Sí, bueno, pensa que hi ha una cosa, Marina, eh? Els hem dit tots, menys el que era el culpable, que segurament era que era Lee Harvey Oswald. Clar, però que Lee Harvey Oswald és assassinat per Jack Ruby, que a la vegada és assassinat després. O sigui, diguem-ne que aquesta, com a teoria de la conspiració, ho té tot.
1: O sigui, és la kitchen versió super, no?
0: Sí,
1: anem a tapaboques?
0: Potser,
1: anem a tapaboques?
0: Potser, si ens parem a pensar... amb menys morts que a la Kitchen. No. Perquè a la Kitchen ha mort molta gent que els hem passat per sota la catifa, eh? Però sí. És allò de com s'haurien anat... Hi ha la teoria, la magnífica teoria de la bala màgica. Jo, com pot ser que una bala li entri per un costat i li surti per l'altre? Sembla clar. Si tu veus la pel·lícula d'Oliver Stone, JFK, sembla que està clar que la teoria és... que hi ha la màfia i els cubans darrere i que hi ha més d'un tirador i que Lee Harvey Oswald era un pobre pardillo que el van enganyar.
1: Era el cap de turc que havia de pringar per tot.
0: I que havia de pringar per tot, que també estava la CIA involucrada, que hi havien tots. Però, vamos, és una... Aquesta, per mi, és la millor teoria de la conspiració que hi ha al món. Bastant millor que la de Chichinabo de Donald Trump, eh? I això és normal que el 70% dels televidents de la cadena Fox

0: Fox considerin que l'atemptat de Trump és una camama.
1: Ponce, tu què?
2: Digue'm.
1: Tu això, et tenim a Menorca, et tenim a Menorca fent el camí de cavalls?
2: Sí, el camí de cavalls. Camí de cavalls són 185 quilòmetres corrent. Els paios que l'acaben ràpid estan a les 19 hores, no estan malament, eh? 185 quilòmetres és donar la volta sencer a la illa. Tens opcions, Marina. Jo sé que tu ets una dona que dius, home, 185 quilòmetres, Ponce, pues igual se'm fa llarg. Bé, tens...
0: Però tu la penses fer? Quilòmetres...
2: No, tu m'has vist cara de boig, no?
0: No.
2: Però tu saps que corres 185 quilòmetres?
0: No, és que m'acabes d'espantar, perquè pensava que es feia...
1: I de ressaca, a més.
0: I pensava que es feia a cavall.
2: No. De cavall, res. A potetes, tens que portar unes bones sabatilles, perquè hi ha molta pedra i tècnicament és complicat el tema, però ja et dic...
0: I quantes hores m'has dit, José, que això...
1: Que també és veritat.
2: 19 hores.
0: Que, 19 hores.
1: Que sí, que el pots fer corrent, però el pots fer caminant, el camí de cavalls, que és el camí de ronda que voreja
2: sí.
1: Menorca.
2: Vull dir bueno, però escolta, caminant tardes una miqueta més, eh?
1: Sí,
0: I fent parades.
2: Clar, tardes uns quants dies. Sí, sí.
0: Si pares a Ferreries... Si
1: anar fent banyitos.
0: Si pares a Ferreries, para el Bar Lennon, que és el de la meva germana.
2: Molt bé. Ah, mira, doncs ho faré. No tinc cap problema. Doncs, esclar, la gent el que fa és no parar gaire, parar el menys possible i arribar el més ràpid possible. Tens la de 100 quilòmetres, la de 85, després en tens dos de mitjanes, de 58 i 44 quilòmetres, o tens la de principiants, que és 27 quilòmetres, que és més de mitja marató.
0: 27 tela, per principiants, tela, eh?
2: Per principal, tela. Jo també ho crec. I clar, la moguda està en que hi ha 2.500 persones. Hi ha una cosa que em té fascinat, eh? Portes tot marcat. Portes el teu menjar, la teva aigua, tot va... Té que anar marcat amb el teu dorsal o amb uns inicials.
1: Com els nens al col·le.
0: Perquè... Clar, com van de campament.
2: No. Efectivament, no. Però perquè si se't cau alguna cosa, et desqualifiquen.
1: Ah,
2: si
1: mira.
2: Tu perds un tros de paper o perds una ampolla o tires...
1: No està malament,
2: Una barreta... No, em sembla brutal. Estàs desqualificat automàticament.
0: Sí, perquè les maratons, aquestes que hi ha pel carrer... van tirant merda a saco.
1: No siguem demagogs, això és demagògia, perquè els senyors que s'inscriuen a una marató paguen uns quartos perquè sigui l'organització qui després reculli tot aquell merder. No. És a dir, això ja està contemplat.
0: Perquè
1: això està contemplat així.
0: Superexpert en maratons, sí, perquè les tinc totes que passen...
2: perquè
0: passen totes per davant de casa meva.
1: I meva. No.
0: I jo estic passejant el gos i em van caient ampolles d'aigua i aquestes d'aquestes, que és allò de... Vas apartant-te...
1: Això són els organitzadors els que s'han d'encarregar de retirar-ho. No, perquè per això paguen una inscripció els que la corren, la cursa. Per això i perquè tallin el carrer davant de casa i toquin els nassos a tu i el teu gos.
2: Ostres, que tu volies parlar... Quin debat estic obrint? Més bo, eh? Aquest meló ja el tocarem, no patiu.
1: Però tu volies parlar de rècords.
2: Clar, jo volia parlar de rècords perquè ja que estava al camí de cavalls, estàvem mirant les coses rares que han passat aquests dies, sabeu que fa res es va córrer la marató de Londres, que es va fer un rècord. Jo no sé si hi ha conspiració, perquè saps que també hi ha conspiració, que diuen que això de baixar de les 2 hores va fer 1:59:30 al Sebastián Sabe.
1: Sí.
2: Sí, clar, dius, ostres, com ho ha fet això? No, pues, ho ha fet, el cos humà és capaç de fer aquestes coses. Sembla ser. No sé si hi ha molt doping o no, però sembla ser.
1: Apa,
2: però...
1: Home, aquí no fem acusacions que no sabem si són certes,
2: que,
1: tampoc.
2: Jo no he fet cap acusació.
1: M'has deixat plena en l'ombra de dubte.
2: Escolta, anem a veure. Tu saps el que és córrer en menys de 2 hores una marató?
1: No. No ni ganes.
2: És que, escolta, alimentació, entrenament, tot el que tu vulguis, però és la bomba.
1: És una passada, sí.
2: Siguem serios, després ja... Jo crec en tot. Inclús amb els àngels de la guarda, que estan sempre al meu costat, gràcies a Déu, perquè si no, no estaria en aquest món. Però hi ha coses que... Ara ja, doncs com les conspiracions del meu amic. Tot dit això, les que em van cridar l'atenció són els altres. Vaig veure que va batre un rècord un senyor disfressat de llibre. Va fer 2:27:41. Sí, un senyor va córrer disfressat de llibre. La marató
0: és el tio que corre més ràpid disfressat de llibre o disfressat
2: només? Sí, el rècord del tio disfressat de llibre. 2:27:41. No està malament, eh?
0: Joder,
2: és
0: per anar disfressat de llibre...
2: Hòstia, clar.
0: Si es treu la disfressat de llibre, igual guanya, eh?
2: Pots ser el que anava a dir-te. Hi ha un paio que anava disfressat de supervillano. Va fer 2:48:15. No està malament, no està malament. Escolta, un que anava de moji gegant, 3:31:39, que em preguntaràs, què tens que tindre al cap al matí per sortir a la Marató de Londres vestit d'emoji? Pues no ho sé, però...
1: Del llibre sí, però d'emoji no ho veus, tu, eh?
0: Clar, i sabem quin llibre era?
2: No, no sabem quin llibre era. Però escolta, en tinc un que em va deixar brutalment meravellat. Un tio que anava de trajo, formal, sabates incloses, va fer 3:21:42, el tio.
0: Déu-n'hi-do.
2: Escolta, em sembla, per contractar-lo a qualsevol empresa...
0: Hay gente para todo, eh?
2: Sí, sí, sí, sí. I després va haver-hi un que va sortir amb el trajo de nedar, de bussejar, amb el snorkel i tot, o sigui, amb el tubo i tot, va fer 3:35:17.
0: Com? Aquests són alguns dels rècords. Amb el snorkel... Sí,
2: amb el tubo de snorkel
0: i neoprè.
2: I el trajo i el neoprè. Ostres, i tal,
0: quan es va treure 3:35:17. El trajo, allò devia cantar com una almeja, millor dit.
2: I es va primar 15 quilos per romper-los, perquè clar...
0: Ostres, tio, no. És increïble.
2: No, sí, no. Sí. No, no, lo increïble és que al matí aquests tios...
0: Aquests al camí de cavalls no es deixen passar, eh?
2: No crec. És que no ho fas, tio. Per 185 quilòmetres disfressat de llibre, bueno, acabes... No sé, tio, acabes...
0: Aguanta'm el cubata, eh?
2: Sí, també. En aquest cas, la pomada. Aguanta'm la pomada. Però és brutal que la gent tingui aquestes ganes de córrer i que tingui ganes d'anar disfressat per la vida, em sembla molt bé, i que a més conti el rècord, això és el que...
1: Però n'hi ha un que s'ha passat el joc en aquesta marató de Londres, que és el de la nevera.
0: Com?
2: Clar, però escolta, si ens traiem...
1: Un tio que anava amb una nevera de 25 quilos a l'esquena.
0: No pot ser, això és mentida. No pot ser, no pot ser veritat, home.
2: No tinc el temps aquest, no sé si el tens tu, Marina, jo el temps no el tinc, aquest
1: col·lega. No, el tinc.
2: Però va anar, clar, però escolta, 25 quilos, si tu penses fredament, és una botilla.
1: Però si jo no aguanto ni un reclam, m'entens?
0: 25 quilos, nevera plena o nevera buida?
1: T'adueixo que buida, no?
0: És que igual portava alguna cosa a la nevera i anava buidant-la.
2: Anava xuclant, una mica.
1: I anava repartint, no?
2: Producte d'aquests, sí, no sé.
1: Parlant de...
0: Corre amb una nevera a l'esquena, una marató,
2: Ja que està molt,
0: i a més es deu picar amb el tio que va vestit de llibre i sí. L'altre... Clar.
2: Sí, clar.
1: I després la resta de mortals agonitzant i traient la llengua mentre l'altre va fent el friqui, saps?
0: Tu imagina't que tu estàs corrent, que t'has preparat tota la vida per una marató
2: i et passa
0: un tio amb una nevera a l'esquena.
1: Te'n vas cap a casa.
2: I a més
0: jo li foto una hòstia.
1: La traveta, no?
2: Et passa a tota velocitat, a més, o sigui, t'arrenca el número directament.
0: I després veus venir el tio que va vestit de llibre. I
2: de llibre,
0: i clar. Amb els esclops. I l'altre vestit de trajo. I tot.
2: Però això és tipus Mortadelo i Filemón, no? Acabes allí amb una ambulància dient he vist un libro corriendo, la nevera, i m'ha passat un avió.
0: Impressionant.
1: Senyors, parlant de coses excèntriques.
2: Veuràs.
1: Sabeu què és això?
0: Sí, ho sé. Sí, va, ja.
1: Què és?
0: És una cadira i és la cadira... El que sona. El concert que va fer Amaya a la ràdio pública nord-americana, en la que es va passar el joc i va tocar la flauta amb una cadira.
1: Va agafar una cadira d'aquestes... Us heu d'imaginar una cadira plegable...
0: Una cadira...
1: Que pots comprar a l'Ikea. La cadira que porten
0: a les famílies el dia de Reis.
1: Exacte,
0: a la Nadal,
1: aquesta.
0: Vas carregant perquè tens el dinar a casa de la tieta i no hi ha prou cadires.
1: Aquelles plegables. Aquelles plegables que són una part de plàstic i l'altra part que és metàl·lica. Això ho va tocar la Maya, com ara deia el Santi, en un Tiny Desk, que és el que es coneix com aquestes sessions que es fan. Tenim la cadira.
0: Sí, l'acabo de veure.
1: I tenim la persona...
2: I també tenim a la Maya? Ah, no, vale.
1: No, millor encara. Tenim la persona, un català, un senyor de Badalona, que va inventar això, que va dir, d'aquesta cadira em puc fer una flauta. Xavi, què tal? Bon dia. Xavier Lozano, músic, poliinstrumentista.
3: Molt bé. Bueno, em deixo dir coses d'aquestes, sí.
0: Poliinstrumentista.
1: En quin moment a tu se t'acut que pots agafar aquesta cadira? Era precisament en un trajecte d'aquests d'algú de la família que et diu nen, porta't la cadira, que no en tenim prous.
3: No,
1: i pel camí dius, què faig?
3: Podria haver sigut. Jo fa molts anys que faig aquestes coses i a mi o sigui, per mi és absolutament anecdòtic que aquesta persona toqui. A mi m'ho va, a veure, a mi m'ho va demanar. Diu, hòstia, ens agrada molt això que fas. Dic, bueno, en ell.
1: T'ho va demanar la Maia. La Maia diu, toc, toc.
3: A través del seu germà, sí, exacte, és el seu mànager. I jo dic, al tanto. Dic, home, jo primera reaci, perquè dic, a veure què passa aquí. Dic, no, què voleu tocar la cadira? Dic, no, no, no, no. Vaig dir, no, no, no. La cadira la toco jo, fa molts anys que toco objectes. I llavors al final diu, bueno, diu, a veure si és que li agradaria molt. Dic, sí, bueno, li agradaria molt i a mi també m'agradaria moltes coses.
4: Cantar com ella.
3: I llavors,
2: per exemple. Dic,
3: o millor que ella, també.
2: També.
3: No ho ja dic perquè estem, ho faci malament. Però bueno.
2: No, no.
3: I llavors va, dic, brutal. Exacte, sí, sí. I llavors ell, dic, bueno, al final em van convèncer. Dic, bueno,
1: com va, et van convèncer?
3: Pues, diu, és que la Maia toca molt bé molts instruments. Dic, bueno, molt bé, sí, està molt bé. No, mira, vindrem a casa teva. Dic, sí, sí, veniu. I així ens coneixem, i així, doncs, amb la distància curta, doncs ja veuràs que no. I va agafar la cadira, van venir, va agafar la cadira, va tocar molt bé. Va agafar la cadira i va tocar molt bé. Ja està. Va tocar per sobre de la mitjana de les persones que agafen la cadira i volen tocar la cadira.
4: Hi ha molta, és que, perdona, hi ha molta gent que vol tocar la cadira.
3: Home, a partir d'ara no ho sé.
1: Home, clar, a tu t'ha d'haver representat això, un boom. Vaja, ara mateix sí. Tenim aquí assegut a la ràdio.
3: Exacte,
1: clar.
3: Sí. A veure, jo vull dir que no sóc un desconegut, però
1: no, clar, per això et van venir a buscar, perquè no eres un desconegut.
3: Exacte, em moc en una altra línia, lliga, no? Llavors, fa molts anys que toco objectes, no sé, la cadira potser es remunta al segle passat, eh? La cadira és el segle passat.
1: Déu-n'hi-do.
3: Sí.
2: Però, Xavi, tinc un dubte. I no t'animaries ara, a lo millor, a córrer a la Marató de Londres amb la cadira?
1: Tocant la cadira,
2: que ja estaria la bomba. Ostres. Tocar la cadira, fer la Marató.
3: Tocar la cadira seria fàcil. Córrer la Marató, també. Si ja. Em doneu una setmana per anar al meu ritme, doncs ho faig.
4: Tu posa't a roda del tio.
1: No una setmana per preparar-te, sinó una setmana per córrer-la.
4: I la tàctica és, posa't darrere del tio a la nevera i del llibre. I tu al seu ritme.
3: Ja tenim la casa muntada.
1: Però tu dius, clar, jo sí. Això ja des del segle passat que vaig inventar aquesta cadira.
3: Sí, bueno.
1: Com ells van a parar aquesta cadira? Com et troben?
3: Clar, jo fa temps que toco, que faig concerts amb el meu trio, bufansons, que hi ha molts vídeos penjats, fa molts anys ja mires, ja, hace 18 anys, no? Pues ja hi ha vídeos d'aquests meus tocant la cadira, tocant la crossa, tocant la tanca de les obres, amb el programa que feia el K3. Un programa que es va fer 2007-2008, que es deia L'Atrapassons, sí. Amb un target infantil, però que al final tothom s'hi apuntava. Amb en Roger de Gràcia, en un programa també, al final d'un programa, aquell programa que es deia a TV3, No me la puc treure del cap, mm-hmm. On al final de cada programa doncs, sortíem ell i jo doncs, fent una mica el friqui, tocant instruments. Jo asseguro, jo diria que la cadira hi va aparèixer. I llavors la trajectòria és llarga. Tot va començar el dia que el meu avi es va trencar el fèmur, i jo, que ja tocava flautes, doncs aquella crossa, vaig veure que era un tub, un forat, si teniu present. Això.
1: Que tenia molt potencial, no?
3: Tenia molt potencial, i fins al dia d'avui.
2: Però m'estàs dient que li vas treure a l'avi la crossa per tocar-li tu la flauta o el que...
3: Exacte.
4: Que sona molt malament, com ho estàs dient.
1: Però sí.
3: Però li vaig dir, seu, avi, seu. I la cadira també.
2: Ama, seu, que ara et toco alguna cosa. Seu. Ara tocaré alguna cosa amb la crossa.
3: I llavors, per mi... A veure, jo com ho explico tot això? En el fons el que faig és... La idea és absolutament tradicional, perquè sempre s'ha tocat el que un té a la vora, no? Perquè la música és més antiga que els instruments, no? Partim d'aquí. I la música és una necessitat i ho demostra en tota cultura i en tot moment històric, no? En tota època, no? Llavors, si un no té res per menjar, menjaria una sabata, que ja ha passat. I si un no té res per tocar, tocaria una sabata, perquè és una necessitat. Què passa avui en dia? Doncs que aquesta idea de tocar tot el que t'envolta s'expandeix molt més, perquè hi ha molts més materials, perquè hi ha moltes més deixalles i perquè trobes una cadira que li falta un tornillo i dius, me l'arreglo i li faig uns forats.
2: Però, Xavi, hi ha més gent com tu al món, tu creus, o ets únic?
3: Són pocs, però hi ha més gent que es dediqui només a tocar... Sí, que es dediqui només a tocar instruments de vent. Seria exclusivament... Jo no en conec a cap, però sí.
1: Que t'anava a dir, això comença amb tu de criatura. Quants anys tenies quan li prens la crossa al teu avi?
3: No, gràcies. No, jo en tenia 21.
1: 21. No. En aquell moment, 21 anys, li agafa...
2: Criatura.
3: Sí, gràcies, gràcies. Però pensava que m'imaginava com de petit, perquè a vegades m'ho diuen, tu de petit? No, no, jo...
1: En tenies 21, li agafes la crossa al teu avi i com la transformes, eh? Directament del res d'aquella crossa ja comença a sonar i a fer música?
3: Sí, aquella crossa ja comença a sonar i a fer música.
1: Però no la tuneges, no la tuneges de cap manera.
3: No, és tal qual. I això és meravellós de molt...
2: I què li toques a l'avi? Quina és la primera cançó que li vas tocar?
4: A l'Opus número 1, quin va ser?
3: Mira, jo em sembla que va ser la Primavera de Vivaldi.
1: Imagina't.
2: En sèrio?
3: Sí.
2: En sèrio?
1: Però després, a partir d'aquí, d'aquesta crossa, tu vas agafant altres objectes i convertint-los en instruments. Amb què segueixes, amb què continues i quin és el teu preferit?
3: Doncs mira, la crossa ja te la trobes feta. Jo sóc molt mal constructor de coses, eh? Jo les allò volta i volta. L'objecte cru és el millor, i si pot ser poc manipulat, doncs també millor. Un bon producte, no? Això que els cuiners, no? Si tens un bon producte... Llavors, clar, amb la pauta de la crossa, que ja és un tub amb forats, doncs trobes moltes coses que estan fetes de tub i que no tenen forats.
4: Clar,
3: i has de fer-li, ja està.
1: Exemples.
3: La cosa és aquesta. Exemples, doncs mira, una tanca de les obres, una escombra, mira, l'escombra no cal fer-li res perquè tens les escombres extensibles i funcionen com una flauta d'èmbol. Doncs tens una roda de cadira de rodes, tubs molt diversos que et puguis trobar, una escala, que és l'escala d'alumini, però que és l'escala musical, no?
1: Veig que ets molt de deixar la gent amb mobilitat reduïda sense, sense alternatives.
4: Sí, sí. El terror de les llars. De...
3: Vaig deixar un rastre de gent asseguda a terra.
4: El que sí que em recorda molt és el que feien els lutiers.
3: Sí, exacte.
4: Quan feien els concerts i les grans d'això, que feien aquests instruments que tenien els lutiers, que feien unes coses tremendes, amb taules sí. de fregar...
3: Exacte. És que el que han fet els lutiers és, en una època molt més mediàtica, allò que s'ha fet sempre, que és l'excèntric musical, que és tota una disciplina del circ, el pallasso que toca el serrutxo...
1: S'ha incorporat a la taula el Litus. Litus, què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia. Quina sorpresa trobar-me aquest home. Aquest tio és un geni.
2: Sí, però escolta,
5: flipo molt.
2: Però Litus, escolta, estic flipant jo amb tu. Vens amb una merda de
3: ja,
2: de
3: tio, guitarra, amb una guitarra no? normal. No, hòstia,
2: però porta home,
3: una merda.
1: Quina poca fantasia.
2: Què és això?
5: Que poc original, no?
1: S'ha de dir que el Litus és dels músics que fa servir la seva boca per fer una pila de sons que imiten instruments. És
2: veritat. No l'ajudis, que ha vingut amb una guitarra de merda.
5: I també s'ha de dir que la guitarra és peculiar, eh? O sigui, a veure, és una guitarra, és un instrument normal, però té aquest color blau piscina, que a mi m'encanta.
4: Està xula.
5: Però sí, tu no sé si te'n recordes, però vam fer un bolo junts ja fa anys.
3: Ostres!
5: Un homenatge al Miguel Hernández
3: amb el quartet Brossa. Ah, sí? Esclar! Hòstia, d'això em sona la teva cara, esclar.
5: Sí, jo ja et coneixia i al·lucino amb el que fa aquest home, no? Que fa qualsevol cosa i la fa sonar molt maca. La fa sonar molt bonic.
2: Gràcies. Tu vas anar aquell dia amb la guitarra i ell amb què va aparèixer?
5: Teníeu com un set de moltes coses.
3: Sí, teníem diferents flautes, un xerrac, sí. Ara, ostres,
2: va estar bé. Xavi, guanyes la vida així?
3: Home, i tant.
1: Això t'anava a dir, sí, perquè això va començar com una afició.
4: Sí. Jo he arribat ara i he vist el Ferrari aparcat a la porta, eh?
3: Sí,
1: però sí, però has arribat a poder-te guanyar la vida amb això que fas, eh?
3: Jo sóc músic, també sóc un músic normal. Tu ets músic normal, també. Sí, i us diré que una de les feines que més m'agrada és anar a escoles i instituts. Això, el que ho hagi provat...
2: Deuen flipar.
3: Quan més grans més flipen, i qui més flipa et diré que són els adults. Però poder sortir de casa i anar a una escola i que els nanos t'aplaudeixen i després te'n vas a casa teva i has treballat, ja està. Clar. I potser has treballat a les 10 del matí, has treballat, saps? O sigui, això ja...
5: Això pels músics és que és un luxe. Això. I te'n vas a dinar, exacte. I ja està.
4: Sí, tu a les 10 del matí estàs arribant a casa.
3: Exactament.
1: Xavi, tot això, tota aquesta conversa era només una excusa per escoltar-te tocar la cadira.
3: Doncs
1: que te l'hem fet portar, que l'has portat,
3: doncs
1: que la tenim aquí. I, vaja, ens feia il·lusió que, a part d'haver vist la Maia, agafés aquesta cadira que serveix tant... Mira, se l'està col·locant ara.
0: S'ha de dir que s'ha d'estar fort.
1: Podeu entrar, si voleu, a les nostres xarxes, al YouTube, al nostre directe, per veure en vídeo ara mateix com el Xavi Lozano tocarà aquesta cadira que heu pogut veure a la Maia, ni més ni menys que la Maia fent-la servir també, per fer música. Som-hi.
6: Sí. Un, dos, un, dos, tres. Espera, que m'he equivocat de to, perquè en aquesta cadira tinc diverses flautes.
0: Ostres,
6: sí que... Ara sí, és que tinc una pota en mi bemoll i una pota en re. Vinga, ja està. Un, dos, un, dos.

0: Uau.
1: Bravíssimo.
0: Vaya pasada, ¿no?
1: O sigui... Escolta, i els fabricants, els fabricants de flautes no t'han posat una denúncia?
2: És que és impossible, és que és com posar portes al camp o com voler, com volem botar l'aire.
1: Jo sóc el tio que fa flauta i dic, cabron, ara que veig jo.
2: La música és de tot arreu, gent, és de tot arreu.
0: Xavi Lozano, de debò, moltíssimes gràcies per haver volgut venir aquí al programa. Torna quan vulguis, és a dir, nosaltres fem música, ens agrada fer música al programa.
1: Porta una tanca d'aquelles
0: de... Pots anar venint amb instruments.
2: A mesura que em aneu trucant, jo que visc a Galícia, però ha de coincidir.
0: La primera és, sí, com la porta del col. La primera és gratis, la següent ja te la paguem.
2: Home, vale? No estaria malament,
0: sí, sí. Fem aquest pacte o no?
3: Escolta, si voleu, sí. una pregunta abans d'anar-te'n. Tinc un dubte abans d'anar-te.
2: Digue'm.
3: La nit de Nadal, sí, què et diuen els teus nebots? Que toquis la cadira o què?
0: L'ampolla de nis del mono, no?
3: Toca algo!
2: És un dels dies que es presta a experimentar amb família totes aquestes coses, que al final és per lo que estem aquí, tu, no?
0: Per gaudir una mica de la vida, clar que sí.
1: I a lo bo deu ser l'aspiradora, perquè té un tu...
2: El trombó. Un trombonaco.
0: Em veig el Santi arribant a casa i començant a veure els objectes d'una altra manera, eh?
1: Ja m'agradaria tenir sentit musical, però soc fatal.
0: Santi Jiménez, José Antonio Ponsetti, gràcies. Xavi Lozano, com vulguis. Ara fem la secció del Litus. Et pots quedar o no, com tu vulguis.
2: Em puc quedar a escoltar i aprendre.
0: Vinga, va, i a participar, si vols. Gràcies, senyors, que vagi bé. Adéu.
3: Adéu.
4: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Som-hi amb la versió original d'aquesta setmana. Litus, poques vegades hem marxat tan enrere, eh?
5: Avui anem al principi de tots.
0: Avui anem a les portes del rock and roll amb Rock Around the Clock de Bill Haley i His Comets. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock,
6: rock. 7 o'clock, 8 o'clock, rock. Rock Around the Clock va ser gravada el 12 d'abril de 1954. Va marcar l'inici de la cultura juvenil del rock dels anys 50. Quan es va gravar el 1954 va passar força desapercebuda. De fet, l'èxit va arribar un any després, gràcies al cinema, quan va aparèixer a la pel·lícula Blackboard Jungle. L'escena inicial amb la cançó provocava aldarulls a les sales de cinema. La gent pujava a les butaques per ballar, per exemple. En alguns casos es van interrompre projeccions o es va haver de calmar el públic. Però què passava el 1954? Doncs, per exemple, la Guerra Freda estava en plena tensió, va tenir lloc la batalla de Dien Bien Phu, on França va ser derrotada pel Vietnam comunista. L'11 d'abril de 1954 és considerat el dia més avorrit de la història a causa d'un estudi estadístic realitzat el 2010 per l'informàtic William Tunstall Pedu. L'algoritme buscava el dia del segle XX amb menys esdeveniments rellevants, sense naixements famosos, ni morts de personatges coneguts, sense notícies d'impacte, i a més era diumenge. Va néixer John Travolta, Jackie Chan, Denzel Washington, Angela Merkel. Telefònica va assolir la xifra d'un milió de telèfons instal·lats, Ladislau Kubala era l'estrella del Barça i Roger Bannister es va convertir en el primer home de la història capaç de recórrer una milla en menys de 4 minuts. Per posar en context la bestiesa que va fer, per exemple, Sebastian Sauer fa uns dies a Londres, si Bannister hagués mantingut aquell ritme en una marató, l'hauria fet en 1 hora i 44 minuts. El que passa que només va fer una milla. I vosaltres què? Us va el rock and roll o no?
0: La llavor del rock and roll.
7: Això és el primer número 1 del rock and roll. I d'alguna manera aquí comença tot. Val a dir que després de la Segona Guerra Mundial hi ha un baby boom, comencen a néixer molts nens, moltes nenes, i per primer cop a la història, en el món, hi ha més joves que gent gran, que no havia passat mai. Mm. I llavors els joves ja no han de vestir-se com els seus pares o ja no han de treballar del mateix que treballen els seus pares, que era el que passava. No?
0: Clar.
7: Si el teu pare era forner, doncs feies de forner. I com no, doncs poden decidir la música que volen escoltar. I arriba el rock and roll, que era una música dirigida a joves, i ho peta. I aquí comença el negoci, el món discogràfic.
0: Aquí comença el fenomen fan.
7: Exactament. Comença amb Elvis, després amb els Beatles... Però el que passa és que es comencen a vendre molts discos i comença a aparèixer aquest fenomen del número 1, que a mi sempre m'ha interessat, això dels números 1. I, a més, el meu germà, de petits, es va tornar boig i es va fascinar amb això dels números 1, es va comprar totes les revistes Billboard, que és una revista on sí. que recull, tots, recopila tots els números 1, i es va dedicar a buscar-los tots, un per un, o sigui, viatjant pel món, anant a botigues, fires de discos, i ho va aconseguir, eh? Té tots els números 1 de la història.
0: I, clar, passa com ara amb el reggaeton, que els xavals joves escolten reggaeton i els seus pares ho odien? Això passava amb el rock and roll, també?
7: Tant, clar, clar, era la música de l'infern. Era la música del diable. I, els pares odiaven. A més, clar, odiaven que els seus fills tinguessin el seu propi criteri. No? Clar, tu esperaves que el teu fill seguís el teu camí.
0: Clar. Quins són els elements per saber si una cançó és o no arriba o arribarà al número 1?
7: Mira, als anys 50 hi havia tres elements molt importants per poder ser un número 1. Primer, ser el més venut, no? Ser el que venut més discos. Segon, ser la cançó més radiada, o sigui, els discjòqueis tenien moltíssim de poder en aquell moment, perquè clar, si una cançó sortia molt a la ràdio, doncs tenia més números de ser número 1. Però a mi em fa molta gràcia el tercer element, que és, havia de ser la cançó més popular. Però clar, això com es comptabilitza?
0: És molt relatiu, això, clar.
7: I el que feia era anar a les jukebox, saps aquelles màquines, les rocoles...
0: Allò que hi havia abans en els bars, encara n'hi ha algun que en té, que sí. Tu vas allà, tires unes monedetes i poses la cançó que vols.
7: Exactament, vale. La gent tirava la monedeta, triava la cançó que sonaria en tot el bar, i el que feien era anar a aquestes màquines i veure quines eren les més triades.
0: Una mica com el que fem amb tu quan anem de bolo, et tirem la monedeta i donem la més popular, no?
7: Més o menys, sí. Bueno, a mi a vegades també m'han dit jukebox.
0: Sí, no?
7: Sí, sí.
0: Clar, clar, perquè tu tens per triar i remenar absolutament de tot. Seguim aquí amb el Xavier Lozano.
2: Soc aquí escoltant.
0: Músic, sí, multiinstrumentista, li dèiem. Clar, amb els teus instruments peculiars i psicodèlics, pots arribar a fer qualsevol estil de música?
2: Sí, es pot tocar de tot. Tens totes les notes, tens tota la dinàmica, per tant, ho pots fer. Els meus instruments, per una qüestió de fabricació, amb eines senzilles, el que fas, en definitiva, són instruments d'aquells que ara anomenem tradicionals. Jo ho diu les etiquetes, però així ens entenem, oi? Són instruments senzills, enforats, diguéssim. Són flautes enforats, no hi ha uns mecanismes. Per tant, la música que fas també és adaptada, o toques la música que està destinada a aquest tipus d'instruments.
0: Litus, som-hi?
7: Pues que fem, vinga, va.
0: Escoltem Rock Around the Clock del Billy Cali and His Comets, i no sé si el vols acompanyar molt bé, no?
7: Sí,
0: en algun moment t'ho sentes lliure.
7: Està amb mi, si et ve de gust, agafa...
0: Agafa el que trobis, aquesta tassa.
2: Està amb tu, no? Dius que està amb mi, vol dir que està amb tu.
7: Ah, exactament.
2: Molt bé. A veure si xiulo.
0: Som-hi.
2: Hauré de xiular.
7: Vinga, va. One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock.

0: Aquí Catalunya.
1: Aquí Catalunya.
0: Amb Marina Fernández.
2: Sergi López, què tal, com estàs?
3: Molt bon dia, Marina.
2: Posem el retrovisor musical. Avui ens traslladem fins al postfranquisme. Ens portem al 1976.
3: Sí, just després de la mort de Franco, el que demanava el cos era llibertat i el grup Harcha ho va proclamar sense ambigüitat. Llibertat!

Libertat, sí, Nira. Va ser una etapa de moltes converses clandestines, molts pactes, de buscar la màxima unanimitat possible en les decisions que es van prendre, una etapa en què igual no estaria malament recuperar de tant en tant, no? Aquí la música parlava de llibertat. A la resta del món es van publicar algunes de les millors balades de la història i una d'elles és If You Leave Me Now.

0: em sembla una magnífica balada del grup Chicago. T'agrada?
1: I tant, sí, sí.
0: I a finals d'any el grup Eagles va llançar una altra genialitat que va quedar per a la posteritat.

0: et dic que si anés pels Estats Units i em trobés un hotel que sigués Califòrnia, i anava fixa.
1: I et fas el selfie, com a mínim.
0: I tant que sí, i tant que sí. Una cançó que no sé si és una genialitat, però que a dia d'avui continua sent coneguda i es continua sentint, és aquesta d'un dels grups triomfadors dels 70. Apa!

Sabato Pomeriggio va arribar al número 1 dels 40 en italià, tot i que també es va fer i va sonar molt la versió castellana, Sábado por la tarde. Un altre nom amb majúscules del 76 és Miguel Gallardo. Pero...

0: Hoy tengo ganas de ti, d'ella, Miguel Gallardo, i un altre clàssic del 76, Camilo Sesto, triomfava amb Jamás.
1: Jamás, jamás he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo.
0: Aquestes no sé si et sonen, són abans de néixer tu, eh?
2: Sonen més clàssicorres, però sí, sí, algunes. T'he de dir que la de la italiana no em sonava.
0: No. Doncs el 76 va sonar molt, ja t'ho dic jo. I completarem aquest recital de balades amb un altre clàssic de l'època, Pablo Abraira.

0: Era el Sergio Dalma de l'època, no?
1: Efectivament. Va ser més conegut per Gavilano Paloma, que és posterior, sí, però aquesta va ser la primera, el primer impacte.
0: I a la política, ho dèiem al principi, ens trobàvem en ple postfranquisme.
1: Sí, vam començar l'any amb Carlos Arias Navarro com a president del govern espanyol. Era aquell senyor que va dir en veu de pena allò de «Espanyol es Franco ha muerto». Però el juliol del 76, l'ara emèrit, llavors rei, Joan Carles, va nomenar Adolfo Suárez president de l'executiu. S'obria així el camí que portaria a la democràcia. A Catalunya, gent molt valenta va començar a reclamar llibertat, amnistia i l'Estatut d'Autonomia ya desde el mes de febrero.
2: Y hay que cargar, cargar con todos, y aquí con todos, por delante todos. ¡Hola, hola!
1: Aquesta primera manifestació, l'1 de febrer del 76, va ser reprimida amb molta contundència per la policia, com hem pogut sentir. Això a Catalunya, a l'àmbit internacional, destaca el cop d'estat a l'Argentina, que va acabar amb la presidència d'Isabel Perón i va situar un militar, Jorge Rafael Videla, al capdavant del país. Això quan només faltaven 2 anys perquè l'Argentina acollís el Mundial de Futbol del 78. Parlant d'esports, es van celebrar els Jocs Olímpics de Montreal, que van coronar una romanesa, Nadia Comaneci, com a reina de la gimnàstica amb 9 medalles d'or. Va ser la primera gimnasta de la història que va obtenir un 10 en una prova olímpica.
0: I al cinema, al 76, què s'hi feia?
1: Doncs mira, pel·lícules com aquesta. Evidentment, estem parlant de Rocky amb Sylvester Stallone intentant convertir-se en una estrella de la boxa. Una altra pel·lícula que va deixar empenta, en aquest cas, amb Robert De Niro com a protagonista.
3: La ciudad es una cloaca, toda ella llena de basura y gentuza.
4: Creo que he comprendido, Travis. Arreglarlo sería fácil.
0: Clàssic de clàssics, també.
1: És Taxi Driver, amb un taxista pertorbat a Nova York com a fil conductor i parlant de coses pertorbadores.
0: King Kong. Home.
1: És la mítica imatge de King Kong on el goril·la gegant agafava amb una mà a Jessica Lange i s'enamorava d'ella.
0: Com arribem a les 8?
1: Doncs mira, avui amb Elton John i Kiki.
0: Una mica de marxeta està bé, perquè algunes de les que hem posat eren d'en Torres.
1: És que avui hi havia molta, molta balada.
0: Ui, doncs l'any que ve, mira, la setmana que ve ens n'anem encara més enrere, 1961.
1: Ostres, doncs aquí sí que ho tenim complicat per trobar coses. Aviam què passa.
0: Sergi López, gràcies.
1: Gràcies a tu.

Fins aquí els millors moments de l'Aquí Catalunya. Nosaltres hi tornem d'aquí unes hores a les 7 del matí en directe, cada dia fins les 11 a l'antena de Ser Catalunya, i si no, a YouTube, a Spotify o a la nostra pàgina web, al podcast de sercatalunya.cat. Adeu!

Podeu seguir en directe aquí a Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de SER Catalunya i a les nostres plataformes digitals.

0: Rebobinem el llapis de memòria.
1: Bona tarda, Sílvia.
2: Bona tarda.
1: Escolta, abans de començar, necessito que fem una recapitulació de tots els projectes que tens ara en peu, perquè jo ja m'he fotut un cacau descomunal.
2: Tens temps? Quant de temps dura el programa? Una hora,
1: sí,
2: no?
1: Estàs amb mil mogudes, no?
2: Estic amb mil mogudes. Però és que és, jo quasi que crec que ho porto a l'ADN. Lo d'estar sempre amb mil mogudes. Però aquest cop ens ha marxat una mica de les mans.
1: Sí, perquè, aviam, imagino que estàs assajant el Firmament, sí, que estrenes al TNC d'aquí res.
2: Sí, d'aquí una setmana.
1: També estàs a la 2 amb el programa I ara què?
2: Sí.
1: Que m'agrada molt com el defineixen. Ara tu m'explicaràs, perquè diuen que és una barreja entre talk show combinat amb late night. I jo aquí ja arriba un punt que...
2: És que allò de les etiquetes, que complicat que és. Perquè jo crec que és inetiquetable aquest programa, no? És una conversa, però també és entreteniment, és una mica poti-poti. Però bueno, sí, i ara què? També un altre projecte en marxa a la 2.
1: Que és el talk show combinat amb late night, que també podríem dir que és el programa on portes el teu gos.
2: Sí, a vegades.
1: És una bona manera d'explicar-ho.
2: També, sí. El programa més bèstia que he fet mai.
1: I en solitari, el primer que presentes, pot
2: sí,
1: ser?
2: Sí, sí, el primer que presento en solitari.
1: Bueno, amb el gos, estàs amb el Balú.
2: A vegades, no sempre.
1: No sempre.
2: Estic més acompanyada de l'Arnau, no puc comparar-ho, però l'Arnau, que és la meva dreta programa, però sí, pràcticament sola. L'Arnau entra, surt, i després venen els convidats que truquen a la porta i es presenten per sorpresa. Ara estarem els diumenges a la nit, a les 10:25 de la nit, perquè ens han mogut dues vegades ja de la graella.
1: Mm.
2: Però la graella de la 2CAT ja saps que es va conformant una mica.
1: Fluctua, va fluctuant ella.
2: Sí, fluctua. I estem molt contentes d'estar el diumenge. Primer programa en solitari presentant i primer programa produït.
1: També tu estàs ficada allà.
2: També, home, jo soc sòcia de Sidecar Media des de fa un any i és el nostre primer projecte per la Sílvia, parit per nosaltres, creat per nosaltres i... Estem molt contentes, perquè jo he estat sempre... col·laboradora, de segones, bla, bla, bla, bla, bla.
1: Autònoma.
2: Sí, exacte, segueixo sent-ho. Però ara les decisions les prenem nosaltres. I això és molt interessant. I jo faig tot el viatge. I això és molt interessant, molt divertit. És la meva expressió, que dic jo, televisiva. Ara jo crec que tinc la meva expressió televisiva en pel que fa a la presentació, eh? He presentat concursos, però així un programa... creat per mi, a mida, un pati on jugar jo còmodament, és la primera vegada.
1: Aleshores, l'etiqueta és un programa d'autor, d'autora,
2: sí, sí,
1: en aquest cas.
2: Sí, m'agrada més.
1: Si no, programa que el show amb la Inai,
2: sí,
1: no, un programa d'autora.
2: Perfecte.
1: I a més, de tot això que parlem, també tenim pel·lícules que estan a punt d'estrenar-se.
2: Sí, el juny s'estrena Todos los colores, que és l'òpera prima de Beatriz de Silva, que és una noia, és una noieta, perquè no té ni 30 anys, que és una dramèdia, més comèdia que dramèdia, però una pel·li molt bonica sobre l'adolescència, sobre la importància de sentir-se estimat, la importància de pertànyer al grup. La protagonista és la Mafalda Carbonell, que està meravellosa, i jo el faig de la seva mare. Una pel·li molt bonica, passa, rius, meravellosa. I després estreno Burundanga, que crec que s'estrena en un festival ara al juny, però al setembre és l'estrena oficial.
1: Que aquí estàs amb la trupe, no?
2: Aquesta és amb la trupe. Jo torno a fer de dona de Jordi Sánchez, torno a treballar amb José Corbacho, Santi Millán... És com estar a casa. I després, encara no sabem la data de l'estrena de María Martínez no puede volver, que és una pel·li valenciana, de producció valenciana i catalana, i parla i fa una crítica de la tele dels anys 90. Aquella tele i aquells programes de testimonis on anava gent del carrer a explicar els seus drames, fossin reals o fossin mentides.
1: Sí, tipus el diari de Patricia i
2: sí,
1: aquesta...
2: Sí, com quina perversió manegava la televisió d'aquell temps i aquests programes en concrets. Dirigida per Òscar Bernàcer i meravellosa, amb una família que s'ha format allà a València. Jo ja vull treballar a València. Cada any haig de fer un projecte a València. Mira, faig una crida. Cada any vull una pel·li a València.
1: Que té poca feina, la senyora.
2: Estic feliç. Sí, però el més important ara i el més calent és el Firmament, que és un text. Bueno, ara en parlarem.
1: En parlarem.
2: No? Vinga, va. Doncs et deixo que dirigeixis tu el programa.
1: No, no, fes. Ara que ets productora, fes tu tirar milles, el
2: no,
1: que
2: no,
1: tu vulguis.
2: No, és que si jo arrenco...
1: Ja, jo he fet un guió i anem a intentar complir-lo una pagineta.
2: Mira.
1: No, no, aquí hem vingut a parlar perquè avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'actriu, còmica, presentadora, ara també productora, la Sílvia Abril.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de la Sílvia Abril, que s'ha fotut un bailoteo descomunal mentre sonava el Never Gonna Give You Up del britànic Rick Astley, un tema que es va publicar l'any 1987 i que va arribar al número 1 de les llistes de 25 països.
1: Wow.
0: Entre ells, Espanyita, wow, evidentment. O sigui, Sílvia, que crec que hi ha un quòrum universal a l'hora de dir que estem escoltant...
1: Un temasso.
0: Un temacle, un temasso, un tamarro, com tu li vulguis dir.
1: Buah, jo aquest tema... és que em porta a la meva adolescència, a les primeres farres.
0: Que tu aquí tens 16 anyets, 87.
1: Sí, clar. Aquí jo ja em saltava la llei i em saltava els límits dels meus pares. O sigui, a mi no em deixaven sortir, perquè a més ja em coneixien, jo vaig ser una adolescent complicada, i la meva germana gran no era molt ferrera. La Ferrera era jo.
0: Sí, no et va planar el terreny,
1: no,
0: que normalment
1: no
0: fa la germana gran.
1: No m'obrí moltes portes. Sí que sortia, però jo sortia per ella i per les que venien al darrere. I me n'anava amb tren fins a Caldetes, d'amagat dels meus pares, i me n'anava amb una discoteca que va ser clau i que tots els del Maresme lliure i tropical recordem, que és Cuatro. Cuatro era una discoteca que estava a la Nacional, entre Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt, i allà m'he fet els primers petons, he tingut les farres més importants, he anat amb Vespino per la carretera de Mata, o sigui, la joventut delictosa l'he viscut allà, a Cuatro, i amb aquest tema, segurament...
0: Que deies que ho feies d'amagades dels teus pares.
1: Sí.
0: Això és que deies, que me'n vaig a dormir a casa de tal i te n'anaves a...
1: He mentit tot el que es pot i més. M'he inventat troles molt grans. Dormir a casa d'una amiga, dormir a casa de moltes amigues, de tot, de tot. I mon pare m'havia enganxat. Mon pare anava per la Nacional i anava donant tombs...
0: Patrullant, eh?
1: Patrullant fins que em trobava. Sortíem a l'estació de Caldetes i havíem de caminar com uns 400 metres com a mínim fins a la discoteca, i en aquell tram de la Nacional on veies desfilar adolescents, m'havien pillat moltes
0: vegades. Sí, t'enganxes. Veies un puntero láser, no?
1: No, reconeixia el cotxe de mon pare, perquè era un Cante, el cotxe de mon pare.
0: Quin era?
1: Era un Ford Granada gegant. Un cotxe que no es veia gaire, però era un pedazo de ferro.
0: I pillaves, no?
1: I pillava. Parava la Nacional amb els seus dos. Parava la Nacional, obria la porta del copilot i més d'una vegada m'havia dit, súbete al cotxe.
0: Vinga, a fer el favor. Que a tot això, en aquesta edat, amb 16 anys, a tu et passava pel cap això que podies dedicar-te a ser actriu, a fer humor?
1: Jo he fantasejat sempre, perquè jo des de que em pujo a un escenari... Però l'escenari per mi era castigar-me contra la pissarra a la classe. Per mi ja era tenir el focus, pintar-me la cara, girar-me i de cara al meu públic

0: públic que era la classe provocar grans riallades. Per mi allò va ser el primer escenari. Allà vaig conèixer el poder de fer riure. I sempre, a l'escola, a les monges, t'estic parlant de 6è d'EGB, de 7è d'EGB, allà ja m'apunto a teatre. I ja faig les meves primeres funcions de teatre. La primera, Sant Jordi mata l'aranya, que era, és una funció que té 6 pàgines. La recordo perfectament com si fos ara el text. I allà ja començo a fantasejar. Després ja ve el testament d'en Nasi i ja a mi em donen el paper de Quitèria, que era la dona d'en Nasi. O sigui, allà començo a descobrir el plaer de pujar-me a un escenari. Per tant, jo tenia 10 anys.
1: Sí, però tu estudies dret.
0: Sí, perquè jo era una jo era una nena de poble, no hi havia referents a casa meva de ningú que fes teatre, i per tant jo no tenia ni idea de que allò es podia estudiar. És quan obren... Jo estic fent dret, i obren a Mataró l'aula de teatre i dansa...
1: Allà sí que...
0: Clar, allà faig... Ui, aula de teatre i dansa, ho llegeixo al diari Crònica de Mataró, que era un diari antiquíssim, que ja no existeix fa anys, que crec que es deia Crònica de Mataró, i descobreixo l'anunci a la botiga de ma mare, a la floristeria. Un dia obro el diari i veig aula de teatre i dansa. I dic, què és això, a Mataró? I llavors faig, estudio dret al matí i m'apunto a teatre a les tardes. I allà descobreixo la formació, descobreixo que hi ha una cosa que es diu Institut del Teatre Barcelona, que es fan unes proves d'accés, i que una professora allà a l'aula, que la recordaré tota la vida, que es diu Chiqui Berraondo, que encara està en actiu. La coneixes?
1: És un mite de tots els que hem estudiat teatre, a la Chiqui Berraondo la coneixem.
0: Doncs jo vaig tenir probablement l'any 90 o 89 a la Chiqui Berraondo. I clar, aquesta dona m'obre els ulls i em diu, tia, tu tens talent i hi ha un lloc per formar-se a Barcelona. I per mi tot era nou, i jo estudiant dret. I llavors allà, amb més gent de l'aula de teatre, sobretot Albert Triola, però Susanna Garatxana, Jordi Ferrés, Conxi Milla, fem un grup i ens preparem d'amagat.
1: Bueno, d'amagat?
0: Sobretot l'Albert i jo, d'amagat de les nostres famílies, perquè els dos estàvem estudiant carrera. Ens preparem les proves d'accés a l'institut.
1: Però com ho fas d'amagat, això?
0: D'amagat és, doncs mira, tot l'estiu, un cop s'ha acabat la universitat, tot l'estiu, doncs quedant, com que ja teníem la colla, anàvem al garatge del Jordi Ferrés i doncs ens llegíem els monòlegs, ens els assajàvem, anàvem a un parc que hi ha a Pla d'en Boet, una zona de Mataró,
1: sí, sí,
0: l'Albert
1: conec,
0: i jo, i fèiem doncs, gimnàstica, rodes, tot el que ens podien demanar a les proves d'accés, i ens presentem i entrem. I llavors aquí cau el gran marrón de la meva
1: Clar,
0: vida.
1: Perquè has de sortir de l'armari teatral i dir a casa...
0: Totalment.
1: Mira, que sabeu això del dret? Sí. Crec que també estaves treballant a la caixa o alguna cosa
0: així.
1: Saps tot això? Doncs que no.
0: Que va ser que no.
1: Que vull ser saltimbanqui.
0: Clar, i cau com una gerra d'aigua freda a casa meva.
1: O sigui, què et diuen?
0: Pues que per favor acabi la carrera, que faci el que estic fent de fer teatre i de cosetes de teatre, però els caps de setmana... o sigui, fan l'impossible per convèncer-me de que no he d'acabar de deixar la carrera. Jo ja estava quart. Sí que tenia moltes assignatures penjades, civil... Tenia moltes penjades. O sigui, no era un quart net, però tenia moltes coses aprovades ja. I bé, el gran catacroc a casa.
1: Però no et van convèncer, perquè
0: no.
1: Vas anar...
0: No, és que sóc àries, sóc molt cabuda, porto una cabra dintre.
1: Clar, tu ets la Sílvia Abril, que va néixer el 10 d'abril.
0: Exacte.
1: Està tot lligat aquí.
0: Sóc tossuda, i no escolto ningú, i faig molt poc cas dels consells que em donen. Tinc una essència que és tirar pel dret... i tirar pel dret.
1: Sí, sí, perquè et diguin el que et diguin, te'n vas a l'Institut del Teatre, però és que encara eleves l'aposta perquè a segon deixes l'Institut del Teatre per anar-te'n a una gira pel món amb els comedians.
0: Jo crec que era tercer, no era segon. Era tercer, però és igual, una altra carrera que tampoc acabo.
1: Clar, però que a casa a sobre és com, ah, vale, que no vas a estudiar teatre allà a Barcelona, sinó que te'n vas pel món, crec que era teatre de carrer, no?
0: Sí, teatre de carrer, després fem un espectacle per celebrar els 25 anys, que era l'edat que jo tenia. Fem un espectacle a comedians per celebrar els 25 anys de companyia, i voltem per tot arreu, ens passem de gira 40 dies a Itàlia, bueno, viatgem per tot el món, Colòmbia, Venezuela, per festivals. Bueno, jo he viatjat probablement el que no esperava.

0: pensava ni somiava viatjar a l'edat que ho vaig fer, eh?
1: Que això és la millor escola que pots tenir, no?, de teatre.
0: Absolutament, absolutament. Sortir al carrer i fer riure a belgues, a txecs, a jo què sé...
1: De lo que te tiren.
0: Sí, el que faci falta, qualsevol tipus de públic.
1: I a Comedians, ja estàs, la tira, 10...
0: 10 anys, després continuo fent alguna coseta amb ells, però van ser 10 anys, vaig fer la clausura, o sigui, la meva presa de contacte amb Comedians és la clausura dels Jocs Olímpics.
1: Val, o sigui, comences...
0: Sí, perquè
1: fortíssima.
0: Ells recluten a gent d'escoles de teatre del Maresme que de manera voluntària volguessin participar a la clausura. I aquí ens pugem, els de l'aula de teatre, ens pugem al carro. Clar, va ser una experiència única. Actuar a l'estadi, a la clausura... O sigui, a la inauguració ho devia ser, però la clausura va ser brutal.
1: I per què te'n vas de Comedians?
0: Doncs perquè apareix la primera possibilitat de fer teatre a Barcelona en un teatre petitó, que era el Teatre Neu. Jo potser estava ja una mica cansada de no aparèixer per casa, de fer trucades a cobrament, no?, a revertit. Bueno, ganes de... Comencen a néixer els meus nebots. Hi ha una necessitat
1: de
0: la Sílvia una mica adulta. Arrelar, clar, ja tenia uns 30 i pico anys i dic, bueno, doncs potser faig aquest càsting que el fa l'Albert Boadella i el Jaume em dirigeix en un espectacle cabaretero. Jaume, el que feia la secció de La Vanguardia, ara no em surt el cognom. Bueno,
1: doncs si no et surt a tu, Sílvia, no el trobarem, crec.
0: Em surt Jaume Collet, però no ho és. Bueno, portava la secció del Burladero a La Vanguardia, que era una sàtira política, una tira de sàtira política, i la trasllada al Teatre Neu amb un espectacle que setmanalment canviava. I allà m'agafen i m'estic una estona llarga, perquè això també passa a ser programa de tele, que es deia Bohèmia, al Canal 33, i fem sàtira política. Jo allà imitava la Ferrusola, imitava Celia Villalobos, que va ser aquell moment del caldo de huesos, que recomanava prendre caldo de huesos. Bueno,
1: molt bo,
0: tu ets molt jove.
1: El caldo d'ossos és molt bo, guareix moltíssim.
0: És molt bo,
1: sí,
0: és
1: molt bo per la salut.
0: I té moltes vitamines.
1: Exacte.
0: I molt col·làgen.
1: Sí. És cert, eh?
0: Però allà pues, començo a fer paròdies. I el Terrat preparava un programa de paròdies.
1: Homo Zapping.
0: I llavors algú que em veu al Burladero fa, ei, jo he vist aquí una gent al Burladero que fan paròdia, igual aquesta us pot interessar. I faig la prova per Homo Zapping amb el José Corbacho.
1: I a partir d'aquí això es comença a fer una roda,
0: clar,
1: no?
0: Que imparable.
1: Fins a arribar al dia d'avui que et surt la feina per les orelles.
0: Hosti, sí, haig de ser molt agraïda, eh? Perquè amb 55 anys i seguir en aquest nivell de curro, no? I...
1: Per molts anys que sigui així.
0: Sí, sí, sí, fins que, com a mínim fins que digui, bueno, ara ja...
1: Ui, quiero reposar.
0: Vull descansar una mica.
1: Doncs queda clar que la Sílvia Abril és una comedianta de cap a peus. Ara bé, quan ha tocat plorar, també ha plorat i ho ha fet acompanyada de cançons com Un año de amor, de Luz Casal.

0: Un año de amor de Luz Casals, una nalla pesa memòria de la Sílvia Abril, que aquest tema va ser publicat l'any 1991, el mateix any que també va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Tacones Lejanos de Pedro Almodóvar.
1: Numeraço aquell, eh?
0: Que en el teu cas, què va arribar abans, la pel·lícula de l'Almodóvar o la cançó de la Luz Casals?
1: La cançó, sens dubte. Jo era fan de la Luz Casals.
0: Era... O ets?
1: Soc fan. L'altre dia la tenia el Marc Giró. No em canso de sentir-la. I mira que l'he sentit vegades en entrevistes. És una tia molt intel·ligent, és una tia que ha sabut reservar-se, descansar, s'ha sabut fer esperar, no?, i desitjar. Perquè és una tia que pensa molt als discos... No sé, és qualitat gallega, no?
0: I a més diuen que és sèria, però alguna vegada que ha passat per aquí té la seva retranca, la Luz Casals.
1: Home, i és cínica, és irònica. I aquesta cançó, recordo perfectament, recordo un moment de... Aquesta cançó era per obrir-se les venes.
0: És la tallavenes,
1: sí.
0: Aquesta cançó.
1: Sí, aquesta és de... No sóc corresposta. I jo me n'anava a l'Espigó de Sant Simó, a Mataró, amb un Walkman, uns cascos, i plorava mirant al mar asseguda en una roca. Jo sóc una drama queen.
0: Molt intensa, amb molta intensitat,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, he sigut molt drama queen. I me la posava, plorava, però recordo perfectament el moment de... Hòstia, però per què no em fa cas? Per què està sortint amb aquesta altra?
0: Mentre les ones anaven picant,
1: sí,
0: no? Amb les...
1: Sí, sí. I jo plorant com una... O sigui, tallavenes. És la cançó tallavenes de la meva, per mi, de la meva època.
0: De fet, crec que vivies l'amor amb tanta intensitat que una vegada et vas escapar a veure a un
1: nòvio, sí.
0: A la mili. Com sí, va anar això?
1: Sí, sí, sí. Ella estava fent la mili i jo, en la meva línia de punky, vaig mentir, vaig dir que m'anava a dormir a casa de la meva millor amiga. Amb la sort que llavors no hi havia mòbils, no hi havia aquest nivell de comunicació i de control dels nens. A través d'un WhatsApp li escrius a la mare i li dius, què, com estan les nenes? I ja t'han pillat.
0: Sí, sí, això la Joana no ho pot fer, la teva
1: no,
0: filla.
1: No, evidentment.
0: Estem molt més controlats.
1: No, estàvem en una època de, bueno, va, doncs me'n vaig el dissabte a la nit a dormir a casa a l'Ester i ja el diumenge a la nit que em pugi el pare de l'Ester a casa.
0: Segur.
1: Sí. I vaig agafar un tren en aquella època. O sigui, me'n vaig anar de Mataró a Barcelona i jo crec que vaig sortir de l'estació del Nord, un tren cap a Madrid, asseguda en un vagó amb gent que no coneixia de res, una mica cagada de por, però alhora me'n vaig anar a veure a l'Emili.
0: On estava ell?
1: A Madrid. Colmenar Viejo.
0: I el vas trobar?
1: I el vaig trobar. Vamos.
0: Quina edat tenies aleshores, Sílvia?
1: Ah. Devia tenir 17... Era menor, eh?
0: Sí que eres 17... punky, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Home, amb 17 anys menor... Sí, no tenia més de 18 anys. Però jo l'amor l'he viscut sempre... bueno, doncs això com et deia, no? Molt apassionadament. Com... A la vida tot ho porto així, eh? Amb molta passió. És algo que se m'emporta.
0: Ets passional.
1: Soc passional.
0: En tots els sentits de la paraula.
1: Soc apassionada, sí.
0: Que aquest és un tema, també, perquè tu sempre estem acostumats a veure't somrient, molt contenta, però entenc que, com tothom en aquest món, també tens els teus moments d'emprenyar-te, d'estar amb la llet, d'enfadar-te amb una preadolescent que tens a casa. Vull dir, això també ho tindràs. No, no pots estar tot el dia així, perquè ha de ser esgotador.
1: No, esgotador per mi i esgotador pels
0: Clar,
1: altres.
0: Per tothom,
1: eh?
0: Per tothom.
1: No, no. Mira, de fet, la meva filla m'ho retreu bastant. Diu, tu fora de casa ets molt simpàtica. I ja està tot dit. Però toca educar i toca posar límits.
0: Però canvia
1: i toca...
0: molt, la Sílvia, a casa de fora.
1: A estones, sí. Clar, perquè jo a casa tinc el rol de limitadora. Jo sóc la dels límits. La de dir que no. La de no per aquí no. No, això no pots. Ja és que el papa m'ha dit ja, però no. Tu ja saps que no.
0: No et flipis.
1: Llavors hi ha bronques, perquè està en plena adolescència. Ella també és bastant drama queen. Jo la veig i penso, ai, si és com jo.
0: Angelito mío,
1: eh? En aquest sentit és drama queen, és, tot és molt intens i tot és molt greu. I sí, i sóc enfadosa amb ella, sobretot. Perquè fixa't, amb l'Andreu no ens enfadem mai. Si no, no, no... I amb els amics, jo sóc bastant d'evitar el conflicte. Espero que les coses... Ah, bueno, ja li passarà. Però amb la meva filla, escolta'm, sóc una altra persona, eh?
0: Que aquesta vessant més dramàtica has tingut ocasió d'utilitzar-la com a actriu, també?
1: Ara.
0: Ara anem.
1: Ara.
0: Si això és el firmament...
1: El firmament.
0: Ens posem dramàtics.
1: Vamos. Vamos.
0: És que tenia els meus dubtes perquè el personatge que interpretes es diu Sally Poppy.
1: Ah, sí? No? A la versió anglesa?
0: Sí, em sembla que sí.
1: Ah, doncs pues a la catalana es diu Bette Vidal.
0: Doncs allà es diu Sally Poppy. I dic, home, potser és una comèdia, perquè Sally Poppy no...
1: Ostres, no sabia que es deia Sally Poppy.
0: Sí, perquè...
1: Home, el nom és molt graciós. I ja sonorament, Sally Poppy.
0: Sally Poppy, clar, però no? Sembla una mica
1: una
0: de comèdia.
1: Mary Poppins.
0: Hola, sóc la Sally Poppy. Com esteu, companys?
1: Doncs pues no, no, la dona té un drama important, eh? És que el firmament...
0: Això és Anglaterra, mitjans del segle XVIII?
1: Sí,
0: Anglaterra aquí, rural?
1: Sí, aquí és Catalunya, 1759.
0: Vale, us ho heu emportat 100%.
1: Sí, ho hem traslladat. O sigui, la Gara Roda, que és la directora, ha fet l'adaptació, ha parlat amb la Lucy...
0: Lucy Kirkwood.
1: Sí, que és una dramaturga que està molt de moda.
0: És top.
1: Eh? I hem traslladat l'obra a Catalunya, un poble del que no se'n parla, un poble... que
0: ben,
1: podria
0: ben
1: ser.
0: Del Pla.
1: Sí, ben del Pla. I és una faula, és un conte. L'autora es pren moltes llicències del realisme màgic per explicar què hagués passat si 12 dones haguessin pogut jutjar a una dona que està condemnada a mort, tancades durant una hora en un jutjat, no? Què hagués passat si aquelles dones, amb les circumstàncies amb les que vivien aquelles dones, haguessin tingut aquesta oportunitat. Parla una mica del llegat que ens han deixat, no?, aquestes dones. Pensa que som 14...
0: 14 persones,
1: 14
0: eh?
1: Intèrprets dalt de l'escenari. Podria ser un espectacle perfectament per la sala gran, però tenim la intimitat de la sala petita. I expliquem aquest conte. Hi ha un concepte conceptual dins l'obra que és el cometa Halley. El cometa Halley, saps que és un cometa,
0: sí,
1: que creua cada 75-76 anys, que és el que uneix, és l'element conceptual que uneix el passat, que és el 1759, amb el futur, que és el nostre present. I posem una mica a les dones i als homes que estan a la sala l'oportunitat, els hi posem en bandeja l'oportunitat de reflexionar sobre la importància del llegat, de què hagués passat, de per què... O sigui, la realitat de les dones, el paper que ens ha tocat viure al llarg de la història, amb els condicionants... O sigui, no per decidir nosaltres som millors i els homes... No, o sigui, no parlem de qui és millor, qui és pitjor. Parlem de les nostres vides, les vides de 13 dones, a més, amb circumstàncies molt diferents cadascuna. Per tant, segurament les espectadores s'identificaran, totes, i parlem de temes molt actuals, com és la càrrega mental, com és la criança, com és la justícia... És que toca tants temes, però és molt bonic, és un text molt bonic, ja et dic, amb llicències de realisme màgic, moments que semblen un parèntesi dins la funció, i ara apareix un moment que la gent farà, hola, què tal, què és això? Pues això són les llicències màgiques que es pren l'autora per explicar la història.
0: I tot i que ja has explicat que és un drama, en els assajos no et surt de cop dir, mira... Vaig intentar aquest gag, aviam si me'l compra la Gara Roda.
1: És que hi ha gags, eh?
0: Veus, ja sabia, ja sabia jo, eh?
1: Hi ha comèdia. Home, és que el drama és molt potent, eh? I llavors la Gara, que és una tipa molt intel·ligent, ja utilitza i té elements descompressors, saps? Psss!
0: I aquí, clar, tu aquí, funciones també com un tiro amb aquestes coses.
1: Sí, també et diré que sóc la que menys té, de gags.
0: Mira,
1: perquè jo sóc allà...
0: Quina crueltat! No, no t'ho dic perquè crec que t'he llegit que quan t'han preguntat què t'agrada més, el teatre, no sé què, tu sempre dius, a mi el que m'omple és tenir un públic en directe,
1: sí,
0: per fer-li riure.
1: I jo fa dies, sí. Bueno, aquesta vegada tindré el plaer, si ho aconsegueixo, d'emocionar-los. O sigui, que també és un plaer, eh? Jo recordo quan la meva època de l'Institut del Teatre vam fer una tragèdia grega, Ifigènia, o El pecat dels déus, que es deia, que és una adaptació de Michel Azamar. Mira si ho recordo, del que em va agradar. Dirigida pel Ramon Simó. I jo feia la mare d'Ifigènia. La mare d'Ifigènia es troba amb que el pare d'Ifigènia entrega la filla com es diu, en un ritual d'aquests de...
0: Sacrifici.
1: Els déus, exacte, en sacrifici als déus. I mataran a la seva filla. I la mare d'Ifigènia té un monòleg que és d'això, Déu, un any de amor, de tallavenes. I recordo perfectament com el públic de la sala...
0: I això també et posa,
1: I jo, home, em posava supercatxon d'això. De sentir que estava emocionant, pensava, uah, quina gustera, tio. S'estan emocionant amb el que estic vivint i amb el que estic expressant, no?
0: I això es percep perquè, clar, quan tu fas riure, es percep molt ràpidament,
1: és evident,
0: no? Vull dir, la gent té riallades. Però quan estàs emocionant, també ho veus a...
1: Sí, més a la sala petita.
0: No, perquè potser veus algú amb cara de peix, dius, bueno, aquest senyor està emocionat,
1: bueno,
0: o està a punt de dormir-se.
1: Mira, el bo de la sala petita és que ens sentirem roncs, sentirem mòbils de molt a prop i sentirem plors. Perquè hi ha moments, l'Esther Cort, per exemple, que és una de les actrius, té un moment brutal. L'Anna Castells, igual, té un moment superemocionant. La Montse Esteve també té un episodi d'aquests que et dic jo, de realisme màgic, que la pell se't fot de gallina. Tothom s'emocionarà en un moment o altre. Té moments molt emocionants i molt bonics. I parla també de la sororitat. És que hi ha tantes capes en aquesta funció. Hi ha molta xitxa. Com la Lucy Kirwood sap fer. I com la Gara està dirigint molt bé. Un equip, per cert, que no se m'oblidi, que gairebé el 99% de l'equip són dones.
0: Que s'ha de dir que quan és al revés no ho diem, no?
1: Però aquí cal 99% destacar...
0: D'homes, aquí són 99% de dones.
1: Tenim l'Iker Ranyer.
0: Hi ha un senyor per allà.
1: Sí, el Norbert que Martínez, que és l'home de la funció. I després tenim a l'equip tècnic, també tenim homes, però és un equip vestuari, caracterització, escenografia, llums, disseny de so, tot són dones.
0: Doncs mira,
1: som
0: també,
1: una munió de ties.
0: També s'ha de fer, esclar que sí, que això ja ho parlàvem, no? Quan tens públic davant, ja sigui emocionant o fent riure, suposo que et pot arreglar un dia, no?
1: Sí.
0: Un dia que estàs fotut, fas la funció, els veus amb ells, els hi xucles, fas de vampir, i aquell dia mires al públic i dius, ai... Sort de tu.

0: No sé per què te la poso,
1: ui,
0: perquè...
1: Ui, clar, estaves mirant al terra i ara veig que estàs emocionadíssima, no, amb sort de tu, de d'oques grasses, Sílvia.
0: És que hi ha cançons que no sé per què les poso.
1: T'has immolat emocionalment, amb sort de tu.
0: És tan injust que marxin oques grasses.
1: Sí, perquè s'han posat data de caducitat com els iogurts. Ara marxaran, llançant la casa per la finestra, sí, amb els concerts a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
0: Que jo no tinc entrades, ja t'ho dic,
1: no
0: ara.
1: Entrades.
0: No tinc entrades, però penso subornar a qui faci
1: jo
0: falta.
1: Jo crec que si tires de contactes...
0: Sí, tiraré. És que és una cançó molt bonica. No puc escoltar la lletra perquè m'emociono.
1: Què et passa pel cap quan sona?
0: Em passa la sort que tinc de tenir la persona que tinc al costat, l'Andreu, la vida, tot.
1: És que ara...
0: No puc parlar,
1: No, és que crec que hi ha un silenci que parla més que del que puguem parlar nosaltres, Sílvia. Però bé, et faré el favor de seguir i no tenir-te aquí aguantada. Que si trobes entrades, aquests concerts acostumeu a anar tu i la Joana sols o també s'apunta l'Andreu?
0: Oh, s'apunta l'Andreu.
1: No, jo t'ho pregunto perquè he llegit una frase que em consta que diu molt l'Andreu i que si la penses 2 segons és molt bèstia, que és... La fama ens ha robat l'oci.
0: Sí, sí.
1: És molt bèstia, si la penses.
0: Sí, però estem... Ja fa rato, eh? De fet, des de que va néixer la Joana, ho superem. És a dir, tirem endavant, perquè és molt injust que ella pagui el preu de la fama dels seus pares, perdent-se coses que no s'ha de perdre, o no volem que es perdi, com, per exemple, dur-la al teatre, dur-la a veure música en viu, tot això, nosaltres, dur-la a veure exposicions... I sí, bueno, doncs s'ha de pagar un preu, que és que sempre estem sent observats. Això és una putada. Mm. Només quan creuem a països bastant lluny...
1: Has d'anar a la Polinèsia, no?
0: Fins i tot anant a la Polinèsia
1: sempre
0: trobaràs
1: un català.
0: Clar,
1: això.
0: Però això em disgusta i alhora m'encanta. M'encanta la nostra... El poble amb aquesta curiositat, no? Un poble tan interessat per altres cultures com som nosaltres, els catalans. Però és igual, estem acostumats i ens han robat l'oci. Jo sóc capaç, jo sóc més que ell.
1: Tu ets la que porta millor la fama a casa, no?
0: Sí, jo crec que
1: comptant
0: sí.
1: Comptant amb l'Andreu i la Joana.
0: Sí. Bueno, no millor. És que millor i pitjor...
1: La que la que la tolera millor.
0: Sí, la tolero millor. A l'Andreu li surt un cinisme que la Joana fa. Papa, et penses que no se n'adonen? Però se n'adonen, eh?
1: Bueno, és que l'Andreu està fins als ous, està, no passa res. Perquè, a més, entenc que vosaltres, quan us paren pel carrer el que sigui, sempre serà per dir-vos
0: sí,
1: gràcies, m'he fet riure en aquest moment.
0: Sí, però a vegades et fan aixecar de la taula.
1: Clar.
0: Perquè ells se'n van del restaurant i volen la seva foto i fas... Hola, en sèrio?
1: I tu t'estàs discutint amb la Joana
0: sí,
1: amb la Joana,
0: o tenint una
1: o amb
0: conversa interessant
1: sí,
0: amb la teva filla, no? O fins i tot deixar-la quan era més petita, ara perquè és conscient i està acostumada, però quan era petita, que tingui la possibilitat de ser una nena normal, sense que ningú aturi els seus pares a alabar-los. O sigui, tenir uns pares... O sigui, ojo, és difícil, eh?
1: Sí,
0: gestionar
1: sí.
0: Que els teus pares... tothom els aturi per felicitar-los.
1: Clar, no? Ja fa gràcia, però ja...
0: Fa gràcia moment, al principi, però fa...
1: Tenir vida d'infanta no li agrada a ningú.
0: Me'n recordo un estiu, en un lloc d'estiueig, la Joana dir-nos... Mama, per què no penges a Instagram un vídeo i demanes que no t'aturin a fer-te fotos?
1: Perquè si ho faig sabran on estem i vindrà més gent, Joana. Que Sílvia, de totes maneres, i si m'equivoco tu em corregeixes, tinc la sensació que... comunicativament heu gestionat la vostra relació amb l'Andreu d'una manera tan natural que almenys us heu tret tot el que és premsa rosa,
0: sí,
1: paparazzis...
0: Sí, ho intentem, eh?
1: Això ha estat preparat o ha sortit així d'una manera orgànica?
0: No, preparat i superintencionat. Ja no volem entrar en segons quin tipus de premsa, no volem, no ens agrada i, per tant, no volem. I tot i així et trobes a vegades sent portada d'una revista... a qui no has donat permís, a qui no has donat fotos, i estan replicant una entrevista que has concedit en un programa de tele i la transcriuen i et trobes sent portada d'una revista.
1: Sí, és una invasió emocional
0: poc, eh?
1: Forta. Sí. Ja
0: I estàs, i no pots fer res legalment, eh?
1: tela. Que tot això, la Joana li tira l'humor, li tira l'interpretació...
0: O sigui, és una tia cachonda, evidentment.
1: Però ara té 13, 14 anys, sí. Ella diu, jo vull dedicar-me a això ara mateix.
0: Ella vol dedicar-se a moltes coses.
1: Ah, va, està en aquell moment, eh?
0: Sí, que... però és el que toca.
1: Vol treballar un ETT, clar. I vinga, avui anem aquí, demà anem allà, anem fent, no?
0: Per el que voldrà, ella ara vol fer moltes coses i és el que li toca, és una tia molt potent, ja està, ja farà el que voldrà.
1: I tant, això segur. Que tu com a mare, o sigui, ara que ets mare, això t'ha influït en la teva feina, de dir...
0: Ai, sí. Mira, sí, sí, projectes els que dic que no per...
1: Perquè no els vegi la Joana.
0: Exacte.
1: Això ha passat.
0: Sí. Jo m'he baixat d'una sèrie, per exemple, perquè he dit... no sé si vull que li arribi a ella... Perquè avui en dia els nens poden ser molt cruels i poden agafar una imatge de ta mare en una escena compromesa i fer-te bullying. O sigui, jo ara això ho vigilo.
1: Sí, per no exposar-la.
0: Clar, per protegir-la una mica. Sí, home, però vamos, a mort. Ho faria i ho tornaré a fer les vegades que calgui.
1: Ara la niña d'Esrec, suposo que a casa apareix de tant en tant, no?
0: Apareix i a ella li ha tocat fer-la.
1: Clar, és veritat. És veritat, l'ha heretat.
0: Però mira, aprendre a riure'ns d'un mateix, jo penso que és un exercici saníssim que s'ha d'ensenyar. És un llegat que li volem deixar. No? Perquè som una família de clowns, al final. Nosaltres som molt pallassos i el pallasso no té sentit del ridícul. Saps?
1: Clar, la niña d'Esrec se l'ha escolat. El que crec que mai li hauràs pogut colar és la teva devoció pels parxís.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: canción de Parchís, dels Parchís, òbviament no serà de los Chiripitifláuticos, sonant al llapis de memòria de la Sílvia Abril, que Parchís és un grup que es va crear aquí a Barcelona l'any 79 amb nens i va ser tot un fenomen durant els anys 80, tot i que avui això seria explotació infantil, claríssima, perquè mira que van pencar els pobres xavals aquests, no sé si has vist el documental, es fotien un fart de currar, les pobres criatures.
1: Explotació infantil, tu ho has dit.
0: Sí, sí, sí.
1: Però jo crec que no hi ha cap ésser dels 70 aquí a Espanya que no conegui Parchís i que no fos una mica fan dels Parchís, no? Jo no tenia una família malòmana. Jo pillava el que pillava al carrer i al carrer hi havia Parchís i Parchís amb... No vaig anar mai a un concert de Parchís perquè és que no hi havia costum a casa d'anar a escoltar música en directe. Per tant, casets, època de casets, de trinxar casets, de... totes les cançons, és que totes les cançons de Parchís per mi, clar, jo era una nena, tenia 10 anys i...
0: T'enganxa una mica gran, eh? Perquè a un nen de 10 anys, ara li poses Parchís i et rebenta la tele però i et trenca les cames, després primer una cosa i després les altres.
1: Perquè la qualitat, perquè la maduresa, els nens de 10 anys ara ja estan sent fans d'eufòria i sentint tamassos.
0: Sí, sí, ha canviat, no? La innocència és un altre concepte.
1: Absolutament. Però aleshores pues, ens tocava escoltar Parchís, escoltar Nins, no? Com es deia, Enrique i Anna. Jo sóc d'aquesta formada.
0: Mi amigo Félix és aquesta.
1: Hombre, mon pare, que era super amant dels animals i que vèiem cada divendres o cada dissabte, no sé quin dia era, el programa de El Hombre y la Tierra, mi amigo Félix estava super... Era un tamasso escoltat a casa.
0: Que aquesta devoció per Parchís la compartíeu les quatre germanes?
1: Jo crec que les tres.
0: Tres?
1: Les tres grans, sí, perquè la petita va arribar més tard.
0: Però... Que sou, per ordre, és Mònica primera?
1: No, l'Anabel és la més gran.
0: La Sílvia?
1: La Sílvia.
0: Després ve la Mònica,
1: sí.
0: I després la Meritxell.
1: La Meri, sí, sí, exacte.
0: Vaya trupe, eh?
1: Ties meravelloses, supercreatives totes, superbona gent, i això, la feina que ha fet ma mare és increïble. I un amor, tinc un amor de família. Tinc un amor, o sigui... I és també un valor a tenir en compte, a tenir present, a agrair novament a la vida, de dir, hòstia, que afortunada sóc amb la família que tinc.
0: Que vosaltres sou de Mataró?
1: Sí.
0: Quins records tens d'aquell Mataró dels anys 70, on tu et cries?
1: Doncs mira, jugar al carrer amb les veïnes, menjar pipes, jugar a gomes, passar-me hores al carrer, hores i hores, pues això, amb els veïns, amb les veïnes. Jo vivia al carrer del Sol, i al barri de Cerdanyola, que era un barri d'immigrants. Els meus avis venien de Múrcia, la casa on vivíem l'havia fet mon avi, amb les seves mans. Bueno, una vida molt de classe treballadora, mi mare corrent, mon pare corrent.
0: Una floristeria, com deies,
1: sí.
0: El teu pare crec que es dedicava al ferro.
1: Al ferro, sí, metal·lúrgia, i res, la vida d'una nena normal.
0: Que, per cert, suposo que ja estàs identificant la cançó que està començant a sonar de fons.
1: Pérez Prados! Mambo número...
0: 8.
1: Sí, perquè ja el mambo number 5...
0: Que és del Lubega.
1: Sí, però aquesta és número 8.
0: I què hi falta, el llapis de memòria?
1: Doncs mira, aquest disc, això era perquè a casa teníem una torre, que es deia, una torre de música... amb un tocadisc, una ràdio, un amplificador i un caset.
0: Sí, aquell...
1: Sí,
0: catxarraco.
1: Sí, catxarraco, que encara segueix viva. La té més germana Anabel a casa, la gran. Hi havia un disc que segurament devia regalar a la caixa, com tants. Teníem Beethoven, teníem diversos. I Pérez Prados a mi m'encantava perquè els dissabtes, que es netejava a casa...
0: Que fèieu dissabte?
1: Moltes vegades era la música que sonava. I jo havia ballat fins a rebentar aquest disc.
0: Sí, netejaves ballant, no? Eres com el cantant dels The Commoners, no? Que ballava com netejant...
1: O Freddie Mercury, exacte, amb l'aspiradora.
0: Tu eres,
1: no?
0: Aquesta, eh? Amb aquest mambo,
1: sí,
0: número 8.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs va, que soni una mica el mambo número 8.
1: I jo ballaré.

0: Doncs, Sílvia, continuem amb el Mambo, perquè he llegit una cosa que m'ha impactat molt, i és que les quatre germanes vau suggerir a la vostra mare que es separés,
1: sí.
0: I ella es va separar del vostre pare.
1: Sí.
0: M'ha semblat molt bèstia, això.
1: Sí. Bueno, és el que té ser majors d'edat i...
0: Sí, aquí era sent grans vosaltres.
1: Clar, sí, sí. Sí, sí, ser conscients de que... Nosaltres creiem que això ja estaria, no, mama? Vinga, va.
0: Així, amb aquesta...
1: Bueno, no recordo exactament l'episodi i ma mare em matarà per parlar-ne una altra vegada.
0: Ja ho havies parlat, això. Si jo sí, ho he trobat, sí. És que jo no m'ho puc inventar.
1: Sí, però... Mira, veus? Parlant del firmament, del llegat que deixem les dones... Jo crec que, hòstia, és d'una sororitat i d'un amor femení fer que la teva mare, les teves filles, acompanyin en aquest moment complicadíssim a la seva vida, no? De dir, mama, vinga, va, aquí estem totes, anem a donar aquest pas, tu i el papa, els dos. Que és un acte d'amor, al final, decidir que sereu més feliços portant cadascú la seva vida, no? Uh-huh. Però sí, sí, va anar així. I aquest és el llegat, no? Això, el llegat, el firmament, les coses que anem deixant generació rere generació i el que anem aprenent i el que anem sumant, per sort, a mesura que evolucionem. És una lluita que no acaba mai perquè hi ha moltes coses encara per fer pel que fa a les dones. Tenim una motxilla molt pesada. Parlem, per exemple, del síndrome de la impostora que arrosseguem, no? Mm. Per què ens sentim insegures a l'hora de prendre decisions que no estem acostumades a prendre, no? Que no, no, no es prenien per nosaltres, els nostres pares.
0: És un exercici de sororitat entre vosaltres, sí. Mateixes. A més, crec que li afegiu un gest simbòlic, que és agafar el cognom Abril, que és el,
1: sí,
0: de la mare,
1: sí.
0: I posar les quatre a la vegada, sí. Al posar-lo davant, que és una manera de dir-li, mama...
1: Sí.
0: Aquí estem totes juntes,
1: en aquell moment, sí, en aquell moment vam decidir que volíem ubicar-la en un lloc important. Volíem donar-li un lloc important a les nostres vides i a través del cognom era una manera de fer-ho, no?
0: I aquí estava...
1: A més, Abril és tan bonic.
0: Home, sí,
1: que no et dic que Fernández no ho sigui, Perquè a més mon pare també era un gran paio. Però...
0: Abril té aquest punt, no?, d'encant.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Vull... mola. Sí, i després, sí. Com a nom artístic, m'ha vingut genial,
0: sí,
1: no?
0: Sí, tant. Silvia Fernández,
1: Home, no està mal, però...
0: Regidora del PP, la Silvia Fernández, que anàveu, aleshores, anàveu les 5 Abril, les 5 dones, i aquí encara ens falta una, que és l'abuela.
1: Sí, sí.
0: O la iaia, que crec que també va ser una persona molt important.
1: Sí, l'àvia Catalina, sí, Catalina Abril, que es deia Catalina Abril.
0: Ah.
1: Ah, no, és me mare. No, Catalina Abril Martínez, es deia mon àvia. És que ma mare és Abril, perquè mon avi també es deia Pedro Abril.
0: Però no eren família.
1: No eren família.
0: No ets filla de cosins.
1: Venien de Múrcia, però no. Escolta'm, l'Andreu sí que ho és, eh?
0: És fill de cosins?
1: Sí. Mm.
0: L'has deixat tu, eh? L'has llençat tu als lleons.
1: Que... Imita, ha sortit un geni. O sigui que la llegenda no ens funciona.
0: No. S'ha carregat tot un llegat de reis.
1: L'àvia sí, l'àvia és una persona també molt important a les nostres vides. Una dona molt de caràcter, molt de caràcter. Una dona també amb una motxilla molt important, molt desconfiada. Recordo perfectament lo malament que gestionava que vinguessin amics a casa perquè desconfiava de tot, de tothom, la iaia Catalina. Ens ha criat, ens feia el dinar cada dia.
0: Vigilava el càmping.
1: Ens vigilava el càmping quan els meus pares se n'anaven a treballar. Molt bé, tens molta informació.
0: Això ho fa... Aquí els guions ens els fa el Villarejo, Sílvia. Bé, si era desconfiada en els càmpings, devia, pobra, anar de bòlit.
1: Devia patir.
0: Eres, sí, perillosa, tu, en els càmpings?
1: Sí, jo he sigut perillosa en tots els terrenys. Però sí, era una dona molt potent, molt forta, que havia patit molt, també, però pal de paller, també, a casa. Jo sempre li dic a l'Andreu quan em demana no treballis tant, tia, afluixa, ara t'ho pots permetre. Sempre li dic, tio, és que porto a la sang una obrera, una treballadora. Mon àvia ho havia estat tota la vida. Ma mare ho continua sent, té 79 anys i no para quieta. Sempre està criant, ara està criant una neta que ens ha arribat, que ningú se l'esperava, i no para, o sigui, té 8 nets, 7, 8.
0: Això ho has de saber tu, eh?
1: Set. Són set. Ja em perdo. I no para. O sigui, portem la classe treballadora a les venes i m'agrada molt treballar.
0: Estem a punt d'acabar, però ara que deies això, que l'Andreu et diu a parar una mica i tal, com està l'Andreu? Perquè l'estem veient al Nadia Sabenada,
1: sí,
0: després de l'aturada, mm-hmm, però ja està, o sigui, està entrant poc a poc.
1: Entrant poc a poc perquè el tema és delicat.
0: Sí.
1: El tema és delicat i s'ha d'anar a poc a poc, i quan creus que estàs bé, el cap et dona un avís de, bueno, aniríem lentament. Però va fent, va conquerint terreny, no? I va vencent el monstre, no?, aquest que se'ns apareix al cap a poc a poc.
0: I tu com estàs? Perquè parlem molt sempre de la persona que està patint, però el cuidador també pateix i poc atenem als cuidadors i cuidadores.
1: No, però jo igual em suspendrien una mica, eh?
0: Sí?
1: Perquè vaig tan liada.
0: Clar.
1: Que fai, poc temps tinc de cuidar-lo. L'he cuidat, o sigui, quan va passar l'episodi sí que vam tenir una època, per sort, d'estar molt junts i molt acompanyant, però també aprenent a acompanyar, perquè no és fàcil. Aprenent.
0: Tots som aquí.
1: I fent el que podem.
0: Aprenents. Que, escolta, algun dia, quan vulgueu, podeu venir els dos aquí amb les vostres cançons.
1: Oh, ell és un gran melòman. Ell, de fet, em fa escoltar música i sempre música boníssima, em descobreix artistes, bueno, és que és un... Ell adora la música.
0: Doncs el dia que vulgueu,
1: venga,
0: aquí
1: va.
0: Fem
1: un
0: llapis de memòria duplo.
1: No puc dir-te adéu, Jordi, sense saludar el Javi, que si no saludo el Javi...
0: Javi,
1: que escolta cada dia el llapis
0: Home,
1: de memòria,
0: Javi,
1: i li vull enviar una persona vital a les nostres vides, que ens fa la vida més fàcil i que ens ajuda des de ja fa molt.
0: Doncs Javi, gràcies per existir.
1: Javi, fem-me un petó molt gran.
0: Per acabar i tancar la paradeta, has de decidir en quina cançó tanquem. Podem tancar amb Kiss de Prince o podem tancar amb un tema de l'última de fila que t'agrada tant a l'última de fila.
1: Uah, i que han tornat, gira.
0: Que has dit, posa la que tu vulguis, jo he triat Làpid i Tinta.
1: Vinga, anem a Làpid i Tinta, que m'encanta.
0: Tanquem amb Làpid i Tinta,
1: venga,
0: que sona poc en aquest programa i és una cançó que, més que,
1: I
0: crec
1: que a més a més,
0: com a final, queda potent. El, no?
1: Llapis,
0: Los días se van.
1: El llapis de memòria és una mica Làpid i Tinta.
0: Sílvia Abril, ha sigut un veritable plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Gràcies, Jordi.
0: Amparo Pérez a la producció, Manel Saiz a la tècnica, Oriol Vila a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar Llapis de memòria d'un nou convidat, el de sempre, que gràcies per ser-hi i que tingueu molt i molt bona tarda.

Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
2: Què tal? Molt bon dia, bon diumenge, Claudi Arcarons.
3: Bon diumenge, Màxim Castillo.
2: Què tal? Avui fem programa amb Oriol Puigtauler, crític d'Arts Escèniques. Com estàs, Oriol?
4: Hola, bon dia, estupendo, com sempre.
2: Tu, home, i tant.
4: Home,
2: a més, amb la camisa que ja li veureu als reels de les xarxes.
4: Ah, d'anar a Instagram i a Twitter, X.
2: Escolta'm, tu eres de posar-te a la primera, a classe, a la primera fila o a l'última?
4: Era un col·le tan guai que vam, durant una època, ens anàvem canviant la configuració de la classe, de vegades a fileres, de vegades fent rotllana, que era molt interessant, totes les taules fent com una plaça pública, una àgora al voltant.
3: Això està molt bé, hippie això, life.
4: Sí, una mica hippie, però jo era potser del mig, perquè a l'autocar, per exemple, darrere del tot, no, que em barejava amb el mig.
3: Però tu parlaves, eh? D'aquells que et posaven amb el tímid i el tímid acabava parlant.
4: Sí, era de xerrar i de fer el pallacito, però tenia bones notes també. Tot es pot
3: fer tot. És compatible,
4: exacte.
2: I l'escriptora Eva Baltasar. Com estàs, Eva? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Benvinguda al Tot és comèdia.
5: Gràcies.
2: Tu eres de les que et posaves molt lluny del profe o més aviat davant d'ell?
5: Jo a l'escola no em deien, i com que no molestava gaire, em solien posar al darrere amb les perles al costat per tenir-les per tenir-les desactivades, no? I després ja a la universitat ja darrere sempre, o sigui, a darrere, discretíssima.
2: Però per confabular o per què?
5: Per passar desapercebuda, bàsicament.
2: Una estratègia.
5: Sí.
2: Escolta, us estic preguntant això perquè m'agradaria saber si musicalment també sou de l'última fila.
3: Oriol.
4: Ah, contesto jo. Jo he de confessar que he sigut més del Quimi Portet. Jo, al moment últim de la fila, no ho vaig ser massa fan. I del moment Manolo García Sol, tampoc. Però Quimi Portet, hockey sobre pedres, tal, m'agrada.
2: Eva, tu ets melòmana. Si et pregunto si has sentit o seguit l'último de la fila, què em dius?
5: Mira, és que no ho soc gens.
2: Jo
5: no escolto música. És horrible dir... Ara ho estic començant a dir, ja surto de l'armari. No escolto música, no miro sèries. Però feines videopel·lícules. És que... Sí, faig ben poques coses, de veritat.
2: Mm-hmm. Bé, doncs és notícia, i és una grandíssima notícia per molts seguidors d'en Manolo i d'en Quimi, perquè 30 anys després de que en parla cadascú pel seu costat, doncs han fet feliç a moltíssima gent, s'han tornat a reunir, l'altre dia van fer el primer concert a Fuengirola, crec que va ser d'aquesta gira de retrobament, però és que avui, aquesta nit, tornen a casa.

Enmig de la borratxera de figures modernes i llampants que omplen avui en dia els grans escenaris, ja sigui Rosalia, Bad Gyal, Aitana o Bad Bunny, una presència extemporània ens convoca dues nits a l'Estadi Olímpic. L'último de la fila ve del passat per recordar-nos que va fer cançons perdurables amb materials excèntrics. Pop surrealista, quan aquest adjectiu encara no era un cliché. Un electroshock de rock and roll i cant amb melismes hondos, tot plegat en mans de dos tipus, Manolo García i Quimi Portet, que arrossegaven un honorable currículum de daltabaixos i misèria material amb grups com Los Rápidos i Los Burros.

Les seves cançons venen d'un món antic. Es van fer sense ordinadors, de manera artesanal, precària en alguns casos, però contenen una emoció que ha travessat el temps. Ara que sembla que tot va cada cop més ràpid, el retorn de l'último representa un desafiament. Duraran tant les cançons d'èxit d'avui com han durat fins ara, si més no, Insurrección, Lápiz y Tinta o Com un burro amarrado en la puerta del baile? Costa d'imaginar.

0: Gràcies al crític musical Jordi Bianchotto per fer-nos aquesta píndola sobre el retorn esperadíssim de l'último de la fila. Però escolteu, no hem convocat a l'Eva Baltasar com a fan de l'último, ja ho hem sentit, que no, ni de l'último ni de poca gent. No sé si ara que t'has aficionat a la música t'has tornat seguidora d'algun grup, d'algun artista, d'alguna, si és clàssica, d'algun compositor, Eva?
1: Mira, sí, a mi m'encanta Bach, però perquè l'he escoltat des que sóc molt petitona, llavors és la música que m'ha anat acompanyant, però...
0: Molt bé.
1: Sí que em perdo moltes coses i molt boniques, eh? Ho sé.
0: Doncs això, no l'hem convocada com a fan de l'último, sinó com a autora de la novel·la Permagel, que ha arribat... Això sí que va crear moltíssima expectació. Oriol, ha arribat al teatre quan es va anunciar
2: I
0: el
2: tant,
0: projecte.
2: I tant.
0: Direcció de Victoria Spomberg.
2: Uh-huh.
0: Personatge protagonista, el seu primer monòleg, l'actriu Maria Rodríguez Soto. Uh-huh. I, evidentment, uh-huh, l'autora de tota aquesta història, l'Eva Baltasar. Ganetes, molta gent, jo...
2: Sí, perquè un llibre molt llegit, molt, molt ben valorat, èxit local, internacional, mundial, i exacte, una dramaturga, directora com l'Spomberg, que està en un gran moment de la seva mm-hmm carrera, ja fa un temps, i la Maria Rodríguez Soto, que teníem ganes també de veure-la fent un monòleg, i hem de dir que superat amb nota, amb nota.
0: Eva, has deixat fer... Quan t'arriba aquesta proposta, dius, bueno, això ja, jo ja vaig escriure la novel·la, a mi no m'embardeu gaire, jo, si em necessiteu, aquí em teniu, però aneu fent vosaltres. Com ha estat una mica la teva participació en tot aquest projecte?
1: Mira, jo crec que ho has clavat. Jo vaig pensar, mira, jo la meva obra ja l'he feta, a més el Permagel em quedava força lluny també, i vaig pensar que m'encuriosia moltíssim i em feia molta il·lusió que la Victoria Spomberg fes la seva adaptació. Mm-hmm. Tenia moltes ganes de sorprendre'm i després de veure com la Maria Rodríguez Soto hi posava carn i donava veu, no? Llavors vaig deixar que fessin la seva obra. Al final és això, és una qüestió de creativitat, no? Que creessin elles i a veure què sorgia i què em podien ensenyar de la protagonista que jo encara no sabia. I és el que ha estat.
0: Victoria Spomberg, bon dia!
3: Hola, bon dia. Us demano disculpes, em sento fatal.
0: Tranquil·la.
3: Perquè havia de ser amb vosaltres, a més, m'agrada molt el programa. Tenia ganes de veure l'Eva, que, bueno, ens veiem molt poc, ens coneixem poc, però sempre és una alegria trobar-te a tu. I és que no sé què m'ha passat. O sigui...
0: Doncs que tens el cap ple de feina, m'imagino.
3: Però no em passa mai, sóc una persona molt responsable i resulta que ahir vaig anar a la funció, que va anar molt bé, Eva, tothom dempeus. Ahir estava el Salvador Illa, que va venir
0: a l'Ona. Oh, president i tot.
3: Sí, i va ser el primer a aixecar-se. I també hi havia ma filla amb les seves amigues. Bueno, va ser un dia molt emocionant, una funció increïble. I clar, vaig tornar tard i ara estava treballant i com és diumenge, clar, penso que és el meu únic dia de treballar a casa. I se m'ha anat molt del cap i em sap molt greu.
4: Sempre hi ha una primera vegada. Avui està a l'última fila, la Victòria.
0: Sí. No pateixis, Victòria. Per això hi ha els telèfons, vull dir que la comunicació la tenim aquí. Escolta'm, quin ha estat... No sé si dir mal de cap, però, en fi, és una novel·la molt especial en molts sentits, en molts aspectes, carregada d'imatges, plena de poesia. És la primera novel·la de l'Eva Baltasar després d'una producció poètica llarga, extensa. De fet, la novel·la crec que li dedicaves, Eva, a la poesia per permetre-ho, no?
1: Sí,
0: clar,
1: exacte.
0: Suposo que trobar-te paraula, imatges, i dir, bueno, com ho porto jo, això, a un escenari? Això va ser un mal de cap al principi, o no, al contrari, un repte. Dius, va, jo...
3: Va ser les dues coses. Sí, una mica mal de cap, perquè l'obra té una estructura molt lliure i és bàsicament un solilo que a mi m'agrada molt la poesia. Jo sóc filla d'un gran poeta i sóc bastant lectora de poesia i penso que la paraula escènica és millor si és una paraula rica i plena d'imatges, no? Que aboqui imatges. Llavors, a mi la llengua que fa servir l'Eva m'agrada moltíssim i sí que és veritat que era difícil perquè és un pensament interior i normalment el teatre es basa en l'acció, no? I bueno, la forma més comú del teatre és el diàleg. Llavors, això era tot un pensament interior, però a mi ja m'agrada molt, també portar el pensament interior, el pensament íntim a l'escena. Llavors, en aquest sentit, vaig connectar, no? amb la força de la llengua. I després el que vam fer amb l'Albert Pijuan és un canvi bastant important d'estructura. Vam canviar molt l'estructura de la novel·la perquè fos més adient a la forma, diguéssim, dramàtica o escènica. Mm.
0: Per Marcel, es pot veure encara, crec que no ho hem dit, a l'Espai Texas de Barcelona fins a finals de juny.
5: Sí, del que es tracta és de sobreviure. Pot ser que la resistència sigui l'única manera de viure intensa. Si està bé aquí, finalment.

0: Bé, i m'imagino, Eva, o Victòria, millor pregunta per l'adaptadora i directora, un altre repte important és... Clar, aquesta novel·la planteja un interrogant. És possible empatitzar? És possible identificar-se amb una lesbiana soltera suïcida que almenys en el llibre està assajant constantment maneres de matar-se?
1: A veure, clar, la situació és molt dura i la veritat és que el fons de la novel·la i el fons, per tant, de la peça teatral és molt tràgic, però alhora està explicat des d'un lloc molt irreverent i amb molt sentit de l'humor, un humor amb el qual jo hi connecto molt perquè és un humor negre, desenfadat i molt intel·ligent, és un humor irònic, i el personatge, nosaltres, què passa? Que l'actriu és extraordinària, la Maria Rodríguez Soto, i penso que ella és la clau per generar aquesta empatia. Vull dir que sí que la situació és molt extrema, però alhora també penso que està bé normalitzar aquest tipus de caràcters, perquè vull dir, la vida no és fàcil, nosaltres vivim en un món més fàcil que no d'altres parts del món, no? Però molts cops el sistema és molt hostil, no?, amb les persones i no tots som feliços, ni les coses ens van sempre bé. Llavors, a mi em sembla, en el fons em sembla saludable treure també part de la foscor humana, no?, i que la foscor humana també aparegui en

0: i que la foscor humana també aparegui en les manifestacions culturals, diguéssim.
1: Clar.
0: No?
1: Eva, tu, quan els... Clar, estem parlant de 2018, quan es publica per Magel i els periodistes et preguntaven o t'interrogaven sobre aquestes qüestions o temes tabú que planteja la història, el suïcidi, el sexe lèsbic... Clar, i tu et sorprenies, que dius, però per mi això no és tabú.
2: Sí, és veritat. Jo escrivia sobre els temes que a mi m'interessaven. De fet, per Magel, jo no vaig començar a escriure la novel·la sense pensar que seria una novel·la, i era un exercici molt íntim, molt per mi. Va ser en acabar que vaig pensar, ostres, sí, és una novel·la. Per tant, diguem que hi havia molta llibertat de fons, no? Jo no pensava mai que ningú arribaria a llegir tot allò, i com que el pensament íntim és sense tabús, almenys jo ho visc així, doncs van anar sortint tots aquests temes que, de fet, ja són presents a la meva poesia d'alguna manera, eh? Són aquests temes que a mi m'interessen i que m'han anat acompanyant al llarg de la vida. I després, una cosa que a mi m'ha sorprès i m'ha consolat moltíssim és veure com realment, mira que ho deies, eh? Una protagonista lesbiana, suïcida, vols dir que es pot empatitzar? Doncs veure, sobretot en clubs de lectura, la gran quantitat de lectores i lectors que s'han sentit molt identificats en la incomoditat amb la qual la protagonista està vivint en aquesta societat, no? Per això que deia precisament la Victòria, que pot arribar a ser una societat molt hostil, que ens aboca a una mena de buit existencial ferotge, i, ostres, això ens té una capacitat destructiva molt important.
1: I a ultramedicar-nos fins a les celles. No només
2: Exacte.
1: Ella, sinó tota la família, la mare, la germana... Sí, sí.
2: Hola. Sí, sí, s'automediquen amb ansiolítics, amb antidepressius, i jo sempre dic, el problema no és la medicació, beneïda medicació, és a dir, la medicació és neutra, el tema és com hem acabat entre tots construint una societat que faci que tantíssima gent, nens i nenes inclosos, s'hagin de medicar per poder anar tirant i poder funcionar, que és una paraula també perillosa.
1: Sí, sí, aquest que deia hola és l'Oriol Puigtauler.
3: Hola, que esperava veure aquí la Victòria Spumberg a l'estudi, i la diva de Catalunya, no passa res. Hola, Victòria.
0: Ai,
3: hola, Eva.
1: També hi som. També hi som. Som tota la família.
0: No, però a veure, l'Oriol em coneix de fa molts anys.
3: Sí.
0: Saps que jo sóc una persona que sempre compleix.
1: Complidora.
3: Molt rigorosa.
0: És que no sé què m'ha passat. No m'ha passat
3: no.
0: Abans
3: ja hi ha el Màxim, que a la sala Beckett, mira que fa anys que fem entrevistes, que sempre diem amb la Raquel, amb la realitzadora, que la millor entrevistada és la Victòria Spumberg, de llarg. No, jo us volia dir que una cosa, que això d'aviam, Màxim, lesbiana i suïcida, és la tieta guai per excel·lència, no? La relació entre la tieta i la neboda, que dius, què més guai pot ser que tenir una tieta lesbiana i suïcida. I també jo vaig anar a la funció, us he de dir, al cap de dues setmanes de l'estrena, que és una cosa que, si puc, faig també, perquè sóc conscient que molts espectacles arriben a l'estrena molt justos, i jo vaig anar a l'Espai Texas un diumenge a la tarda. I també platea plena, moltes edats, majoria de dones, evidentment, de totes les edats. No crec que totes fossin lesbianes, però vull dir que és molt bonic veure com aquest espectacle funciona per lesbianes, heterosexuals, asexuals, bisexuals...
1: El president de la Generalitat.
3: Exacte, el Salvador Illa, tothom. I això és la gràcia, no?, d'un espectacle, i d'una Maria Rodríguez Soto, que també vull recordar, si faig una mica d'arqueologia teatral, que amb la Victòria Spumberg, que havien fet la marca preferida de les germanes Klausmann fa una pila d'anys, quan la Maria Rodríguez Soto no és l'estrella que és ara, bueno, ja ho era, però molta gent no ho sabia.
0: Ella tenia 22 anys.
1: Imagina't. La per Magel havia de ser sí o sí, la Maria Rodríguez Soto?
4: Per l'Eva em sembla que bastant, no?
0: Per mi, per la Victòria.
1: Sí. Per la Victòria.
0: Bueno. Jo vaig posar-ho com a condició sine qua non. A mi, i això l'Oriol ho sap perquè em coneix més, però normalment jo no faig adaptacions de novel·les perquè
3: Exacte.
0: M'agrada defensar la paraula de, i les, diguéssim, l'escriptura dels dramaturgs, que n'hi ha molts a Catalunya i gent molt interessant. Llavors, clar, la Sisquella, que és molt insistent, i els Sempons em anaven dient per què no ho fas? Llavors, bueno, vaig parlar amb el Pijuan, que és el meu soci, i diem, va, ens hi posem. Llavors, dic, ostres, però això ho ha de fer algú amb molta força, perquè si no, un monòleg i amb tanta força poètica, algú que domini, que tingui tècnica i alhora emoció. I un dia, veient La casa en flames amb ma filla,
1: La
0: ho
1: peli.
0: Vaig veure claríssim. Ah. Sí.
1: Sí, sí. I Eva, tu poses cares als teus personatges? Perquè aquí teníem l'altre dia, fa unes setmanes, amb el Sio Comas, novel·lista també, i ell ens deia que sí, que els seus personatges hi posava cares conegudes. Per exemple, el protagonista de l'última novel·la es va inspirar en Pascal, en Pedro Pascal, l'actor.
2: Mira, jo en el moment d'escriure depèn molt, eh? En el cas de Permagel, la cara era la

0: I ara ha canviat, ara és la de la Maria Rodríguez Soto.
1: Clar, i pels molts lectors...
0: 100%, molt lectors millor que la meva, i tant.
1: Clar, clar, clar. Bé, un altre dels grans temes que hem parlat de suïcidi, sexe lèsbic, un altre dels grans temes que planteja aquesta novel·la i aquesta adaptació teatral és la soledat. Eva, tu n'ets gran fan de la soledat.
0: Sí, de la soledat gaudida, no de la patida, no? Jo trobo que és bàsic, i més en el dia d'avui, aprendre a estar sols i estar sols bé. I aprendre a conèixer-nos també, perquè són aquests grans moments on tu pots connectar amb tu i decidir com vols viure aquesta vida tan breu que tenim, cap on vols anar, de qui vols acompanyar, a què vols dedicar el teu temps. I això són sense soledat, doncs és impossible d'assolir. Mm.
1: Com ho veus, Victòria?
2: Jo també sóc molt fan de la soledat triada, molt, molt. A mi m'ha agradat molt estar sola, però és veritat que el món teatral no és com el món dels escriptors, diguéssim, de novel·la o poesia, o t'exigeix molta vida social. A mi em treu moltíssima energia, em cansa, a mi em costa fer un sopar per dues persones, vull dir, que imagina't portar un equip com la Tercera Fuga. Llavors jo em preparo molt per anar a trobar-me amb la gent, perquè em costa més que no l'escriptura.
1: Ui, com et prepara? Com es fa això? Com et prepares?
2: Bueno, psicològic, jo què sé, faig una mica de meditació, em preparo psicològicament, perquè em costa... Jo no sóc una persona supersocial, ni... Saps aquestes persones que van a una festa i no troben el seu lloc? Doncs jo sóc això. O sigui, a mi em costa molt la vida social, però amb el teatre n'he après, perquè, clar, sempre, vull dir, ho has de saber fer, perquè el teatre es fa en col·lectivitat, que també m'agrada molt, però el meu tarannà és més d'escriptor, em sembla, la meva manera de ser, i ho valoro moltíssim, i els moments de soledat, com diu l'Eva, triada, perquè la soledat imposada és terrible. O sigui, allà hi ha una frontera molt fina, no? entre el que tria estar sol i el que s'hi veu abocat, que és molt, molt difícil.
3: La Marta, que abans en parlava, de fet, amb la secció de llibres.
1: Per
3: la soledat. Però, bueno, clar, és que amb el teatre és això, que també hi ha un punt de la pressió aquesta del networking, de fer-te un lloc a base d'anar una mica a les festes o tal, o almenys és el que es comenta, no sé, Oriol, tu, si ho has sentit.
4: L'altre dia la Paula Amàlia ho deia en una entrevista, en un altre mitjà, sí, que deia que les estrenes, que evidentment és trobada del sector, perquè el dia de l'estrena, els amics, actors, directors, escenògrafs, etc, que de vegades veure gent que fa temps que no veus s'ha convertit en un què estàs fent ara? Yeah. Currículum, estic fent això, faré allò, faré... I també és veritat que hi ha intèrprets, de vegades, que si no els agrada freqüentar les estrenes, també es perden una part d'aquest networking i és horrible, això, perquè és un amic... Bueno, d'estar present...
3: Perquè sembla que no estàs fent res,
4: estar present i que et vegin, i si et van veient, doncs pensaran en tu, però sí. Jo, personalment, també... Mira, Victòria, t'he de dir que com a crític m'encanten les estrenes, però jo quan torno i estic sol a casa, perquè ara vic sol, abans tenia una companya de pis estupenda, ara
2: sí,
4: vic sol,
2: ho
4: valoro tant, perquè s'està tan bé sol quan vols, perquè si no et ve vendre motos i et ve explicar projectes, i és com, ai, deixeu-me estar sol a casa.
1: Escolta, posem una mica de música, perquè aquest espectacle té una playlist impossible, però meravellosa a la vegada, perquè a Parmagel, a l'Espai Texas, pot sonar des de punk lesbià a pop melòdic en francès o un hit de l'Espanya de Franco.
5: Bajo el palio de la luz

0: ni un lejano barquichuelo.
1: Barquichuelo. Eh? Qui... S'ha de recuperar. Barquichuelo. Escolta, criteris de selecció musical, Victoria Spumberg?
2: Bueno, això ha sigut bàsicament el Lucas Ariel Vallejos, que és el meu sonidista i és extraordinari, i amb algunes opinions també de la Maria, perquè, bueno, vam fer com alguns exercicis teatrals. A quina cançó pensa, o porta una cançó que pensis que... Però, bàsicament, normalment jo treballo amb el Lucas, treballem amb molta coherència, hi ha molta dramatúrgia musical, però en aquesta peça vam decidir que triaríem una cançó per cada personatge de la família, una per la... que no té nom, però nosaltres li diem la Permi, la protagonista. Després, una per la germana, la Cristina, una per la neboda, la Clàudia, i una per la mare, que tampoc té nom, no ho sé, però li diem la mare. I llavors són les cançons que vam posar, sí.
1: Tant la novel·la com l'obra de teatre... hi ha totes aquestes imatges que comentava jo abans, tan poètiques. Jo no sé per què l'os de conill entre les dents no me'l trec del cap. No sé si aquí a taula en teniu alguna de favorita. I la del sexe, que també està molt bé, eh? Com anava allò del... Ai, no la recordo. Ai.
3: El sexe m'allunya, no?
1: Això,
3: de la mort. Tanmateix, no matant-se la vida.
1: Ah, aquesta.
3: Que és molt lo de... També en esto passarà, de la Milena Busquets, no? Del cop passar el dol, aferrar-te al sexe, no? Bueno, a mi m'ho va fer pensar.
1: Sí, sí, sí.
4: Jo la imatge del cúter... Ai, perdó.
2: A mi m'agrada molt quan la mare s'assabenta que ella és lesbiana i li diu... Què et creus, superior a tothom o què?
4: Sí. És com et creus especial o què, no? Tu ara, sí.
1: Deies tu, Oriol?
4: Jo dic el cúter i la lleteta, també. Aquesta contraposició del got de llet, el cúter, uf. Sí, és també, sí. I aquí un psicoanalista tindria moltes coses a dir, eh? El clar. Cúter i la lleteta.
1: I la mare de la criatura, Eva?
5: Digue'm.
1: Entens alguna?
5: Mira, a mi les bombetes de baix consum. Que pots tenir una estança il·luminada amb aquestes bombetes que penges el primer dia. Bueno, ara ja potser no tant, que són leds que il·luminen molt malament, per cert. I que acabes fent tantes coses en aquella estança, sempre tot mal il·luminat, no? I t'acaba passant la vida i tens la sensació que tota la teva vida ha passat sota de bombetes de baix consum. Sí, sí. Això em sembla molt fort.
1: Bueno, per fort, la imatge pròpia del permagel, que a molts ens vas descobrir aquest terme geològic, que jo no sabia què era, no? Aquesta capa, en teoria, de terres que mai es desglacen, però és que tot això ara està canviant amb el canvi climàtic, justament, eh?
5: Sí, sí.
4: M'encanta
5: en
4: anglès, que es diu permafrost, que permafrost encara és molt guai, la paraula permafrost, no? Quan t'han traduït la novel·la, te l'han traduït a mil idiomes, entens l'anglès, és permafrost, no?, en molts llocs.
5: Sí. Sí, sí, sí. De fet, és la paraula que jo vaig conèixer, a través d'un documental d'aquests de la 2 que veia al migdia, a l'hora de la migdiada.
1: Clar.
5: Era permafrost i en català permagel, que a mi em sembla preciosa.
1: Què és el millor que t'ha passat amb permagel, Eva?
5: Ai, mira, doncs, que un escrit meu, que n'havia fet tantíssims, arribés a tants lectors. No m'havia passat mai. Els lectors de poesia són pocs. I, en canvi, jo no sento, he deixat de fer poesia, segueixo fent poesia, escrivint narrativa... I, en canvi, arribo a tantíssims lectors. Això m'agrada molt. I quan un llibre meu també, algú m'explica que li ha canviat la vida o l'ha ajudat a prendre una decisió molt, molt, molt forta a la seva vida, això també m'impacta molt i m'agrada.
1: Hem de parlar, sí o sí, de la novel·litis. Abans ha quedat apuntat, però, clar, tenim Permagel, tenim Canto jo i la muntanya a Valla, de l'Irene Solà, Napalm al cor. Èxits de la literatura catalana contemporània adaptats al teatre. Què està passant aquí?
4: Bé, ja fa temps que el teatre català pateix o s'ha sumat a aquesta moda de la novel·litis que passa per tota Europa ja fa molts anys, que és el que deia la Victòria, que també hi ha gent, dramaturgs, autors, que critiquen una mica que els teatres, molts cops els públics, només vagin a buscar la novel·la clàssica o contemporània de torn. A mi m'agrada això, que exemples com Canto jo i la muntanya balla, que també era fet amb titelles, era una cosa molt diferent, va funcionar molt bé, una palma al cor a la Beckett, en aquest cas ara Permagel al Texas. Bé, és evident que tots són textos i tots són textualitats. Passa que, per exemple, que un teatre nacional sàpigues que cada any, almenys en l'època Portacelli, ja veurem la nova era, què passarà, però que hi hagin aquestes, no, Karenines, Bovary, no sé què, doncs, no, tenim dramatúrgia, tenim dramaturgs, vius i morts, doncs fem-los també, no?
1: No sé si, Victòria, vols afegir alguna cosa.
2: Sí, jo estic totalment d'acord amb el que ha dit l'Oriol. També volia afegir que, clar, això potser és molt us sona molt tècnic, però clar, hi ha una cosa que al final es diu narratúrgia, no? I que és que al final tu passes la novel·la com si tinguessis un audiollibre, saps? A l'escena. És a dir, veus actors que estan dient directament la novel·la tal qual està escrita. Jo penso que això és pobre, per mi, el meu punt de vista. Per què? Perquè la forma, l'escriptura d'escena, l'escriptura teatral, té tota una tradició que també té a veure amb moltes capes de lectura, amb encarnar la paraula amb el cos de l'actor. Bueno, són tots aspectes més tècnics del meu ofici que jo reivindico i en relació a l'oralitat, a la llengua viva, a la llengua que deixa petjada, que a mi m'agrada molt, per això m'hi dedico a això. I quan tu passes directament una obra en la seva llengua de la novel·la, directament a l'escena, el que estàs creant és gairebé un audiollibre. M'enteneu? Llavors, en aquest sentit, jo, que em dedico a la dramatúrgia, doncs, m'agrada veure textos on la dramatúrgia és la forma d'escriptura, no? Amb totes les seves vessants més postdramàtiques, més... bueno, aquí ens podríem entrar en un debat molt llarg, però jo no m'agrada quan la novel·la passa directament a l'escena, perquè si no, per què tries un dramaturg? Llavors, per això, l'Albert i jo vam fer aquesta feina de canviar l'estructura.
4: Una coseta molt curta. Breument. Victòria, amb el teu soci Albert Pijuan, no us heu plantejat convertir una de les seves novel·les com Tsunami, La gran substitució, i passar-la al teatre?
2: Molt bona pregunta. Jo li he insistit, però per ara ell
4: ja ho veig, ja ho veig.
2: Bueno, ho anem dient i a mi m'agradaria molt i ho estem parlant, no?
1: Ah, mira.
2: Si ho acabarem de fer,
1: doncs una pregunta similar per l'Eva. T'atreviries amb la literatura dramàtica?
5: Mai. No. Això ja hi ha la, Victòria. Pues no, i ara. Però m'hi atreviria
1: mai pas. Mai escriviries teatre?
5: No, és que no m'hi veig capaç.
1: I sobre homes? Escriure sobre homes?
5: Això m'hi veig una mica més capaç, però ja ho veurem. Han d'entrar homes a la meva vida. Han d'entrar més homes a la meva vida per poder escriure sobre homes. Jo venia d'un món molt femení i a la vista està, no? I ara estic en un món, bé, on estan entrant homes, doncs que passin, i ja veurem si de manera natural això es tradueix després en els llibres, es deixa veure, no ho sé, ja ho veurem.
1: Eva Baltasar, autora de Permagel, moltíssimes gràcies, una abraçada.
5: A vosaltres, gràcies.
1: I Victòria Spumber, directora d'aquesta adaptació teatral, amb Maria Rodríguez Soto, l'Espai Texas, fins a finals de juny. Abraçada,
2: Màxim,
1: també.
2: Et dec una capsa d'alfajores.
1: Oh, vale, que bé. Val, ho apunto,
2: ho prometo, és una promesa, de veritat.
1: Bueno, vinga, doncs...
2: molts petons a tots.
1: Aquí t'esperem amb la capsa.
2: Molt bé.
1: Properament. Cuida't molt.
6: A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
1: Aquí seguim el Tot és comèdia amb l'Oriol Puigdeblei i la resta d'actualitat escènica, que no sé si aquesta resta d'actualitat passarà per la reposició de La tercera fuga, que no ho hem dit, nominadíssima als Premis Max.
4: Sí, Màxim, sí.
1: De la Victòria
4: que molta gent es preguntava si tornaria o no, però la gran Victòria Spumberg va fer una cagadeta que en el seu Instagram propi va dir La tercera fuga tornarà la temporada que ve. Per tant, el TNC no ho ha dit oficialment, però la Victòria va dir el sí.
1: És que això em sonava.
4: Sí, passa que la Victòria ho va dir en el seu Instagram.
1: Molt bé, doncs escolta, tenim una obra de sala petita i una obra de sala gran. Has anat a veure Bruixes al Tantarantana.
4: Exacte, al Tantarantana, que aquests dies de pont he de dir que ja ho sabem, la gent se'n va a la platja, a la muntanya... Vaig anar divendres al Tantarantana i ahir dissabte al Teatre Nacional Sala Gran i les dues sales estaven bastant buides. Per tant, gent, aneu al teatre, aneu al teatre, i els que no marxeu por ahí, aneu al teatre, que la cap de setmana que ve és el clàssic, que ja m'ho van dir també les del Tantarantana, diem, ai, diuen pobres. Ai. Primer l'1 de maig i ara el clàssic. Bueno, vaig anar a veure...
1: Avui el Barça pot ser...
4: Avui també, oi?
1: No, és que sí, Barça, però, avui el Barça, si l'Espanyol guanya a Madrid, podria guanyar la Lliga.
4: I com que el Barça juga cada dos o tres dies, clar, sempre
3: mira,
4: hi ha Barça.
3: Com s'has vist parlant de futbol en aquest programa?
4: Va, prou, canviant de tema.
1: Bueno, les noies del futbol també avui juguen al passi a la final de la Champions. Sí, vull dir que ja diem-ho tot.
4: Però aquí venim a parlar d'un espectacle petit i després parlarem d'un de gran.
3: Concentrem-nos.
4: Hora Bruixa, el Tantarantana. Coneixeu les tres bruixes de Macbeth?
1: Home, qui no les coneix?
4: Com es diuen les tres bruixes de Macbeth?
1: Les tres bruixes de Macbeth.
4: Ah, perquè no tenen nom, no tenen nom. I, de fet, aquí a l'espectacle juguen molta gràcia dient jo soc la bruixa número 1, tu la número 2 i tu la número 3. Per què? Aquelles tres bruixes que en la tragèdia escocesa de Shakespeare van predir el futur de Macbeth. I
1: tu seràs rei.
4: Tu seràs rei. I el més important, cap home nascut de dona podrà matar-te, però finalment el maten a Macbeth. I quan vegis un bosc caminar, i finalment veu el bosc caminar. Total, aquestes tres bruixes, com si... Sabeu la sèrie aquesta de TV3, del 3CAT, el Departament Amades, que agafa el folclore català i el porta al present? Doncs jo em va recordar una mica això, perquè són tres bruixes que en el present què poden ser? Doncs tres noies joves d'una banda de punk, i toquen, i és un concert-espectacle, i un espectacle-concert, perquè és formació clàssica de punk, guitarra, baix, bateria, i et parlen de les bruixes de Macbeth, només com a introducció, de les bruixes històriques. Aquí a Catalunya sabem un munt de bruixes.
1: Home, les cremaven.
4: Vam cremar molts, durant molts anys i segles, la rogalla, la no sé què, i també acaben parlant de les dones, les sufragistes, les que feien vagues a les fàbriques tèxtils, el que van permetre que tinguéssim jornades laborals més o menys dignes, perquè abans encara eren més indignes.
1: I la Patti Smith també, no?
4: La Patti Smith, la Cyndi Lauper, i està molt bé perquè també agafen l'estètica escocesa, és a dir, la roba de tartar, els quadres escocesos, que això lliga molt bé amb Macbeth, però lliga molt bé també amb el punk. Perquè, si no us ho sabeu, l'àvia del punk és la Vivian Westwood, la dissenyadora, als anys finals dels 70, principis dels 80, que es van inventar literalment l'estètica punk, hi havia molt de quadre escocès, molt de samarreta trencada...
1: Com es diu això? El kilt, no?
4: El kilt, sí. I la tela
1: la fandilla que porten
4: kilt,
1: els escocesos.
4: I la tela del tartà, que és aquests quadres escocesos, vermells, verds, tal. I llavors, bueno, és un espectacle que està molt bé i alhora és que és un concert i molt fort, que és que les tres actrius, totes tres, han après a tocar la bateria, el baix i la guitarra.
1: Per l'obra, per
4: fer l'obra. I toquen molt bé. De fet, ostres, penso que toquen massa bé i tot, massa bé. Perquè la gràcia del punk és allò que tothom pot agafar instruments i començar a tocar i a bramar, però no, està molt bé. I, bueno, això, hem de recordar que hem d'anar també a les sales petites, perquè aquest espectacle va guanyar no una, sinó dues convocatòries. La convocatòria d'on el Teatre Batega, de les sales de proximitat de Barcelona, i també Estrena del Territori, que em fa molta gràcia aquest... Estrena del Territori, a mi sembla, em sona com d'Esbirgat. Estrena s'han ajuntat una sèrie de sales de Catalunya, la Trono de Tarragona, sí, la Planeta de Girona, la Mercantil de Balaguer, Sant Martí de Tous, i és una convocatòria que la gent es presenta, les companyies joves, i poden fer aquests bolos, estrenar-se al territori, que ja han fet a Igualada, també al Teatre de l'Aurora a Igualada, i llavors elles arriben ja a la Tantarantana i ja hem fet aquests bolos. I ara han presentat la següent convocatòria. Vull dir, molt bé, Estrena del Territori, molt a favor d'estrenar-se i del territori.
1: El Tantarantana, l'Hora Bruixa, i ara l'espectacle gran a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya, Èdip i Antígona.
7: Quin ordre del cel he transgredit i qui puc cridar que defensi la meva causa quan veig que la meva pietat m'ha valgut el nom d'impia?
8: Sóc qui sóc per naixença. Res no em podria canviar, perquè no hauria de saber on vinc.

0: Canviem de to, de sala, de mida. Vaig anar ahir a la sala gran del Teatre Nacional, he de dir que hi havia mitja entrada, però, enteneu-me, jo crec que funciona bé, sobretot per la primera part d'aquest espectacle, perquè Èdip i Antígona són tres tragèdies en una. Tres tragèdies de Sòfocles, Èdip rei, Èdip a Colonos i Antígona. I llavors es representen totes seguides amb una versió lliure de la Carlota Subirós, a partir de les traduccions del Carles Riba. I la primera, sobretot, que és l'Èdip rei, es fa amb el taló abaixat, en la corbata de l'escenari, que és la part de davant, amb una mena de petita escalinata que han fet de 4 o 5 esglaons, i clar...
1: O sigui, molt a tocar del públic.
0: Els tens molt a prop.
1: Sí.
0: Llavors, ahir, clar, jo estava a fila 4 o 5, però, és a dir, està molt bé perquè hi ha un taló que és un mirall, per tant, el públic es veu reflectit en aquest mirall.
1: Mentre els actors van fent.
0: Els actors van fent, i llavors descobriràs que aquest mirall no és un mirall, sinó que és una finestra que veus a través, i que llavors veus el camp a través, un paisatge molt bonic, però funciona molt bé, sobretot, aquesta primera, Èdip rei, perquè al final són obres que parlen de poder, del destí, no? La història d'Èdip, l'oracle de Delfos li diu, tu mataràs el teu pare
1: et casaràs,
0: i t'enllitaràs amb la teva mare.
1: Amb la teva mare.
0: Els pares d'Èdip, per evitar això, el fan fora, i de fet el volen matar, però hi ha uns pastors que s'apiaden d'ell, el salven, i finalment, evidentment, els déus grecs sempre tenen raó, Èdip acaba matant el seu pare i casant-se amb la seva mare.
1: I traient-se els ulls.
0: I llavors, quan descobreix això, no pot evitar-ho, es treu els ulls.
1: Home, és una tragèdia grega.
0: Els grecs, exacte, els hi anava a la marxa. Ni Netflix ni d'allò. Llavors, trobo que sobretot la primera tragèdia queda molt bé amb aquest espai. Llavors s'alça aquest taló i l'espai del Max Lanzel ha creat una cosa molt senzilla, però crec molt bonica, a la sala gran, una mena de desert, camp, i amb una molt bona il·luminació del Raimon Rius. I llavors anem veient les altres tragèdies, totes seguides, perquè són els mateixos personatges, no? Èdip, les seves filles, Antígona, Ismene, que van evolucionant.
1: Amb el repartiment més divers...
0: No, això és històric.
1: Jo esperava que ho diguessis al principi.
0: No, això és històric, ara
1: ho dic. No, però està bé que ara
0: ho dic,
1: no com subratllar-lo.
0: Perquè hauria de ser normal, però
1: clar,
0: ara ho dic.
1: Clar.
0: Èdip i Antígona té un dels repartiments més diversos que hem vist mai al teatre català. És a dir, l'Èdip és el Babu Cham, hi ha la Yolanda i la Catisei, la Vicenta Ndongo, el Joan Cujal, el Moja Masian de Vic.
2: Home.
0: A més, tots amb un català. Bueno, això també, per dir-ho per primera vegada, és molt d'allò.
1: Molt provincianet, això que acabes de dir.
0: El Moja és de Vic, les seis són dels hostalets de Balanyà.
2: Aquesta neutra forta.
0: Els hostalets de Balanyà, no, parlen molt bé. Però sí, és històric. A les banderoles que veiem per Barcelona hi ha la Catisei i el Babu Cham. He de dir abans, que m'he deixat de dir-ho, que les banderoles de Permagel, a part de la Maria Rodríguez Soto, n'hi ha unes quantes amb la Spumberg.
1: Victòria i amb l'Eva Baltasar.
0: I l'Eva Baltasar, que és molt bonic que l'Espai Texas també hagi decidit posar la directora i l'autora a les banderoles. Total, que és molt important que en aquest muntatge també hi hagi actors, això, com la Yolanda Sícara, el Junyi Sun, o un descobriment per mi, com és el Moise Taché, que em va agradar molt, i llavors, a part, alguns altres clàssics en papers més petits, molt petits, l'Oriol Genís, la Lourdes Barba o l'Albert Pérez. Llavors, aviam...
1: Què t'ha semblat Èdip i Antígona al TNC?
0: Jo... També hi vaig anar-hi al cap d'una setmana, bueno, hi vaig anar-hi ahir, que també perquè jo estava al sismògraf quan es va estrenar, és clar, no es puc estar tot arreu. I jo crec que entenc que a mi m'ha arribat que l'estrena, hi ha gent que va sortir com dient, uep, que han arribat una mica justos, i es notava, ara es nota que està més rodat. Jo, personalment, em quedo amb la primera tragèdia, que és Èdip rei, i amb la tercera, que és Antígona. Jo, per mi, Èdip a Colonos, potser no caldria haver-la fet. Aviam, passa bé, i de fet aquí el Moja Masian fa una mica paper, a part d'altres papers, com de petit narrador, i et diu, això és Antígona. I et diuen, Antígona passa en una ciutat, en un lloc, després d'una guerra, que pot ser tantes al món, no? Llavors, crec que hi ha aquest to, que és molt de la Carlota Subirós, que és molt seriós, molt solemne, però que funciona de vegades, o sobretot amb la Catisei, que està espectacular, aquest, el Moise Taché, els petits més petits. El Babu Cham, és veritat que potser per fer un Èdip no acaba d'allò, però també he de dir que musicalment, que és la música de la Clara Aguilar i uns moments vocals que hi ha meravellosos, està molt bé. Digue'm.
1: No, que anem acabant. Jo li vaig fent gestos perquè, és clar, tenim el Culturet esperant i encara hem de parlar de...
0: Ara.
1: Una notícia, això ja no és estrena teatral. Un crític teatral, s'encarregarà de programar el Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat. I no és un crític qualsevol, no, no. És un senyor amb molta trajectòria.
0: Andreu Gomila.
1: Molt respectat, Andreu Gomila. Què? Què t'assembla?
0: Estem molt contents.
1: En 30 segons.
0: Estem molt contents, els companys crítics, periodistes, perquè hi havia algú que feia un tuit dient: oh, està bé, potser serà un precedent d'un expert programant teatre. Serà bo, un expert? Home, ja ho diu la paraula, és expert. Jo crec que l'Andreu Gomila ha vist molt més teatre que la majoria de programadors de Catalunya.
1: Doncs ja està, queda
0: per
1: dit.
0: Per tant, estem molt contents. Visca els experts i visca els precedents.
1: Obrim camí, Oriol Postoler.
0: Home, i tant, Andreu, tu vés obrint camí, que anem venint els altres.
1: Fins la propera. Seguim amb més Tot és Comèdia.
2: Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo.

0: Pasqua.
1: Pepe Zapata, al Cultureta, el Tot és Comèdia, per tancar com cal la setmana. Com estàs, Pepe?
2: Bona tarda, ja.
1: Has dinat?
2: No,
3: ara ens ho explicarà.
2: Estic esperant a compartir-vos les meves experiències culturetes.
1: Déu, i culinàries, que Déu-n'hi-do t'has ben firat,
2: calla,
1: eh?
2: Calla,
1: per partida tant, doble. Tant. El que ha vist, ostres, molts ara, ja veureu quan soni aquesta música, prepareu-vos.

0: tenim la vida entrenada i per això ens fa una mica de gràcia sentir aquesta música així.
1: Però poca broma, eh? Vull dir, hi ha hagut una tradició de sempre.
0: Sí.
1: Doncs és que el cap de setmana passat tocava sarsuela. Tinc un amic que està participant al cor de l'Orfeó Martinenc, al barri del Clot de Barcelona, i tenia moltes ganes de veure, tenia molta curiositat, i va ser tot una experiència religiosa, no, fantàstic, em va captivar l'ambient. Primer lloc, perquè l'Orfeó, centenari, és una entitat centenària, és una entitat d'aquestes, del que s'acostuma a dir, de la societat civil superactiva, té comissions i grups de, diguem-ne, artístics de tot, cant coral, teatre, dansa, sardanes, música, teatre líric, i d'alguna manera preserva aquesta relació també amb el barri. És veritat que després parlarem d'edat, que està a prop ja d'entrar en la
0: sesentena.
1: Sí? Però jo vaig baixar bastant l'edat mitjana del públic que hi havia aquella tarda.
0: Aquell dia. No, però això que dius és molt maco, perquè fa molt bona feina als orfeons, als ateneus també, a la ciutat i als pobles. Que evidentment estem parlant d'expressions d'art amateur, segurament teatre amateur, però
1: bueno,
0: fetes molt dignes, no?
1: Digníssimes, però era una barreja, perquè les tres solistes eren professionals. I després també hi havia un dels actors, el que feia de torero, aquest també era professional i es notava molt. I participava el cor i després també el grup artístic del teatre de l'Orfeó Martinenc. El que estem sentint és Agua, Azúcar y Aguardiente. De vegades us he preguntat, ostres, he anat al barri de Chueca. Per què es diu Chueca?
2: Ah, no.
0: Ni idea, no? A mi em sona una mica més, sí. Chueca és un compositor.
1: Federico Chueca.
0: Compositor de...
1: De finals del segle passat. Del segle passat, no, de fa dos segles. I és el que sempre s'ha dit el gènere chico, perquè, a més, era un format de peça molt breu, molt dinàmica. De fet, la sarsuela aquesta durava apenas una hora, aproximadament. És veritat que després, amb els aguts de les sopranos, jo acabava no enterant-me pràcticament de què és el que deia.
0: Ja del fraseig, o sigui, del que diu, de la lletra.
1: Exacte, perquè primen, d'alguna manera, arribar a la nota corresponent... Sí. I no és com un musical on pots seguir perfectament l'argumentari. La música estava molt bé, a més una qüestió intergeneracional. Veus que hi ha tradició, que els avis, els pares i els fills participen directament en això. Jo això ho trobo fenomenal. Vull dir, ara que ens omplim la boca de parlar de drets culturals, de la participació de la ciutadania, bueno, això ja estava més que inventat. Vull dir, era formar part d'alguna manera activa d'aquesta vida i era impulsada, a més, pels propis ciutadans.
0: El que deia és aquest homenatge al teatre independent i als centres parroquials que feia amb l'amor venia en taxi la cubana.
2: I que passaven les tardes allà, no? En família, amics i tots.
1: Que bona repassada va ser aquella obra. Fantàstic, m'encanta. Bueno, jo anava a veure el meu amic Andreu Aguilar, aquarellista. Un dia parlarem d'aquarel·les, que està bé.
0: D'acord.
1: Va acabar la sarsuela i de sobte és allò, no marxin, sisplau, que ara ve el plat fort. Jo, què ha passat aquí? I és que hi havia les tres divas.
0: Les professionals que deies tu. Val.
1: Que em va encantar el nom, deixa'm dir els seus noms, perquè són la Cristina Escolà, l'Alicia Ferrer i la Núria Lamas, i van fer un repertori líric italià, des de l'Ossole Mio a coses de Verdi, bueno, fantàstic.
0: Els iaios com en Pepe, doncs encantadíssims.
1: Gràcies.
0: I no, ara si estigués aquí en Xavier Albertí diria, home, més sarsuela, senyors, programin. Costa moltíssim, sí, moltíssim. Vull dir, has d'estar això molt al tanto del que es fa en un barri, en un orfeó, com ara aquest del barri del Clot.
1: El meu amic buscava un lloc per fer-ho a Barcelona i no trobava. I es veu que a Sabadell també hi ha un altre nucli bastant potent. I, clar, ara s'ha traslladat a viure al Poble Nou, li quedava més o menys a prop i endavant.
0: Doncs això és el que ha vist i el que ha menjat ens porta a Girona.

0: és morta i ja...
1: Per fer-ho resumidament, en Pepe es va donar un homenatge, seria...
2: Automanatjar.
1: Sí, a ell mateix. Bueno, i a la seva colla?
2: Aviam, la nostra... És que som dels 66, vull dir que aquest any fem 60. I igual que vam fer quan vam fer 50 i quan vam fer 40, el nostre homenatge és al celler de Can Roca. Però quan vam planificar-ho, perquè això s'ha de planificar amb molt de temps...
1: Un any abans, segur, no?
2: 11 mesos abans.
1: 11 mesos abans.
2: De fet, aquesta matinada, a les 0:01, sortiran la disponibilitat, jo diria que és de l'abril del 2027, al celler de Can Roca.
1: Déu-n'hi-do.
2: Però jo els hi vaig proposar de fer l'experiència completa i anar a l'arrel, a la llavor que va generar tot aquest univers del Roca, que tenen un fotimer de restaurants ara mateix...
1: I negocis.
2: I negocis, exacte. Sí, sí. Gelats, ara biquinis, sí, sí. L'hotel, cacau, etcètera, etcètera. I la proposta va ser anar al Can Roca original, el dels pares, el que es va inaugurar l'any 67, i tastar plats tradicionals del receptari de la Montserrat Fontaner, que és la famosa mare del Roca. I déu-n'hi-do, jo havia estat algunes vegades, però la resta de companys i companyes no, i déu-n'hi-do la d'experiència compartida que va suposar.
1: És la casa... A un preu assequible, deixa-m'ho dir.
2: Menú de 18 euros, està força bé, tenint en compte que hi ha un entrant, un primer escollir entre quatre, i després de segons hi havia vedella amb bolets, jo vaig agafar un costelló amb... allò per dignificar-me una mica, amb amanida, que no volia patates, no? Allò. I crema catalana, hòstia, em diu, per 18 euros.
3: Estupendo.
2: Amb una elaboració de primera, bueno, què més vols, no? A mi el que també em va fer feliç fins a l'absurd van ser un extra que vam demanar, que van ser els calamars a la romana.
3: En parlarem.
1: En parlarà, al
3: Joan
1: fi.
3: Roca.
1: Ostres, tu, tenim aquí en Joan Roca?
2: És que, clar, al vespre, quan van anar al celler, li vaig dir, Joan, et trucaran
1: del Tot és comèdia...
2: I perquè no els hi parles una mica del Can Roca?
1: Exacte. Can Roca sempre amb la seva generositat, doncs
3: sí,
1: aquí
3: sí.
1: El tenim.
3: I ho hem enfocat ben bé, això, perquè la primera pregunta és aquesta que deia ara en Pepe, de Can Roca és, bueno, és el lloc on va començar tot, no? I els volíem preguntar sobre què té aquest menú diari que s'hagi mantingut al llarg de tants anys.
4: És el lloc on vam néixer, vam créixer, ens vam enamorar d'aquest ofici, és l'origen del celler i de tot l'univers que hi ha al voltant de Can Roca avui. Segueix fent el menú que feia fa molts anys. A Can Roca no ha canviat res, sembla mentida, però els mateixos plats, els dijous l'arròs a la cassola, els divendres canelons, i això és fantàstic perquè moltes vegades saps el dia que és de la setmana segons el que hi ha per menjar a Can Roca, no?
3: I en aquest moment en què s'associa els Roca amb l'alta gastronomia, volíem veure aquest contrast, no, de com és defensar una cuina de barri i què els hi ensenya encara aquest local.
4: És una cuina que la mare ha estat molt feliç fent-la durant tants anys, fent menjar per la gent treballadora de la zona, que en molts casos ve cada dia, durant tots els dies de la setmana, durant molts anys, i aquesta gent, que són clients i amics del barri, han pogut ser feliços a Can Roca durant aquesta estona del dinar, no? I crec que això és molt important. I la mare també ha estat feliç fent això. És una demostració de que facis el que facis, fes-ho bé. Si fas un menú del dia i cuines un menú del dia, fes-ho bé.
1: Bueno, consell aplicable a totes les activitats humanes, sisplau. I facis tant el que facis, fes-ho bé.
3: A més, he de dir que n'està molt de la seva mare, perquè la seva foto de perfil és amb ella, eh? Vull dir que aquí, homenatge rere homenatge. I l'última pregunta, Pepe,
1: quina?
3: Que tu ja estàs salivant, els calamars. Quin és el secret?
2: No,
3: Montserrat, per favor.
1: No, sisplau, escolteu.
4: Els calamars a la romana són un plat emblemàtic de la mare, que no té massa secrets. Més enllà de trobar uns bons calamars, la pasta de fregir és una pasta, bàsicament, amb farina, aigua, amb una mica de bicarbonats, de llimona, ous, una mica de brandi hi posa, i que just després de deixar-la reposar una nit a la nevera, l'endemà, abans de començar a fregir els calamars, farinats primer, després passats per aquesta pasta, hi posa un bon raig d'aigua amb gas, per donar-li la densitat adequada. Ella hi posa el dit, enfonsa el dit, i si el dit doncs surt ben amarat de pasta, vol dir que està. Si es licua, si és massa líquid, doncs cal afegir-hi més farina. Però que el dit li quedi ben amarat de pasta és la senyal de que la pasta està llesta per anar-hi passant els calamars i començar-los a fregir.
1: Què t'ha semblat?
2: Té una veu per explicar contes, aquest...
1: Sí, ostres, ara no. Podria fer audiollibres, Joan Roca.
3: Ja li comentaré.
1: Algun dels seus segur que hi ha la... Segur,
2: Segur, però és que et deixaries portar.
1: Molt bé, doncs la pasta era farina, aigua, ous... I una mica de brandi, bicarbonat...
2: Llimona, una mica.
1: Llimona, és veritat. I ho deixa reposar i el toc de gràcia és aigua amb gas.
2: Bueno, buf.
1: Oi, quina gana, sisplau. Quina gana, senyors. Oh. I ara, per endavant...

0: Ens està preguntant ara en Pepe Zapata. Què ens estàs preguntant?
1: Hi vas? Que si aneu.
0: Tu hi vas aquesta nit? Tu hi vas, Clàudia?
2: Ja hi soc.
0: Ja hi som des de fa anys.
1: Quina enveja, punyeteros.
0: No tens entrades tu? Per
1: no,
0: l'últim avui?
1: Que va.
0: Però no va de l'últim de la fila el que has de veure, no?
1: Estem parlant de llapis, de tinta, i és que encara arrosseguem d'alguna manera l'energia del Sant Jordi. Comprem llibres, ens empassem el pol·len... regalem roses, ens les regalen, fem cues, passegem... Tot això va molt bé, però després els llibres s'han d'elegir.
0: Sí, senyor.
1: I si pot ser, reelegir. I després d'elegir-los, jo penso que tocaria fer una cosa que no sempre fem prou, que és pensar-hi i parlar de llibres. I per això volia recomanar-vos el cicle En altres paraules, que és d'alguna manera el festival literari del Caixa Fòrum Barcelona, que tindrà lloc a partir de la setmana que ve, del 5 al 19 de maig. I m'agrada...
0: Grans noms, eh?
1: El Vilamates, el David Uclés, Jordi Amat...
0: El sempre polèmic, David Uclés.
1: La Marta Oriols... És un festival que barreja, a més, narrativa internacional, i ara en parlarem. Assaig, poesia, periodisme cultural, cançó... Destaco algunes de les activitats, si us sembla. 5 de maig, projecció i diàleg sobre Pere Gimferrer. 7 de maig, conversa entre Valeria Luiselli i Enrique Vilamates, amb un DJ, a més, Xica Costa. El Pedrals, no podia faltar, el 13, amb el Xavi Llosses, perdona, el Batec, que és una barreja de poesia, ironia, i això ens remet al Maldà i als famosos espectacles de Nadal, sí. I el 14 de maig, diàleg entre el David Uclés, que tu deies, el Jordi Amat, ho sento, està tot exhaurit, una trobada molt suggeridora. Jo, de tot el programa, m'he reservat una altra activitat que també està exhaurida i que serà el 12 de maig, i és un diàleg que tinc moltíssimes ganes, que pilotarà la Lucía Littmeyer amb en Julian Barnes. Combinació magnífica, un dels grans escriptors anglesos contemporanis, parlant de memòria, de pèrdua, d'ironia... No sé, tinc moltíssimes ganes. I el que m'agrada d'aquest cicle, d'aquest festival, en altres paraules, és justament això, que no es limita simplement a celebrar llibres com objectes, sinó la lectura per ser com a experiència compartida.
0: Doncs llegirem més. Pepe Zapata... El Cultureta, gràcies, com sempre.
1: A vosaltres, i que els calamars a la romana us siguin benèvols.
0: Doncs res, si sou afortunats amb entrada, ens veiem a l'Estadi Olímpic d'aquí una estona. Bueno, d'aquí una estona, al vespre, quan actuïn Manolo García i Quimi Portet. Bona setmana, Clàudia Arcarons.
2: Igualment.
0: Al control, Jordi Orós i Dani Puntí Prats. Fins dissabte a la una. A més, tot és com a idea. Adéu.
3: Tot és comèdia.

0: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
1: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
2: Bon dia, és dilluns, és 4 de maig i el Barça encara no és campió de Lliga.
3: I Vinícius la rebenta, l'escaire fa el segon, li posa les coses magres, molt magres a l'Espanyol i a plaça... Si no canvia molt la
2: partida. El 0-2 del Madrid a Cornellà ajorna la celebració blaugrana i posa l'Espanyol més a prop del descens. No hi va haver celebració pels nois, però sí per les noies, que es planten a la final de les Champions del 23 de maig. El 4-2 amb dos gols d'Alexia Putellas situa el Barça a la sisena final europea consecutiva. Ara parlem de tot plegat, però abans... Abans el temps, avui a Catalunya s'espera un dia inestable, amb ruixats especialment a la meitat nord del país. La temperatura, que anirà en descens lleugerament, i això serà així fins dijous. Pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha un accident a la B10 a Barcelona, cap al Nus del Llobregat, que talla un carril. I en el transport públic hi ha novetats que tot seguit explicarem. Finalment no va poder ser i el Barça haurà d'esperar uns dies més per proclamar-se campió de Lliga. La victòria del Madrid al camp de l'Espanyol amb dos gols de Vinícius dilata la festa dels blaugranes. Santi Ovalle, bon dia.
4: Bon dia. La victòria per 0-2 del Real Madrid a Cornellà ajorna la consecució del títol de Lliga per part del conjunt blaugrana. No podrà fer-ho aquesta setmana. El conjunt barcelonista haurà d'esperar a diumenge vinent a les 9 de la nit al clàssic contra el Real Madrid per aconseguir la 29a Lliga de la seva història, la segona de l'era Hansi Flick. Els directius del Barça van seguir a casa Joan Laporta. Alguns jugadors del Barça estaven sopant per veure si podien aconseguir el títol de Lliga ahir mateix, però no ho van aconseguir i hauran d'esperar a diumenge vinent per proclamar-se campions de Lliga.
2: Això pel que fa al masculí, perquè al femení les noies aconsegueixen el passi a la sisena final de Champions consecutiva.
5: Final, final, final! El Barça és finalista de la Champions! Un altre cop sí, continuen escrivint...
2: I així ho narrava l'Anna Palet, victòria del Barça davant del Bayern en un Camp Nou ple a vessar, 4-2, amb gols d'Alexia Putellas, dos gols d'Alexis Putellas, que visiblement emocionada va ser substituïda al minut 86.
6: Vienes de la ciutat esportiva en autobús, ves totes les calles llenes de la camiseta del Barça. Sinceramente ha sido una semana que lo he pasado un poco mal. Al final han salido pues las emociones cuando he visto el cambio que llevo aguantando toda la semana y ya está. Al final no es malo mostrar las emociones tampoco.
2: Alexia, que és avui portada a tots els diaris editats a casa nostra, la final es disputarà dissabte 23 de maig a Oslo contra l'Olympique de Lió. Sergi López, bon dia.
7: Què tal? Bon dia.
2: Entre avui i demà reobren tres trams de la circulació, les línies R3, R4 i R15, que han de permetre que el servei torni a una cosa semblant al que és la normalitat. Mentrestant, avui us expliquem que els passatgers interurbans en el trajecte Vic-Barcelona han augmentat un 40% durant el primer mes d'obres per desdoblar la línia 3R3.
8: Dubto que, per molt que el tren s'arregli, dubto que canvi el mitjà de transport.
9: Seguiré fent servir.
2: Tot i que s'han afegit autobusos gratuïts, el servei ha registrat igualment un gran creixement d'usuaris. 20.000 persones més cada dia continuen utilitzant els autobusos de pagament en comparació amb abans de les obres.
7: Si ens fixem en les dades, abans de l'inici de les obres de l'R3 hi havia 77.000 persones que utilitzaven l'autobús E12, el que fa el trajecte Vic-Barcelona des de fa 10 anys. Quan van començar els treballs a l'octubre, la xifra va augmentar un 40% fins a arribar a les 110.000. Per donar resposta a l'augment de la demanda, Renfe va habilitar autobusos gratuïts al novembre. Amb la reorganització dels usuaris, el nombre d'usuaris de pagament va baixar fins als 90.000. Tot i així, encara avui es manté un augment de 20.000 persones més al dia utilitzant aquest servei.
2: Mentrestant, Esquerra i el Partit Socialista tiren endavant amb el pacte del Consorci d'Inversions, tot i el no de Junts al Congrés. Tots dos partits crearan una societat mercantil per poder gestionar les infraestructures des de Catalunya. Laura Pons, bon dia.
10: Hola, què tal? Bon dia.
2: Parlem d'una empresa que comptarà amb la participació de l'Estat i la Generalitat i que desenvoluparà les mateixes funcions que havia de tenir el Consorci.
10: Aquest era el pla, la creació del Consorci d'Inversions, que hauria d'haver comptat amb l'aval del Congrés i que, per tant, donava més garanties a la Generalitat perquè era més difícil d'eliminar en cas de canvi de govern. Però amb el no de Junts...
11: O paguen o paguen, sense invents i sense excuses. Catalunya no necessita més xiringuitos pagats amb els diners de la gent.
10: La mesura va fracassar i ara fonts socialistes i republicanes asseguren a la CERC que tiraran endavant amb la creació d'una societat mercantil per acabar amb la dinàmica de que no s'executin les obres que es pressuposten a Catalunya. Catalunya.
2: En paral·lel a la creació del Consorci, els de Salvador Illa i Oriol Junqueras també treballen amb l'elaboració de l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya, una entitat que servirà perquè la Generalitat pugui planificar i gestionar els aeroports catalans.
10: Les decisions que prengui aquesta autoritat no seran vinculants, però els republicans entenen que és un pas endavant perquè Catalunya pugui anar fent-se un lloc en la presa de decisions de la gestió aeroportuària. De fet, la creació d'aquesta entitat forma part del pacte d'investidura, tant amb la creació de l'empresa mercantil del Consorci com amb l'elaboració de l'autoritat aeroportuària. S'ha d'anar aplanant el camí per, aquesta vegada sí, començar a negociar els pressupostos.
2: I avui comença el procés d'adjudicació de les places MIR perquè els metges completin la seva formació en l'especialitat escollida.
7: A nivell de tota Espanya són 9.278, xifra que representa un augment del 3,5% respecte a l'any passat. A Catalunya en corresponen 1.445, una quarantena més que fa un any.
2: Més detalls, Susana Ruiz.
9: La nostra és la tercera comunitat en nombre de places, darrere d'Andalusia i Madrid, les tres úniques que superen el miler. De les 1.445 que ens corresponen, la majoria, més de 1.100, es concentren a la província de Barcelona. Lleida és la que en té menys, de les catalanes, 63. L'especialitat que n'ofereixen més és, com sempre, medicina familiar i comunitària. Aquesta convocatòria incorpora, per primer cop, una vuitantena de places a tot l'estat de l'especialitat d'urgències i emergències. 11 corresponen a Catalunya.
2: De fet, aquest és el segon any consecutiu sense notes de tall per accedir a les especialitats.
7: Qualsevol aspirant que hagi aprovat l'examen MIR pot optar a la que vulguin. Aquesta mesura, adoptada pel Ministeri, busca cobrir totes les places, especialment les de metge de família, de les quals cada any en queden de vacants. El procés d'adjudicació de places es tancarà el 27 de maig.
2: I l'Audiència de Barcelona jutja des d'avui un home acusat d'assassinar i esquartarà el seu company de pis a Piera el desembre del 2022. La Fiscalia li demana 23 anys i mig de presó, Andrea Villoria.
12: El crim es va produir el desembre de fa 3 anys i mig, a primera hora, abans de les 8 del matí. L'acusat, aprofitant que el seu company de pis dormia, va atacar-lo amb un martell al cap, causant-li 16 ferides mortals. La Fiscalia l'acusa d'assassinat amb acarnissament perquè amb tanta violència, diu, no només buscava matar-lo, sinó fer-li molt de mal. Després de fer-ho, l'acusat va tallar el cos en dues meitats amb una serra i va abandonar-les a prop de casa seva, el tors a una riera seca i les extremitats a un descampat on va intentar calar-hi foc. L'acusat està en presó preventiva des que va ser arrestat una setmana després. A més de la pena de presó, la Fiscalia li reclama 150.000 euros d'indemnització pels familiars de la víctima.
2: I els Mossos han detingut un home a Arenys de Mar per agredir sexualment i intentar matar una dona que va conèixer per una aplicació de cites.
7: Segons han explicat els Mossos en un comunicat, l'home de 30 anys va extorsionar la víctima, va aïllar-la del seu entorn familiar i va agredir-la sexualment després d'haver-se guanyat la seva confiança. El detingut feia servir diversos perfils falsos per contactar amb altres dones i seleccionar possibles víctimes. El jutge ha decretat presó provisional per a l'arrestat.
2: I en l'àmbit cultural, El Último de la Fila torna a Barcelona 30 anys després del seu primer estadi olímpic.
7: Després del tret de sortida a Fuengirola, a Màlaga, la capital catalana ha acollit el segon concert de la gira de retorn del grup de Manolo García i Quimi Portet dijous i tornaran a actuar.
2: Al ritme de L'Último de la Fila, saludem a la primera del dia, la Marina Fernández. Què tal, Marina? Bon dia.
13: Hola, bon dia, com esteu? Doncs parlarem amb el més gran col·leccionista de material de L'Último de la Fila que tenim a casa nostra. Serà el Racó de Pensar amb el Francino i amb l'Estel Soler avui, a partir de les 10 del matí. Abans, sabeu que El País i La SER publiquem avui aquesta enquesta que diu que 6 de cada 10 espanyols creuen que hi ha massa immigrants a casa nostra. Doncs bé, parlarem de com estan en aquest procés de regularització amb el delegat del govern d'Espanya a Catalunya, amb el Carlos Prieto, a veure si tenen dades ja de quants papers s'estan donant o s'han pogut donar. I farem tertúlia esportiva, clar, la gent se'n va anar a dormir ahir, molts potser pensant a veure si guanyem la Lliga, si el Barça ja guanya la Lliga, doncs no, perquè el Madrid ha guanyat el camp de l'Espanyol. En parlarem amb el Jordi Martí, amb el Tomàs Roncero i amb la Danae Bruna.
2: Doncs ben atents que estarem al programa, que vagi molt bé, Marina. A partir Gràcies. D'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya, SER Catalunya i l'Oi per Oi a la cadena SER.
14: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1.000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
0: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Bienestar ambiental, humano y económico. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
1: Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día y para empezar la semana. Hoy Pepa Blanes nos propone ver una serie.
2: Será porque todos hemos pasado crisis vitales y momentos exhaustos, pero lo cierto es que hay algo que ha conectado con el público y la crítica en Yo siempre a veces. Serie generacional sobre mujeres al borde de un ataque de nervios.
3: Con todas las cosas que te están pasando, yo lo único que hago es darte la tabarra. Toma.
4: No hace falta.
3: Que sí, cógelo. Claro que hace falta. Que cría un niño sola es muy duro.
2: Las dos creadoras, las Martas, Marta Bassols y Marta Loza, sufrieron maternidades que no encajaban con ese ideal que les habían contado y decidieron crear esta ficción de una joven que se queda embarazada enseguida de un flechazo amoroso y decide seguir adelante, sin casa, sin trabajo, con un tipo poco comprometido, un repaso a todas las precariedades y a cómo tirar para adelante.
5: Vivimos en un momento donde hablar de esto es imprescindible, nos va la vida en ello, literalmente. No podemos vivir en un mundo donde no podemos fallar, donde tenemos que ser infalibles. Eso es que el capitalismo ya nos ha pisado sonado totalmente nuestra vida.
2: Ganadora del premio a Mejor Guión en Cannes Series y producida por los Javis, la serie es, a pesar de lo complicado de la situación que retrata, una mirada luminosa a la maternidad y a la amistad femenina, con buenas interpretaciones y situaciones reconocibles.
1: 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias.
6: Radio Barcelona. 96.9 FM. Cadena Ser.
7: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91 555 5555. Consulta condiciones en mutua.es.
8: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
9: Sol, platja, una galeta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: Lolo Lorena, la de Madrid. No és catalana, però la vull igual, sí. Lolo Lorena.
6: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu. Fins al límit. Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
11: Bon dia, aquest és un dels sons d'aquest dilluns.
12: Saif estava en el barco de observación y no tenía la intención de seguir hasta Gaza. Estoy también pensando en el acto, lo que ha hecho Israel, de secuestrar la flotilla y mi marido.
11: És la dona d'un dels dos activistes de la flotilla retinguts per Israel, els acusa de pertànyer a una organització vinculada amb Hamas. Ara en parlem, abans, els tres imprescindibles. El primer temps, cel tapat, es pot escapar algun ruixat feble durant el dia d'avui. Les temperatures continuen suaus. El trànsit, un carril tallat a la B20 per un accident en sentit Llobregat, però també hi ha un carril tallat a la C58 en sentit Sabadell per un altre accident. Al transport públic no hi ha incidències, però en un parell de minuts us expliquem novetats que hi ha a partir d'avui en algunes línies. Els dos activistes de la flotilla, Saif Abukashev, que és veí de Barcelona, i Tiago Ávila, ciutadà brasiler, estaran detinguts com a mínim fins dimarts. Tots dos es troben a presó de la ciutat d'Askelon, a Israel. El govern de Benjamin Netanyahu els acusa de pertànyer a una organització criminal vinculada amb Hamas i d'activistes il·legals. Sergi López, bon dia.
13: Hola, bon dia, Gisela. Això és el que defensa el govern d'Israel. Per contra, l'equip legal dels activistes ha impugnat el procés perquè la detenció es va produir en aigües internacionals i també perquè asseguren que no té base legal. Els dos activistes han denunciat tortures, pallisses i aïllament. De fet, fa dos dies, dissabte, van començar una vaga de fam per denunciar la situació. Des de l'organització, el portaveu de la Global Summit Flotilla parla de vulneració de drets.
14: Cada atac que s'està produint contra el Saif i contra el Tiago és una vulneració de drets fonamentals.
13: És Pablo Castilla, portaveu de la flotilla, qui denuncia els estats de la Unió Europea per mirar-se aquesta escena de reull i quedar-se de braços plegats.
11: Entre avui i demà reobren tres trams de circulació, les línies R3, R4 i R15, que han de permetre que el servei torni a una cosa semblant a la normalitat. Segons el govern, avui la xarxa ferroviària funciona ja al 96% i recupera nivells molt similars als que hi havia abans de la crisi que va desencadenar l'accident de Gelida. Aquesta setmana també és l'última que els bitllets seran gratuïts. Els usuaris a partir de dissabte hauran de tornar a pagar.
13: A partir d'avui, l'R3 torna a circular amb normalitat entre Ripoll i Ribes de Freser, mentre que a partir de demà l'R4 tornarà a fer el seu recorregut sencer entre Sant Vicenç de Calders i Manresa, i l'R15 recuperarà el tram entre Reus i Móra la Nova. A banda de les obres que ja hi havia en funcionament abans de l'accident, com el desdoblament de la R3, que acabarà a principis de l'any vinent, es mantenen alguns talls de circulació per accelerar millores pendents. És el cas dels trams entre Falset i Riba-Roja, o entre Ripoll i Puigcerdà. Ha de ser una setmana clau per veure si la xarxa torna a la normalitat, ja que, segons el govern, s'han recuperat el 90% dels passatgers i el 96% de l'oferta de desplaçaments. Divendres és l'últim dia que el bitllet serà gratuït i a partir de dissabte els passatgers hauran de tornar a pagar per fer servir els trens de Rodalies després de 3 mesos.
11: I el subministrament de medicaments a les farmàcies catalanes pot veure's afectats per la guerra de l'Iran si el conflicte s'allarga gaire més. Ara mateix no hi ha una situació preocupant de manca de productes, segons el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, però això pot canviar en les properes setmanes. Susana Ruiz.
4: Els medicaments bàsics estan coberts i no hem de patir per les matèries primeres, perquè el mercat espanyol està molt ben abastit gràcies als genèrics, segons Mercè Barau, vocal d'oficina de farmàcia del Col·legi. Però hi ha altres elements que també formen part de la indústria farmacèutica per on podrien arribar els problemes.
15: Però si continuen els problemes bèl·lics que estem tenint i tenim problema de petroli, potser no tenim problema amb el medicament, però comencem a tenir problema amb l'embalatge que porta el medicament.
4: Segons Barau, a les farmàcies catalanes actualment hi falten alguns medicaments, com passa habitualment. Res greu, assegura.
11: I compte enrere, Junts, per decidir qui serà el seu candidat a l'alcaldia de Barcelona a les municipals de l'any que ve.
13: El partit vol que la pugna es resolgui abans de la convenció municipalista que el partit celebrarà el 30 de maig, però a hores d'ara la pugna entre la direcció del partit i l'actual líder a l'Ajuntament, Jordi Martí, encara no està resolta.
11: Xavier Balló.
16: El partit celebrarà a finals de maig una cita clau per enfocar l'estratègia de les municipals i admet que seria estrany no tenir definit aleshores el candidat. Segons diverses fonts consultades per Ser Catalunya, la disputa que s'arrossega des de fa mesos encara no està resolta, si bé és cert que les converses estan avançant per tal d'intentar evitar unes primàries que la direcció vol esquivar de totes totes. El fitxatge d'un extern que encapçali la llista és una opció que sembla descartada ara mateix i el favorit segueix sent el regidor Josep Rius, ja que és l'opció que vol Puigdemont i bona part de la direcció. Si el seu nomenament no s'ha fet ja efectiu és perquè Jordi Martí continua sense donar el braç a torça i postulant-se per encapçalar la llista després de 15 anys a l'Ajuntament. Fons al partit apunten que volen donar una solució digna a Martí. Una opció seria incloure-li igualment a la llista electoral, però aquest extrem l'entorn de Jordi Martí no acaba de veure'l amb bons ulls. El partit vol trobar un acord en les properes setmanes perquè la decisió no s'ajorni una vegada més.
11: I els Mossos investiguen 2 morts violentes al carrer aquest cap de setmana.
13: La primera a Esplugues de Llobregat, on dissabte al matí un home va apunyalar una dona, la segona al barri del Raval de Barcelona, on un menor d'edat va matar un home amb una arma blanca la nit de dissabte a diumenge.
11: Marcos Ferrer.
17: Per homenatjar la víctima d'Esplugues, l'Ajuntament ha convocat una concentració aquesta tarda a partir de les 6 davant de l'Ajuntament, a més de decretar 2 dies de dol. Els Mossos van detenir el presumpte autor dels fets, que està pendent de passar a disposició judicial poca estona després. La policia ja ha descartat que es tracti d'un crim de violència masclista. I pel que fa a la mort del Raval, la policia catalana va detenir un menor d'edat diumenge a la matinada després d'haver ferit amb una arma blanca un home que va acabar morint a l'hospital. Els Mossos continuen investigant els motius de les 2 morts.
11: I una dona de 57 anys ha mort en un incendi d'un habitatge a Vilanova i la Geltrú.
13: La víctima va morir la matinada de diumenge en un incendi a casa seva, malgrat les tasques de reanimació que se li van fer a l'incendi, també va morir un gos que els cossos policials van trobar al mateix pis.
11: I l'empresa i els treballadors de Girona Més Neta no han arribat a cap acord per desconvocar la vaga indefinida de
2: aquest diumenge.
13: Per tant, des d'aquesta passada mitjanit, aquest servei ha començat l'aturada. Els treballadors asseguren que l'empresa els vol aplicar només la meitat de l'actual conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament, que fins ara no ha participat directament en les negociacions. El consistori lamenta la situació i demana responsabilitat als ciutadans perquè la recollida d'escombraries es reduirà considerablement.
2: Són les 7 i 28.
18: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: El Barça haurà d'esperar el proper cap de setmana per conquerir matemàticament el títol de Lliga. Dissabte els Blaugrana van derrotar Osasuna a domicili, però el Madrid, Elena de Diego, va guanyar ahir a l'Espanyol, posant encara en una situació més complicada els pericos.
19: Dos gols de Vinícius castiguen l'Espanyol i fan que ja siguin 17 les jornades que porten els pericos sense guanyar, havent sumat en sols 6 punts de 51. Malgrat tot, Manolo González confia en que el seu equip ho traurà endavant.
20: Aquesta mentalitat, la vida no és fàcil, el futbol no és fàcil, y hay que levantarse hoy después de la derrota y empezar a apretar la semana y a pelearla con todo para ir a Sevilla a ganar.
19: L'Espanyol amb 39 punts, 5 per sobre del descens, visita dissabte al Sevilla, el 18è classificat.
2: I avui, Sergi, què celebrem?
13: El dia de Star Wars. Els anglesos van aprofitar que la mítica frase "que la força t'acompanyi" permetia fer un joc de paraules entre force, força, i force, 4. Així que van decidir que el 4 de maig era el dia de Star Wars, o com és més coneguda aquí, la Guerra de les Galàxies. Això s'ha convertit en una tradició que s'ha consolidat en un dia ple d'estrenes, d'anuncis, una marató de pel·lícules i celebracions a l'entorn d'aquesta saga.
2: Ets molt de Star Wars?
13: Jo sabia que faries aquesta pregunta i t'haig de dir que no.
2: Doncs mira, ja en som dos. Vull dir que n'he vist unes quantes, però realment fan de Star Wars no ho seríem. Així arribem a 7:45. La informació continua a l'Oi per Oi.
1: Són les 7:30, les 6:30 en Canàries.
21: Oi per Oi. Con Àngels Barceló.
1: Una gran viñeta de Mariscal ilustra esta mañana la portada del diario El País, que hoy celebra el medio siglo de vida. Hoy se cumplen 50 años de su primer ejemplar y después de celebrarlo este fin de semana en Madrid, hoy traslada los actos a Barcelona con un acto que presidirán los Reyes y con la entrega de los premios Ortega y Gasset.
22: Hoy trae el diario El País en su primera página la encuesta que les venimos contando aquí desde primera hora, ese barómetro de 40 dB para la serie El País, que constata la división que genera la regularización de personas migrantes, porque un 37%, algo más de un 37% está a favor de la medida, básicamente es el electorado de partidos de izquierda, y un 33% está en contra, especialmente el electorado que acostumbra votar a PP y a Vox.
1: Enseguida repasamos, como cada mañana, los análisis y enfoques que proponen los periódicos para empezar la semana. Antes, en nuestro tiempo de economía, les queremos hablar esta mañana del uso de medicamentos adelgazantes como el Ozempic, porque empiezan a pasar factura a las cuentas de las grandes cadenas de alimentación que están remodelando ya sus menús para no perder clientes. Pablo Anzola, buenos días.
23: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, es un asunto, Áñez, que lleva meses sobrevolando las estrategias de las grandes cadenas de restaurantes y que estos días se ha colado en las presentaciones de resultados. Multinacionales como KFC, Magnum e incluso el gigante McDonald's reconocen ya que se están viendo obligados a adelgazar sus menús y reducir el tamaño de los productos por el uso de esos fármacos adelgazantes. Están probando ya fórmulas, dicen, en sus principales mercados, al tiempo que se plantean cómo reinventarse cuando millones de clientes empiezan a comer un poco menos.
1: Se lo vamos a contar enseguida. Nuestro tiempo de economía es lunes, es 4 de mayo. Y estos son, en titulares, las noticias de la mañana.
22: José Luis Ábalos declara hoy, esta mañana, desde las 10, como acusado en el juicio de las mascarillas. La UCO le sitúa como pieza fundamental en la trama y Aldama insistió la semana pasada en que le pagaba comisiones. La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para el exministro y hombre fuerte del PSOE.
24: Vox pierde casi un punto en intención de voto, según el barómetro de 40 dB. Ha ocurrido en el mes en el que negociaba con el PP que sigue a la cabeza de las encuestas, y baja el PSOE, que se mantiene por debajo del 29%. El sondeo constata la desmovilización de la izquierda.
22: Estados Unidos asegura que comenzará hoy mismo una iniciativa para liberar a los barcos de los países neutrales que han quedado atrapados en el Estrecho de Hormuz. Donald Trump ha descrito esta operación como un gesto humanitario y lo ha bautizado como Proyecto Libertad.
1: En deportes, el Madrid retrasa una semana el alirón liguero del Barça masculino, mientras el Barça femenino se metió ayer en otra final de Champions, ¿sabes?
0: El español 0, Real Madrid 2, con ese doblete de Vinicius, mantiene la ventaja culé de 11 puntos sobre los blancos con 12 por disputarse. Al Barça le servirá el empate el próximo domingo desde las 9 en el Camp Nou para proclamarse campeón de Liga. Según las palabras de Arbeloa, el Barça lo va a tener que pelear.
3: No hemos creado lo que es el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de smoking, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de sudor, de barro, de esfuerzo, de sacrificio, de constancia, y eso hace que seamos el mejor equipo del mundo.
0: Y el femenino está a dos partidos del póker de títulos esta temporada. El 16 de mayo la final de la Copa de la Reina y una semana después, el 23, sexta final de la Champions consecutiva, la séptima en solo 8 años, en Oslo frente al Lyon francés, después de vencer anoche 4-2 al Bayern Múnich en la vuelta de semifinales.

0: Timo de la Fila, que torna a Barcelona 30 anys després del seu primer estadi olímpic.
1: Després del tret de sortida a Fuengirola, a Màlaga, la capital catalana ha acollit el segon concert de la gira de retorn del grup de Manolo García i Quimi Portet dijous, i tornen a actuar.
0: I a Girona han estat els Buhos els que han posat punt i final al Festival Estrenes.
1: I ho han fet amb un doble concert a les escales de la catedral per celebrar els 20 anys de trajectòria. Amb la meva llengua crido
0: fort, sempre d'empeus. Doncs amb molta música, nosaltres no vam poder gaudir-ne, ni d'un ni de l'altre.
1: No, però els estem gaudint ara.
0: Sí, no, escoltant-los, i el dijous tampoc gaudirem de l'último. Vull dir que en aquest sentit no ens ho guanyarem pas. Així arribem a les 8 del matí.
2: Empiezas el día y ya sabes, hay mil cosas por hacer. Pero hoy puedes empezar distinto. Puedes empezar por ti y por cuidarte cada día, incluyendo Activia en tu rutina. Además, Activia es diferente porque contiene probióticos 100 veces más resistentes que los del yogur. Y así nutre la diversidad de tu microbiota. Activia, empezamos.
3: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: viajeros.
1: Ràdio Barcelona 96.9 FM Cadena SER.
2: It's Barcelona!
3: C'est la fête!
2: Hey, wie schön man hier lebt. Barcelona ist wunderschön.
3: Il fait trop beau!
4: Quan va ser l'última vegada que vas passejar per les Rambles? O que vas trobar lloc en una terrassa? En una ciutat que tothom vol visitar, a Cabify volem posar-nos del costat dels veïns i fer que moure't per la ciutat sigui més fàcil. Guarda casa o treball a l'app i viatja a un preu més baix amb la nostra categoria especial per Barcelona. Cabify. Compromesos amb Barcelona. Compromesos amb tu.
5: Gran inauguració del nou Conforama Badalona el 7 de maig. Regalem 3 premis de 3.000 euros per moblar casa teva. El 7 de maig guanya 3.000 euros. Nou Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. T'hi esperem.
6: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: A Barcelona no t'has de preocupar pel teu cabell. Vine a Clíniques Capilars IMD. Amb una àmplia experiència de més de 25 anys i un equip especialitzat en la cura i la regeneració capilar, IMD compta amb 3 clíniques a Barcelona. A IMD sabem com identificar el teu problema, tractar-lo i ajudar-te a recuperar la teva millor imatge. Truca'ns al 91 123 0712 i gaudeix de la teva primera consulta gratuïta. IMD, número 1 en tractaments capilars.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Avui per avui. Ràdio Barcelona 96.9 FM Cadena SER.
1: It's Barcelona!
2: Se l'ha fet!
3: Ay, wie schön man hier lebt. Barcelona ist wunderschön.
2: He fet trop beau!
4: Quan va ser l'última vegada que vas passejar per les Rambles? O que vas trobar lloc en una terrassa? En una ciutat que tothom vol visitar? A Cabify volem posar-nos del costat dels veïns i fer que moure't per la ciutat sigui més fàcil. Guarda casa o treball a l'app i viatja a un preu més baix amb la nostra categoria especial per Barcelona. Cabify. Compromesos amb Barcelona. Compromesos amb tu.
5: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
6: ¿Eres de los que viajan para sentir, descubrir y disfrutar? Nace la revista El Travel, el arte de viajar con estilo. Recorre Bali con Blanca Suárez, Tetuán con Laura Ponte, Roma con Isabel Jiménez, viajes con propósito, arquitectura, gastronomía y nuevas formas de conocer el mundo. Nuevo El Travel, ya en tu kiosco.
7: A Barcelona no t'has de preocupar pel teu cabell. Vine a Clíniques Capilars IMD. Amb una àmplia experiència de més de 25 anys i un equip especialitzat en la cura i la regeneració capilar, IMD compta amb 3 clíniques a Barcelona. A IMD sabem com identificar el teu problema, tractar-lo i ajudar-te a recuperar la teva millor imatge. Truca'ns al 91 123 0712 i gaudeix de la teva primera consulta gratuïta. IMD, número 1 en tractaments capilars.
8: La Cadena SER presenta El placer de escuchar.
9: El motivo no importa. Hay que buscar entre los restos lo que ha sobrevivido. Nunca estamos seguros. Podríamos sentirnos de otro modo si nuestros sentimientos son como territorios de frontera. Tantas veces perdidos, recuperados, vueltos a perder. Porque el amor no es enamorarse. Es una y otra vez construir el mismo patio donde escuchar el canto de los mirlos cuando aún es de noche, en primavera. De entre todos los pájaros es el único canto que podría ser Schubert. Solos en la cocina, como a los 20 años, a ti y a mí nos hace fuertes esa melodía. Más claridad no la tuvimos nunca.
10: Poema Trabajos de amor, del libro Un asombroso invierno, Joan Margarit, 2017.
8: Cadena SER. El placer de escuchar.
11: Tienes más hoy por hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
12: Cadena SER. El poder de la conversación.
0: En la Cadena SER, hoy por hoy.

0: Abans de parlar de la Lliga de Futbol Masculí, de la victòria del Barça aquest cap de setmana a Pamplona, de la del Madrid contra l'Espanyol, s'està complicant la vida l'Espanyol en aquest tram final de temporada. El cap de setmana és històric perquè el Camp Nou va viure com el Barça de futbol femení es tornava a classificar per una final de Champions, la sisena consecutiva.
1: Arrenca el partit, arrenca la tornada de les semifinals de la Champions en joc.
2: Per gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Gol de Selma Parayuelo per dir que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que volem ser a Oslo, que volem ser a la final de la Champions.
2: La futbolista noruega siente la llamada de casa.
1: Que ve ara Selma Parayuelo.
2: Rebenal tiene que haber Alexia, impacta con la derecha. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, de la reina, gol d'Alexia Putellas al Camp Nou per tranquil·litzar l'equip, per dir que no pateixin. Atenció a la rematada de cap i el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: Claudia Pina qui posa la centrada, atenció que Alexia Putellas pot rematar i el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,

0: Anna Palet, què tal, com estàs?
1: Què tal, bon dia, sí que...
0: Explica-li a la gent què és això que sona.
1: Doncs això que sona és Quica Nazareth celebrant en un restaurant després d'aquesta classificació històrica una nova final de la Champions i implementant ja un nou càntic que és el de Llévanos a Oslo, Patri Guijarro, amb la famosa cançó de Bad Bunny. Per tant, escolta, els culers i les culers ja tenen nou càntic per implementar de cara a aquesta final que ha quedat contra l'Olímpic de Lió. Déu-n'hi-do, que difícil serà guanyar-la.
0: Ara parlem de la final. Abans, com us deia, més de 60.000 persones al Camp Nou, una altra tarda històrica. El Barça de futbol femení es va classificar guanyant 4-2 al Bayern de Múnich. La gent contenta després del partit, contenta per una nova victòria del Barça.
2: Un orgull per al club i per la gent que venim cada setmana a veure cada partit i cada eliminatòria i a veure què passa a Noruega.
3: Molt interessant, però hem patit en el 4-3.
4: És el que esperàvem, eh? És el que esperàvem. I el Bayern és molt, molt bon equip, però el Barça és el Barça.
5: Al final han apretat els altres, però han pogut amb ells.
6: Jo crec que havien de posar una altra marxeta més perquè els últims 10, un quartet d'hora sí que hem patit bastant, eh?
7: Fantàstic, una passada per al futbol femení, per al Barça, per tot.
8: Espectacular, vamos a ganar.
9: Uau, increïble, eh? Partidazo, somos los mejores. Está claro que vamos a Oslo a ganarla.
10: Hombre, por favor, una maravilla. I a part hem hecho un partidazo.
11: Doncs amb molta il·lusió i amb ganes de poder guanyar a la pròxima.
12: Veig el Lió fort. El Barça ha de fer un partit molt millor del que ha fet avui per a tindre oportunitat.
13: Me gusta mucho y yo soy de fuera, pero me encanta Barça. Visca Barça, visca Catalunya.
0: La final és el 23 de maig a Noruega, a Oslo, a les 6 de la tarda, Barça-Lió. Ara parlarem d'aquesta final. Abans, el partit ens va deixar, Anna Palet, un parell d'imatges importants. La primera, que Alexia Putella s'ha convertit amb els seus dos gols en la segona màxima golejadora de la història del club.
1: Sí, 232 gols ja en tota la carrera que porta Alexia Putellas, que no és pas precisament curta al Barça, i igual per tant a César en aquest rànquing històric de golejadors. Abans que comentaves el tema de l'assistència, per requadrar, el Barça amb aquestes 60.000 persones, totes elles pagant entrada al Camp Nou, ha ingressat 1.800.000 euros. Per tant, déu-n'hi-do la caixa que està fent amb els dos Camp Nous. Contra el Madrid van ser 2 milions, contra el Bayern 1.800.000 euros, i la imatge d'Alexia aconseguint amb aquest doblet a igualar a César, i també en el moment del canvi marxant la capitana del Barça molt emocionada, entre llàgrimes. Això deia a Disney Plus a Alexia Putellas sobre el perquè d'aquesta emoció.
14: Bueno, como para no, al final otro Spotify Camp Nou lleno con toda la gente, vienes de la ciudad deportiva en autobús, ves todas las calles llenas de la camiseta del Barça. Sinceramente ha sido una semana que lo he pasado un poco mal. Lo importante es que hemos ganado el partido, que estamos en otra final. Y bueno, me he emocionado. Al final han salido pues las emociones cuando he visto el cambio, que llevo aguantando toda la semana y ya está. Al final no es malo mostrar las emociones tampoco.
0: ¿A qué refereix Alexia Putellas quan diu que porta aguantant tota la setmana i que ho havia passat malament?
1: Doncs segons ens explica l'entorn d'Alexia, això es deu al partit d'anada contra el Bayern de Múnich, l'empat a 1, que Alexia no va acabar contenta amb el seu rendiment. És una persona, una jugadora molt exigent i creu que podria haver fet més per l'equip. És veritat que també ens apunten que la posició molt més endarrerida, molt més en la construcció del joc, no acabava de sentir-se còmode Alexia, i que en canvi ahir, molt més a prop de la porteria, doncs ja ho vam veure amb el doblet, que va estar molt més fina la capitana, però que es deu sobretot aquesta frustració per sentir que no havia pogut ajudar l'equip, tot i que hi ha una altra lectura, que aquesta no la fan des del seu entorn, però que l'apuntem nosaltres, de si això sona o no a comiat del Camp Nou. Alexia acaba contracte el mes de juny, té la possibilitat d'allargar un any més, perquè així ho van signar en un 2+1.
0: La possibilitat depèn d'ella.
1: Depèn d'ella completament. Té la porta oberta per marxar i té la porta oberta també per quedar-se al Barça. Des del club, ja ho hem anat escoltant en veu dels seus directius, volen que Alexia continuï, però la jugadora té bones ofertes i té la voluntat, no té per què ser ara, però sí de provar altres experiències, i per tant retirar-se al Barça no serà una opció per Alexia. Veurem si al mes de juny posa punt i final aquests anys gloriosos al Barça.
0: Té 32 anys, Alexia Putellas. Una de les imatges del partit. L'altra, el retorn d'Aitana Bonmatí després de 5 mesos lesionada.
1: Sí, déu-n'hi-do, perquè va jugar més de 20 minuts Aitana Bonmatí, primera vegada després d'una lesió de peroné, la més llarga que ha tingut a la seva carrera, i per tant bons minuts d'Aitana, que va estar a punt de poder marcar un gol, però no li va faltar encert de cara a porteria. Una Aitana que s'està trobant bé, que vol ser important en aquest tram final de temporada, i ens vam trobar amb dos dels seus amics

0: a l'acció i havent après una faceta on no havia estat mai, torna més forta que mai, estem seguríssims.
1: Tu com la veus, a l'Aitana?
2: Jo la veig bé, jo estic superorgullosa i crec que li ha anat bé parar i ho ha après de la millor manera, té una capacitat brutal de treballar i de tirar endavant i bueno, ara pues, a seguir i a seguir demostrant.
1: Quin consell li heu donat? O no sé si heu parlat amb ella avui, és més de deixar-la tranquil·la. Li heu donat algun consell abans d'aquest partit tan important?
0: Doncs consell com a tal, no, perquè futbolísticament no som ningú per donar-li consells, sinó que hem estat al seu costat, si ha estat una mica nerviosa doncs l'hem recolzat i res més, que faci el que sempre ha fet i ja està, i a seguir.
1: Doncs Adrià, Maria, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé, tant de bo que veiem una gran Aitana aquest final de temporada.
2: I tant que sí, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
3: 5 mesos després va tornar a jugar Aitana Bonmatí, 28 anys, ha reconegut que la lesió li ha anat bé en alguns aspectes i els seus amics més propers també ens ho expliquen en aquesta conversa amb l'Anna Palet. I què va passar amb Pere Romeu després del partit, que va voler reivindicar-se?
1: Doncs Pere Romeu, vaja, des de principi de temporada amb el mercat que va haver de fer el Barça, condicionat evidentment pels problemes de fair play amb sortida de fins a 7 jugadores i només una arribada, hi havia dubtes de si amb la plantilla que havia quedat a què podia aspirar el Barça, sobretot en context europeu, i arribant a una nova final a la 6ª consecutiva fent història en aquest sentit, li van preguntar en roda de premsa que si sentia que se'l jutjava per aquests dos partits tan importants que té el Barça a la temporada, i Pere Romeu va respondre així.
4: Et pot semblar injust que part de l'entorn al final acabi valorant la teva feina per un partit, en aquest cas per dos, el que passin dos partits?
5: M'és absolutament igual l'opinió de la gent que no està dintre del vestuari. M'és absolutament igual. Jo em quedo amb l'opinió de l'estaf, em quedo amb l'opinió de les meves jugadores, em quedo amb l'opinió de la direcció esportiva que està present en el dia a dia. La gent que vol opinar de coses que no està en el dia a dia, m'és bastant igual. I després hi ha una cosa que s'ha de tenir criteri futbolístic per poder opinar de les coses, no? Per això alguns som entrenadors i d'altres som altres coses.
1: Bona escalfada, eh?
3: Mà oberta, eh?
1: Sí, es va escoltar, Es va escoltar per tota la sala de premsa.
3: Pere Romeu, que s'enfrontarà a Jonathan Giraldez, va ser ajudant seu al Barça, ara Jonathan Giraldez entrena a l'Olympique de Lió, que és el rival del Barça a la final de la Champions, el pare de tots ells, tot i que encara continua sent molt jove, és Lluís Cortés, què tal, com estàs?
6: Hola, què tal? Cada dia menys jove, però jove, encara jove.
3: Home, ets molt més jove del que sembla quan et veus.
6: Això és veritat, tio, de tenir poc cabell no ajuda.
3: Des d'Aràbia ens escolta i podem escoltar Lluís Cortés, que és l'entrenador de la primera Champions del Barça, i ahir pensàvem, clar, com ha canviat i com ha evolucionat l'equip, la secció, el club, no? I el futbol femení gràcies al Barça, que fa 7 anys el Barça va eliminar d'una semifinal de Champions al Bayern de Munic. Fa 7 anys va jugar una final de Champions contra l'Olympique de Lió, i 7 anys després ja són 3 les Copes d'Europa que ha aixecat el club, i fixa't que d'aquella semifinal on tu vas dirigir l'equip en un partit històric al miniestadi, amb 10.000 persones, hem passat a un altre partit contra el mateix rival, però amb 60.000, i perquè no en cabien 90.000, que si no també s'hauria omplert el Camp Nou.
6: Sí, increïble. I recordo que el partit va ser màgic també, perquè va ser l'últim partit que es va jugar al miniestadi. O sigui, l'últim partit d'un equip del Barça al miniestadi va ser aquell, i va ser un dia que vam omplir el mini, quan normalment nosaltres en aquella temporada, quanta gent venia a veure el Barça femení? Venien 500 persones, venia 1.000 el dia que jugaves contra un rival una mica més atractiu. O sigui, ja vam fer història omplint el mini aquell dia, però en què ha desencadenat tot allò després és una bogeria. Com ha dit l'amic de Tana, és de locos, no? I ningú, crec que ningú s'imaginava. Crec que ningú s'imaginava l'evolució que ha tingut el Barça femení en els últims anys, ni a nivell esportiu, perquè el que s'ha fet a nivell esportiu de fer 7 finals de Champions és brutal, però també a nivell social, no? El portal, el que diu 60.000 persones, però que en podies portar 90.000 o 100.000 si el camp fos més gran, això és increïble.
7: Amb l'afegit que els preus populars dels inicis ara ja no són tals, ara es paga entrada com Déu mana.
3: S'han recaptat 1.800.000 euros.
1: Entre 25 i 80 euros, i també implementant els preus dinàmics, clar, que és que en funció de la demanda va pujant o baixant, i per tant no només és un tema de donar visibilitat, sinó ara també ja es fa un negoci important.
7: No, i ara ja la massa social ja t'acompanya i paga el que calgui per veure l'equip. Lluís, contra l'Olympique de Lió, qui és favorit? Qui són favorites?
6: Bona pregunta i de difícil resposta. Mira, si parlem d'equip, de quin equip està jugant millor, ha fet una millor Champions, per

0: més el Barça, sens dubte. O sigui, crec que l'Olympique de Lió ha tret partits molt per també individualitats de jugadores molt determinants que tenen la plantilla, però sí que el Barça a nivell de proposta de futbol és una proposta molt més atractiva, diguem-ne, no? I crec que juga molt millor el Barça i com a equip potser seria favorit. Ara l'Olympique de Lió té jugadores molt determinants, o sigui, té jugadores molt bones que en transició, en contraatac et poden matar, et poden destrossar. I això és una mica el que el Barça ha de tenir cura, sobretot també després de veure els dos partits d'aquesta última, de les semifinals, no? On els gols del Bayern han vingut en transició, han vingut per pèrdues al mig del camp, en zona defensiva del Barça, i són aquests errors els que crec que poden condemnar el Barça contra l'Olímpic.
1: I Lluís, ahir teníem aquest debat a la Transmi, què és més important? Qui té millor 11 o qui té les millors 16 jugadores? És a dir, què és més determinant en la final, les 11 que surtin d'inici o la profunditat de plantilla?
2: Perquè l'Anna Palet deia que el Barça té millor 11, però l'Olympique de Lió millor plantilla.
1: En general, sí, jo crec que té molta millor profunditat de plantilla a l'Olympique.
0: Sí, té jugadores potser de més nom a la banqueta, o sigui, té més profunditat de plantilla, sí. És cert que també algunes d'elles van estar lesionades a l'anada contra l'Arsenal, ara tenen també la final de Copa contra el PSG, però sí que tenen més fons de plantilla. Però el Barça, al final, i aquí és una mica enllaçant-ho amb les declaracions de Pérez Romeu, que estic totalment d'acord i està bé que els entrenadors també reivindiquem algun dia, que jugadores joves, que potser no les contemplem al nivell de certes jugadores de l'Olympique de Lió, ostres, quan han hagut de jugar i quan han hagut de participar, també han sumat. O sigui, ahir el Barça juga amb Clara Serra Jordi d'inici, però a l'anada juga amb Vicky López, que són, amb tots els respectes, són nenes que potser ningú comptava com a jugadores estrella per la temporada, i que després, quan han hagut de jugar, juntament amb Aisha Camará o amb Carles Julià i amb jugadores joves també han resolt la papeleta ben bé, no? Però sí que és clar que l'Olympique té més noms a la plantilla, i bueno, això també va relacionat amb el pressupost.
2: L'Olympique de Lió
0: tens més diners per gastar.
2: Ha guanyat 8 Champions, el Barça 3. Serà la quarta final entre els dos equips. De les tres anteriors n'ha guanyat 2 el Lió, 1 el Barça. El que passa és que la que guanya el Barça és l'última Champions que aixeca fa 2 anys el Barça és contra l'Olympique de Lió. I això t'anava a preguntar, per les paraules de Pérez Romeu, tu les entens i les aplaudeixes, eh?
0: Sí, sí, sí. Jo també entenc que és el dia, no?, de fer-ho, de dir, hòstia, m'heu estat apretant, no només aquest any, també l'any passat, i aquest any amb el tema de la plantilla, de jugadores que marxen, que no ets capaç de renovar jugadores pel projecte, i al final has trobat altres recursos que t'han funcionat igual de bé, que has promocionat de meravella, i que al final el Barça, dins de la idiosincràsia del Barça, també és això, no? I ho està fent el masculí, i també que ho faci el femení, a mi m'encanta, i crec que és el dia que pere una mica, de treure una mica de pit, i no està mal, no està mal.
2: Perquè Pérez Romeu també acaba contracte a final de temporada.
1: També acaba contracte aquest mes de juny, i per tant és una altra de les carpetes obertes que hi ha a la direcció esportiva.
2: I de les jugadores, a part d'Alexia Putellas, que pot activar el més un que té el contracte, però si no marxaria lliure, n'hi ha altres, no?, que acaben contracte també.
1: Com per exemple jugadores importants com Mapi León, com Salma Parayuelo, com Ona Valle, com Graham Hansen, com Marta Torrejón, i d'aquests noms l'única que està encaminada i que és qüestió només de seure i signar els papers és la de Graham Hansen. Per tant, a dia d'avui, l'única que podem dir de tots els noms que queden a la taula que seguirà segur és Graham Hansen, la resta interrogant.
2: Què creus que passarà amb Alexia Putellas, Lluís?
0: Doncs no ho sé. Jo crec que tots tenim dubtes i les llàgrimes d'ahir sí que poden encendre les alarmes, no? Entenc que la gent ho interpreti o pugui interpretar d'aquesta manera, però al final Alexia, hosti, jo per sumar una altra possibilitat, no? Pot ser que també ja pensi que el Camp Nou ara, si s'ha de tornar a tancar per la instal·lació de la coberta i no sé què, doncs que ella potser ja compti que no jugarà.
3: No, però l'any que ve sí que podria.
2: Sí, encara li quedaria un any.
3: L'any que ve encara es podria.
2: Sí, serà l'estiu vinent.
0: Ah, vale, serà l'estiu vinent. Sí. Vale. Llavors, aquesta opció la descartem. Però no sé. Jo no sé què passarà. Jo crec que Alexia és una tia molt, molt intel·ligent. Ella sap molt bé el que vol i jo no sé, jo tinc molts dubtes. A mi m'agradaria que seguís i m'agradaria que es retirés al Barça, però no ho sé, al final jo crec que s'ha guanyat el dret també a poder fer el que ella vulgui, el que consideri que és millor per ella, i segur que el dia que decideixi decidirà per ella i també pensant en el club.
2: Lluís, què tal per Saudi, com li dius tu? Què tal per Aràbia Saudita?
0: Doncs bé, aquí a 40 graus, amb el caloret que ja comença a apretar.
4: Es nota, sí, la primavera.
0: Però bé, sí, una primavera agradable. Sí, sí.
2: Avui t'has trobat algú, dic, perquè està, quan parlem, diu, no, mira, ara estava Íñigo Martínez, no sé qui, hi ha un fotimer de jugadors, llegendes del futbol.
0: Sí. A la piscina estàvem amb Darwin Núñez, Íñigo Martínez, Pablo Marí, Jason, que havia jugat també amb el Getafe, el València, però allà estàvem, sí, sí. La veritat que sí, no estem malament.
2: Què vols dir-li, Jofre, que veig que tens ganes de parlar?
5: No, dic que a 40 graus, però amb la piscina d'aire condicionat. Clar.
2: Ja t'agradaria anar tu a trincar un parell d'anys allà a l'Aràbia Saudita?
5: No, ja se m'ha passat l'etapa de trincar. Ja,
2: estaries per tornar a jugar, Jofre?
5: No.
2: Escolta, aquí tinc el Moisés Hurtado. Hola, Moi, què tal, com estàs?
6: El Moi, sí.
2: Ara mateix és un entrenador sense banqueta, no sé si li pots fer un forat per allà.
6: No tanto.
0: Ojo, mira. Sí. Pues es que
5: el Moi era de la piscina.
4: Ostres, el otro día me dijeron para ir a un femenino en Italia.
2: Ah, sí?
4: Sí, pero no...
2: No te quieres ir de Barcelona.
5: No ha quallat.
4: Sí, me quiero ir, pero...
2: Però a Itàlia hi ha un femenino, no?
4: Exacte.
2: Àlex Delmas, vols demanar-li alguna cosa al Cortés?
7: Què tal? No. A saludar-lo des d'aquí. Sí, home, amb la piscineta tot es veu millor, no?
5: Sí. Disfruta, Lluís. Te demanem que disfrutis, que ja sabem que corres molt també, però que aprofitis per
3: disfrutar. I si cal narrar, ho avisa.
2: Ah, tu també vols anar cap allà, aquí?
3: Escoltem, escoltem, estem oberts.
5: Negociable.
3: Clar, piscineta, aire condicionat i narrar, doncs...
2: Proper partit contra qui és? Proper partit de Saudi?
0: Tenim un training camp que anirem a Bangkok, a Tailàndia, i jugarem contra Timor-Leste, que si el Saúl ubica el mapa us pago 100 euros, i amb Laos.
2: Escolta, sí, i heu escalat, no, el rànquing de posicions?
0: Sí, ara estem a la millor posició de la història d'Arabia Saudita femenina, estem al 160, que clar, comparat amb el nivell d'Europa, doncs és una posició baixa. Però
2: on estava la selecció quan la vas agafar tu?
0: 175.
2: Ah, mira, 15 sí. Posicions heu escalat.
0: I és complicat pujar posicions perquè és difícil sumar punts, però estem supercontents, sí. Aquí la federació estan contentíssims.
4: Timor-Leste és Timor Oriental, no?
0: Sí, Timor Oriental. Ja està.
2: Ara no vagis de vaciló, que fos, ho has mirat al mòbil.
3: Que estaves amb el Google.
5: Timor i Pumba, has posat Timor i Pumba. Has posat, que ho he vist jo que he posat.
2: Lluís Cortés, una abraçada forta.
0: Vinga, no l'has
2: de tots. Adéu. Encara no sabem plans de viatge i què hauran de fer els socis aficionats del Barça que vulguin entrades per a la final, no?
1: N'hi ha molts que ja n'han comprat directament de la UEFA, però el Barça, les entrades que són pròpies del club, pròximament explicarà com adquirir-les. I per ser un apunt més, dimecres, partit de Lliga contra el Llevant, al Barça, el Johan Cruyff oferirà el títol de Lliga. Per tant, qui vagi al Johan Cruyff dimecres a 6:45, quan acabi el partit, podrà celebrar, veure les jugadores aixecant el títol de Lliga, a veure si hi ha algun parlament, que també seria interessant.
2: Gràcies, Anna. 1:45 del migdia. Endrecem l'actualitat i parlem de la Lliga de Futbol Masculí.
8: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
3: Martí Junca, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, Flaqui.
3: Espanyol i Girona es compliquen la vida, encara no estan salvats.
9: Els de Manolo tornen a perdre i allarguen la seva ratxa negativa. El tècnic reconeix el mal estat anímic de l'equip i que han de guanyar Sevilla la setmana que ve.
10: Òbviament estem fotuts després de perdre, això està claríssim. I anirem a competir al màxim nivell a Sevilla, està claríssim. Això no, que no tingui dubte ningú, anirem a donar tot el que tenim a dins i a partir d'aquí sí que hem de ser forts i competir el partit amb tot el que tenim i al màxim nivell, sabent que serà un partit complicat.
9: Un Sevilla que marca el descens amb 34 punts i que avui juga contra la Reial Societat. Qui també s'està jugant la permanència és el Girona, que divendres va perdre contra el Mallorca i ara és 16 en 38 punts.
3: Es van definint els campions a les lligues d'Europa.
9: Sí, aquest cap de setmana ho han certificat Inter i Porto. Els milanencs recuperen l'Scudetto en detriment del Nàpols i el Porto aconsegueix el seu 31è títol després de 3 temporades en blanc.
3: Xavi Seixó, bon dia.
11: Bon dia.
3: A l'ACB el Barça agafa aire gràcies a Kevin Panther i el partit de la penya es va suspendre.
11: Doncs sí, tot i les baixes, el Barça va guanyar còmodament el Gran Canària i encara pot ser segon de la Lliga. Panther, com deies, va ser el millor. El Baxi Manresa segella la salvació derrotant el València. El Morabán creu en la salvació després de guanyar a Tenerife. Lleida es complica amb la derrota a Burgos. El Girona es queda en terra de ningú, mentre que encara no hi ha data per la segona part del penya Unicaja després de la suspensió del dissabte. Queden 5 jornades pel final de la fase regular.
3: En motor a la Fórmula 1, Antonelli es reafirma com a líder.
9: Victòria de l'italià a Miami, tercera consecutiva i assoleix els 100 punts a la classificació. Van tancar el podi els McLaren, Norris i Piastri. Carlos Sainz va acabar 9è i Alonso 15è.
3: I tanquem amb Yannick Sinner.
9: És que els afecta.
2: No amaguis, llança't. Vas escoltar la nota d'àudio que van enviar uns oients quan no hi eres?
6: Sí, és veritat.
2: Si voleu...
3: Ja vam dir que aquest so de la virolla...
2: Les vostres imitacions del Francesc Roses del Bermúdez seran benvingudes al WhatsApp del que t'hi jugues.
3: Tanquem amb tenis. Yannick Sinner, que fa història a l'Open de Madrid.
9: L'italià es va convertir en el primer tenista en guanyar 5 Masters 1000 de manera consecutiva després de guanyar Zverev.
8: El quiosc del Marcos.
2: Hola, Marcos López.
3: Hola, Marcos.
12: Hola, Sique. Hola, Fraqui. Perdón, antes que nada, por esta voz. El Barça tiene que esperar una semana. El Inter, no. El Inter ya es campeón de Italia. Este Scudetto lo ha vencido con mérito. Ha sido más fuerte que todos sus rivales. Solo el Napoli de Conte, escribe Iván Zazzaroni, el director del Corriere del Sport, podría crearle alguna incomodidad, pero este título le pertenece a Kibu, que ha absorbido la tensión del grupo y la ha transformado en un ejercicio positivo y optimista. Y es, cuentan, además, el Scudetto de Lautaro, Lautaro Martínez, el mejor delantero del campeonato. Sumó el argentino 16 tantos en 27 jornadas de liga, castigado por diversos problemas físicos. Inter, en la profundidad del triunfo con el talento de Kibu y la fuerza de la sociedad, escribe Stefano Barigelli, el director de la Gacheta del Sport, indicando que escoger a un entrenador novato como era Kibu parecía muy atrevido, pero se ha convertido finalmente en todo un líder.
11: Molt bé, tot això està molt bé, però avui voldria destacar el que ha fet el lagarenc de 42 anys, Oriol Antolí. Atenció, eh?
2: Oriol Antolí.
11: Sí, informàtic de professió i especialista en curses de llarga distància. La Belgium Legends Ultra, la competició més important d'Europa en l'especialitat de Bart Jan, hem de dir que ha quedat segon.
2: Després de córrer, què és això?
11: Ara ho explico. Després de córrer més de 90 hores, és a dir, 757 quilòmetres. És a dir, va començar a córrer dissabte a les 9 del matí de la setmana passada i va acabar la matinada de dimecres a dijous.
2: Home, va, sense parar?
11: Com es pot fer això? Aquesta modalitat consisteix en córrer de manera repetitiva 6,7 quilòmetres en menys d'una hora. Quan es completa aquesta distància, el temps restant fins als 60 minuts és l'única estona que els corredors tenen per descansar, menjar i preparar-se per la següent volta. És a dir, si això ho fas amb 40 minuts...
2: Et tens 20 minuts per
11: 20 minuts per descansar. I si ho fas amb 55, et queden 5.
2: Ara estàs 5 dies corrent.
11: Això m'ho dius. Llavors, el guanyador és qui aguanta més estona i completa més voltes. És pura resistència. No hi ha un final. El que aguanta més és el que guanya.
2: I no pots ni dormir.
11: Bueno, en els 20 minuts aquests, que, o 5
2: no
11: o 10,
2: no
11: o 15...
5: Si corres molt ràpid, et mitja hora.
2: Que estàs 5 dies corrent sense parar.
5: No, el que estàs és sonat.
2: 24 hores.
5: Si fas això, el que estàs és com un llum. Oriol, perdona, però estàs sonat.
4: Un reconeixement a l'Oriol.
2: L'has de portar que t'hi jugues, això.
3: Un punt de bogeria té, un punt de bogeria.
11: Bueno, 755 quilòmetres, el tio... Clar, fa 6 quilòmetres. Si fas els 6 quilòmetres com a 7 en mitja hora...
2: Clar, tens mitja hora per descansar.
11: Tens mitja hora per descansar. Ara, si ho fas amb 58 minuts...
5: Tens
11: 2 minuts.
3: Però si saps que els fas a mitja hora, pots començar a córrer al cap d'una hora, i fas mitja hora, 6 quilòmetres, descanses...
11: No, has de començar amb punt. Amb punt, sempre. L'únic que has de fer és 6,7.
2: Des de dissabte fins dimecres.
11: Va començar dissabte a les 9 del matí, va acabar la matinada dimecres a dijous de la setmana passada.
3: T'animes a fer-ho?
5: Jo m'animaria, però no arribo ni a migdia.
3: Jo un parell de voltes.
5: Exacte.
2: El repte és portar-lo aquí al que t'hi jugues i fer-li una entrevista corrent.
11: El portarem.
2: O aprofitem els 20 minuts que tindrà de pausa.
11: Una entrevista corrent, has dit? Una entrevista corrent?
3: Però digui, qui la fa l'entrevista? Qui la fa l'entrevista?
2: El Saizó. No seria l'entrevista més estranya que has fet.
11: No, és veritat. M'ha fet una caminant endarrere.
2: És veritat.
3: El retrowalking aquell.
8: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
13: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
8: Arroba que t'hi jugues.
2: Els oients que poseu cares ara, els que tingueu mala memòria o els que us hagueu incorporat al que t'hi jugues més recentment, els històrics, potser us recordeu, el Saizó va fer una entrevista a un atleta que era, no sé si campiona d'Espanya o del món, Sandra Corcuera, gràcies, Helena, Sandra Corcuera, corrent d'esquena. Era la campiona corrent d'esquena i l'entrevista li va fer corrent d'esquena.
4: Jo lo practico, eh.
2: ¿Correr d'espaldes?
4: Andar.
2: ¿Andar d'espaldes?
4: Andar d'espaldes con pendiente.
2: No, ¿y por qué lo practicas,
5: Moisés? No, vas a decir que vas a entrar.
2: Sí, sí, sí, me interesa.
5: Perillosa, entrar en las cosas del Moisés.
4: Para la rodilla, para trabajar de forma excéntrica el cuádriceps y para la rodilla va muy bien.
2: Andar de espaldas.
4: De espaldas con pendiente.
6: Sí, subiendo sea,
14: o bajando.
6: Es como... ¿Qué es subir en este caso? ¿Qué es bajar? ¿Qué es?
14: No, es, yo creo
5: que...
14: To
5: be or not to be.
14: Se asimila si tú bajas una montaña, cuando tú bajas una montaña que tú trabajas excéntricamente el cuádriceps, bueno, se asimila a eso, una pendiente.
2: ¿Pero
14: de
2: cuánto
14: 8.
2: Rato andas de espaldas?
14: Calentamiento, 15, 20 minutos.
2: ¿20 minutos andando de espaldas? ¿Y dónde lo haces? Que te vendré a ver un día.
14: En el gimnasio. La gente a veces me mira. No, pero va bien, va bien. Va bien para las rodillas. Gente sí, que sí. Tiene artrosis
5: para las rodillas. Sí,
2: vaya, no, es interesante. Sí, sí. Sandra Corcuera, 6 vegades campiona del món, ¿eh?
5: Pero la Sandra corría, ¿no? No era caminar.
2: Corrent d'esquena, ¿eh? Sí, sí, campiona del món, corrent d'esquena. 6 vegades campiona del món.
5: Sí, faltaré el respecte a la gent i no vull. Vull dir, l'Oriol i la Sandra, un reconeixement, com ja hem dit abans. És brutal, això.
2: Núria Vilamala, què tal?
15: Què tal? Bon dia, com esteu?
2: Què s'explica la gent?
15: No, mira, avui us vaig a dir que tot un detall que avui el Martí sí que ha pogut seure per fer les notícies amb comoditat. No em miris així, flaqui, és veritat.
2: Hi ha oients que ho escriuen, això?
15: No.
3: Això és collita
15: de l'Helena i meva, però el dia que no el vau deixar seure sí que ho van escriure els oients.
3: Però qui no el va deixar seure?
6: Tu.
15: Ningú.
2: Tu.
15: Tu ets l'únic, no?
6: Qui és culpa de quan no deixen seure un avi al metro?
15: No, tu ets el que et salves millor perquè...
3: No estaríem parlant d'un avi, precisament.
15: No, tu, Flaqui, és el que et salves millor perquè li has de donar pas.
3: Jo assumeixo... Exacte.
15: Llavors seria jo el que et salvaria.
6: Llavors per què li has dit a ell?
15: No, ho he dit en general, però em mirava la cara amb una cara desafiant, com fa sempre, i llavors per això...
6: Excusat-te una petita.
15: A veure, els oients sí que molt contents amb la classificació del Barça per aquesta final de la Champions, però la final contra l'Olímpic de Lió fa una mica més de por, eh? Mira, per exemple, compta l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez juguen molt bé, o l'Alícia ens diu que serà un partit molt complicat perquè no veu el Barça tan fort com els anys anteriors. I respecte a la Lliga del Barça masculí, que ara en parlareu, sí que deixa'm dir-te que la gent és molt optimista en que el Barça la guanya i el Clàssic, un 94% dels oients ens diuen que el Barça serà campió aquest diumenge al Clàssic.
2: En un moment escoltem notes d'àudio al 606-32-72-11, 606-32-72-11, però abans, parlant de xarxes, després del partit, després de la victòria del Madrid contra l'Espanyol amb els dos gols de Vinícius, el propi Vinícius va penjar una piulada a Instagram, un post a Instagram, a muerte con este club, hay que seguir, volveremos a lo más alto, li va comentar a Bellingham, brother... Li va comentar Benzema, number one.
6: Li puso like, també.
2: Li van comentar Lucas Vázquez, Marcelo i tu, Jofre Alvar, que ja teniu disponible als canals de YouTube del que t'hi jugues, Carrusel i Diarias. Ho has vist com un missatge a Mbappé.
5: Sí, jo crec que Vinícius aprofite que no hi és per posicionar-se com líder madridista. Em sorprèn Benzema. Em sorprèn per el que...
2: Van ser companys d'equip, no?
5: Sí, no sé si ho tenien tan a prop.
14: Jo crec que a la selecció ahí passaron coses, no? La selecció francesa...
5: Per això, em sorprèn. Vull dir que Benzema es posicione i no em sembla menor.
2: Doncs prepara't perquè Vinícius li ha escrit una carta a Mbappé.
3: Què em dius? Ostres,
6: que bo. Yep. Querido Mbappé, no sé si te has dado cuenta, pero tú cuando juegas empatamos o perdemos. En cambio, cuando tú te bajas del carro, porque tú no estás lesionado, tú te bajas del carro, ganamos y la estrella soy yo, Vini. Desde que tú estás en el Madrid, ni Champions, ni Liga, ni nada. No quiero decir que tú seas el culpable, pero nos vas a mandar a segunda, tonto gilipollas. Me siento como un hijo único cuando nace el hermano pequeño, que ele deja de ser la noticia, deja de ser el mimado, para que llegue otro, le quita protagonismo y no hace nada, pero él tiene que trabajar, el que está exigido es el hermano mayor, y el cambio, el que se lleva los mimos del papá y de la mamá, es el pequeño, gilipollas. Mira, cuando no estás tú, como ayer contra el Español, dos golazos de mí para ellos, para segunda ya, que hice el 2 cuando me fui.
3: No faltes.
6: Para ser el 2 de que me había marcado 2 goles, pero...
3: Se queda segunda.
6: Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Que hasta me toqué los huevos la celebración. ¿Sí? Me hice... Y porque soy el mejor. En cambio, cuando tú estás ahí, porque dices que juegas en mi posición y eres un mimado, entonces nos ganamos por la culpa de ti. Además, ayer pongo un post en el Instagram que me ha comentado y me ha dado like el Bellingham, porque también prefiere a mí, sí. El Benzema, y también me comenta el José Lu y el Lucas Vázquez.
2: José Lu también.
6: Que aprovecho para recordarte, tiene más Champions que tú. Que
2: Lucas Vázquez, de verdad.
6: El Mbappé tiene la misma Champions que la gimnástica segoviana. que estaba en el PSG y no habían ganado nada, y cuando tú te vienes para aquí comienzas a ganar el PSG, ¿qué es esto? ¿Qué mierda es esta, gilipollas? Te mandaría para segunda si no fuera para de mi equipo. Recibe fuerte abrazo.
2: En una estona amb l'Anton Beana expliquem què passa al Madrid, que no és pas poc.
3: Passa molt.
2: I analitzem el lideratge del Barça, que el cap de setmana ha tornat a guanyar. Però recollint el que va passar ahir, aprofitant que hi ha el Moisés Hurtado, queden 4 jornades. L'altre dia vas dir que l'Espanyol lluitaria per Europa.
14: No.
2: ¿Ho mantens?
14: Se intentaría. Si se gana, se intentaría, porque al final la distancia no... Ahora ya no lo pienso. No, ya no lo pienso. Y era una lástima que Mbappé no jugara este partido.
5: Oh, eso no, podía,
14: eso,
5: podía
14: eso lo dije también.
3: Sí, sí, como dije.
14: Porque, ostras, cuando no está Mbappé, es que Vinicius, este chaval que tenemos aquí...
2: Porque, Elena de Diego, a l'Espanyol, quina és la sensació, quin és l'ambient que hi ha després d'aquesta nova derrota? Són ja 17 partits consecutius sense guanyar. 17.
15: Sí, sí, que és que va ser un cop dur el d'ahir. Sí que és veritat que el rival era complicat, el Madrid, però com arribava amb aquesta situació, doncs es confiava en almenys treure un empat, perquè, com dius, des del 22 de desembre, el dia en què va aconseguir una remuntada històrica a l'Espanyol a Sant Mamés, han passat 135 dies sense sumar una victòria. Segueix sent la pitjor ratxa històrica de la Lliga. Els números espanten. Tan sols han fet 6 dels últims 51 punts i en els últims 5 partits només han marcat un gol, que va ser el de Pol Lozano al Camp Nou. El tècnic Manolo González confessava ahir que aquesta nova derrota feia mal perquè considerava que havien fet un bon partit, especialment a la primera part, que van aguantar aquest 0-0 al Madrid, i enviava un missatge al vestidor. Han d'arribar les forces com sigui per tancar la permanència.
16: Hay que tener mentalidad, la vida no es fácil, el fútbol no es fácil, y hay que levantarse hoy después de la derrota y empezar a apretar la semana y a pelearla con todo para ir a Sevilla a ganar.
15: Un dels millors jugadors d'ahir va ser Ramon Terrats, que després es mostrava batut per seguir allargant aquesta ratxa que els ha deixat a 5 punts del descens. Un Terrats que assumia la seva part de culpa i demanava la unió de l'espanyolisme per aquestes 4 finals que queden.
17: Considero que sóc responsable, no, del que ha passat. He tingut les meves ocasions, no les he ficat, i per això doncs, crec que també sóc culpable, no, del que ha passat a dins del camp. Intentar pues, que todo lo que ha pasado, pues que no nos afecte. Nos quedan 4 partidos, 4 finales, hay que sumar como sea. Necesitamos ser positivos y ser conscientes que nos estamos jugando mucho, tanto club, afición como jugadores. Ya lo somos, pero bueno, también se tiene que ver.
15: Demanava unitat Terrats per aquestes 4 finals que comencen dissabte al Pizjuán contra el Sevilla. Després hi haurà jornada intersetmanal, rebran l'Atlètic Club, visitaran Osasuna al cap de setmana i tancaran la Lliga a casa contra la Reial Societat.
2: L'Espanyol va perdre 0-2 a la Llotja. En una llotja privada hi havia el propietari, Alan Pace, que va convidar el partit a Monchi. Va convidar el partit a Monchi. I també a la llotja, veient l'Espanyol Madrid, hi havia Sergio García. Sergio García, actualment a la DAM.
15: Seleccionador
2: sub-17. Sí, sub-17, perdó, havia estat a la DAM. És seleccionador sub-17. I ahir ho comentàvem a la retransmissió amb el Gonzalo Álvarez, que, per cert, després apuntarem alguna de les coses que va dir sobre el Madrid. Tela. Va deixar una llista de notícies interessants que després comentarem. Però el Gonzalo deia que molt possiblement serà l'entrenador del filial la propera temporada, ho comentava també el Nil. I no sé si... Tu vas coincidir, no, amb Sergio García o no?
14: No, coincidí com a
2: tu
14: rival.
2: Tu sí, Jofre.
14: Però tenia una relació amb ell.
5: Jo vaig acompanyar el Llevant, Falete.
2: El Gonzalo deia que l'Espanyol hauria de fer fora a Manolo González ja, per buscar un revulsiu. Creieu que...
5: A mi no em sembla la solució. No? A mi no em sembla la solució. Entenc, que podria ser una decisió per una sacsejada, però crec que el que faries és encara encendre més dubtes. És complicat, però d'aquí al final el que s'ha de fer remar, no crec que arribés un entrenador i comences a fer les coses diferents.
2: Ara et dic una cosa, No passarà. Però si entra Sergio García al vestidor i li diu als jugadors que com no corrais el sábado vais a flipar, t'asseguro que els jugadors surten dissabte al 3.000 per hora.
5: No crec que el problema de l'Espanyol sigui l'actitud, sincerament, però a mi em dona la sensació de que l'Espanyol, si no guanya cap partit més, que n'empate un parell, se salvarà igual. I salvant-se sense guanyar un partit de la segona volta és molt gros.
14: Jo no creo. Si no ganes un partido... Yo creo que algún día te equivocas y ganas un partido. Igualmente dentro...
18: Te equivocas y ganas.
14: Hombre, a ver, sí, ya solo por probabilidad. Pasan cosas dentro del club. O sea, es que al final todo esto viene de... O sea, nosotros estamos en un momento muy bueno, ¿no? El equipo está en un momento muy bueno, de repente entra la nueva propiedad, ¿no? Todo, ostras...
5: Flos i Viola,
14: fantàstico. De repente viene el infarto de Fran.
2: Sí, que és més o menys amb 2 setmanes, no?, de diferència.
14: Sí. Y a partir de ahí, no sé qué pasa, luego Fran se quiere... Ahora hay un guerra civilismo dentro, porque Fran ahora se quiere meter ahí estando de baja.
2: Fran es Garagarza.
14: Entonces ahí yo creo que eso tampoco beneficia al club. Ostras, en vez de remar todo el mundo hacia el mismo lado, ¿qué pasa? Y hay cosas que
2: ¿por qué eso llega a los jugadores, quieres decir?
14: Hombre, yo creo que cuando hay un poco de vacío, que no se sabe quién manda, hay un vacío de poder, el jugador eso lo refleja. Al final parece que no, pero en las cabezas de los jugadores, cuando tú ves un rumbo, y cuando no lo hay, yo creo que pasan cosas. No sé si hay contratos por ahí por el medio que todavía están. El tema del filial, por ejemplo. El tema del filial, se le han ofrecido la renovación al entrenador del filial y, por otro lado, dicen que han tocado a Sergio García. O, no sé, son cosas raras, ¿no? Que en un club serio no debería de pasar. Y yo creo que eso se traslada, se proyecta hacia la plantilla, ¿no?
5: És una segona volta molt, molt estranya.
14: Muy raro todo.
5: Sobretot tenint en compte el que ha fet a la primera. No és normal que l'Espanyol no hagi sumat o no hagi guanyat, però insisteixo que jo no em sembla un equip que estigui per sota dels que té ara mateix a sota. Jo diria que algun altre l'acabarà guanyant. Tant de bo avui el Sevilla no guanyi i posi les coses, perquè si guanya el Sevilla les curves seran
2: seves. Clar, que si guanya el Sevilla avui, juga a les 9 a casa contra la Real Societat, l'Espanyol, que és 13, el València és 12 i l'Espanyol 13,
18: 39 punts
2: amb 39 punts els dos. Sí. Però és que si guanya el Sevilla estaran a 3 del descens, sí, sí. I pel mig el Girona, que estarà a 2 del descens, sí, sí. Si guanya el Sevilla avui.
7: I el dissabte no oblidem que hi ha un Sevilla-Espanyol, també. Jo coincideixo que per a mi un canvi a la banqueta ara no seria adequat. Crec que el tema de l'Espanyol és molt mental, però molt mental ara mateix. És a dir, quan tu tens tants partits sense guanyar i ets futbolista, a mi m'ha passat alguna vegada, és a dir, és que penses no pot ser un altre partit sense guanyar, no pot ser, cada acció se't complica i això, sí, ara
2: però,
7: ho veig...
2: Però si el programa és mental, alguna cosa has de fer per canviar-ho.
7: Sí, totalment.
2: Que la sensació és que Manolo González continuarà perquè no se sap ben bé a qui posaries en el seu lloc i perquè, tot i que porta 17 partits sense guanyar, la permanència, segons diu Jofre, no perilla. És a dir, hi ha molts equips que estan pitjor, però clar, és que són 17 partits sense guanyar, eh?
5: Però que portis 17 i encara hi estiguis... El 13, és que és bèstia.
7: És que la primera volta va ser espectacular.
5: Perquè lo normal seria que si fas 17 partits ja estaries... No amb l'orilla, hauries baixat, no? O sigui, la segona volta és d'haver baixat.
14: Tenia mucho colchón.
5: Per això, perquè no és normal una segona volta.
14: Al final, con el tema de entrenador, cuando tú echas un entrenador, normalmente es porque ha perdido el control de la plantilla, que yo creo que no está pasando, o porque el equipo físicamente se te ha caído, que tampoco creo que se está pasando. Pero es verdad que también es la tecla más fácil de tocar. Es decir, oye, 17 partidos aquí, tocas esta tecla, que es la más sencilla, siempre es echar al entrenador. Yo tampoco creo que sea la solución, pero ahí es verdad que hay que mover algo, hacer una terapia o ir a Montserrat, a no sé, pero algo tienes que hacer. O sea, tú no puedes estar toda una segunda vuelta sin ganar un partido. Y yo creo que si tú no ganas un partido, te vas al pozo.
2: I ahir escoltava Carlos Marañón a la retransmissió de Carrusel, que deia que ja va tocant coses per si sona la flauta, que fa coses estranyes ja Manolo González amb les alineacions i els canvis. Ho deia Carlos Marañón al Carrusel.
7: Sí, el que passa és que alguna cosa has de tocar, no? Ara ho dèiem, alguna cosa, em refereixo a... Ahir va posar Rubén, no?, a banda dreta doblant aquest lateral dret, va treure Pol i va posar, doncs, a Terrats, ara està jugant. Crec que has de tocar cosetes, encara que sigui per provar o per dinamisme, per exemple, Terrats, que ara està sent important, jo crec que és dels jugadors que està més en forma de l'Espanyol. Bé, és complicat, és molt complicat. Jo coincideixo en que per mi el problema ara mateix no és un problema de banqueta, en un futur ja veurem, però amb la situació actual, i tampoc és un problema d'actitud. És un problema molt mental, un problema de que l'Espanyol, no hem d'oblidar que ofensivament té els arguments que té, i que cada vegada que rep un gol en contra, alguna cosa, jo crec que l'equip s'ensorra mentalment.
14: I defensivament ha perdut moltíssima consistència. A mí me sorprendió la pareja de centrales, Calero-Cabrera, la primera vuelta que hicieron. esta segunda vuelta...
5: Però està insistint molt amb ells, no?
14: Bueno, tienes Riddle que tampoco bueno, ya, tampoco ha demostrado una solvencia defensiva.
5: Poc em sembla que ha tocat, eh? Jo m'hagués tornat una mica més boig per provar coses,
18: voleu
5: eh?
18: Raja més, ja? Puntes... Voleu raja més?
2: Però... No, però l'estan defensant, no? L'estan defensant.
14: Que todo lo que ha tocado es comprensible. Sí, sí. O sea, que tu pongas allà a Rubén, no?
5: Jo
14: que sé.
5: Jo hagués tocat més, però l'Espanyol dona la sensació que arriba a l'àrea rival... i que
2: I li fa de nit.
5: No es posa de nerviós
2: se li baixa la persiana.
18: Bueno, és que vaig amb un nano que es diu Roberto i amb l'altre que té 72 anys.
14: Però Roberto, des del dia del Barça, que falla aquelles ocasiones, que ahí es donde pita todo, uns?
18: Jo crec que entra... Mira, Roberto és el Ferran Torres de Ferran Torres. Para que me entiendas.
2: Va, ja és oficial, Flaqui, que Marcelino deixarà de ser l'entrenador del Villarreal a final de temporada.
3: Sí, així ho ha fet oficial ja el Villarreal. Gràcies, Marce, amb una posta, un tuit en aquest cas a les xarxes socials. El Villarreal i Marcelino separen els seus camins a final d'aquesta temporada, com veníem explicant a la sèrie des de fa uns dies. És l'entrenador amb més partits dirigits a la història del Villarreal. Ha tingut 145 victòries en aquesta tram. Aquest any torna a classificar l'equip a la Champions. És veritat que Europa no ha lluit gens, però, escolta'm, oficial, Marcelino deixa el Villarreal aquest proper estiu.
2: I segons explica Xavi Sidro, company de la cadena Ser Allà, el seu substitut serà Íñigo Pérez, l'entrenador del Rayo Vallecano.
5: Molt bon fitxatge. És un canvi important per al Villarreal, en idea. Marcelino em sembla un tros d'entrenador, sempre ho he dit, però és veritat que em sembla que és una decisió que es fa oficial ara perquè fa temps. Jo crec que quan el Villarreal fa la Champions, que fa el dia que s'acaba el grup de Champions, s'havia decidit...
2: És que la Champions que va fer és lamentable.
5: Molt. Sí. Molt. I sobretot tenint l'equip que tens. És que a mi em sembla que el Villarreal té plantilla per competir la Lliga.
7: Sí, de totes maneres, jo coincideixo que Marcelino és un dels entrenadors dels últims anys més preparat, t'agradarà més o t'agradarà menys. Crec que és veritat que queda molt tocat per la Champions i per la Copa també, però passem de puntetes sobre la Lliga... perquè el més probable és que acabi tercer. Sí, sí. És a dir, que acabi per davant de l'Atlético de Madrid, que això fa uns anys era impensable. Parla bé del Villarreal, aquesta trajectòria en Lliga, tot i que té molt bona plantilla, però l'assolirà amb solvència, i jo crec que parla malament del campionat regular de l'Atlético. Eh? Un Atlético a veure què passa a la Champions, però em sembla que quedar tercer amb el Villarreal té molt mèrit, també.
5: Marcelino és un entrenador de molt mèrit, que treu molt rendiment, que reconeixes molt els equips, però és un entrenador que desgasta molt vestidor cap a dins.
2: I és un entrenador que metòdic, aconseguirà resultats, però podria fer que els seus equips juguessin lleugerament millor a futbol.
5: Sí, però això ell ja hi renuncia.
14: Jo crec que cada vez menos, eh? Jo crec que ell ha ido evolucionando no ser tan absorbente con la plantilla.
5: Però ho
14: segueixes veient, eh? I ha intentat mejorar también a través del juego.
2: Va, són les 12:55, és notícia d'ara mateix, és oficial, Marcelino deixarà de ser l'entrenador del Villarreal la propera temporada, encara no s'ha fet oficial, el que ens expliquen des de Villarreal és que el seu substitut serà Íñigo Pérez, l'actual entrenador del Rayo Vallecano. I diumenge, Flaqui?
3: Diumenge...
14: Estàs patint?
2: La no, al revés, m'estic imaginant el que viurem. La plantilla del Barça, els jugadors tenen festa fins dimecres. Hansi Flick ha donat festa als jugadors fins dimecres, on ja començaran a preparar el clàssic de diumenge.
5: Sí, si escollim guió...
3: No, no, per mi era, jo fa dies que ho deia.
5: Que arribis ara a jugar-te el títol del dia que ve el Madrid. És que em sembla incomparable.
2: És històric, mai ha passat.
5: Jo auguro una festa, jo me preparo pel diumenge, no sé l'hora que acabaré, però el diumenge...
14: Hat-trick de Vini.
5: Bueno, pues que
2: yo si soy
5: el Madrid,
2: ya salió graciosito de la mesa.
19: Voy a reventar la fiesta a ti.
5: Es una gran oportunidad para el Madrid, realmente.
19: En tu casa otro día.
5: És una gran oportunitat pel Madrid, també és una gran oportunitat pel Madrid per xafar una festa molt gran ara.
2: Però si és idíl·lic pel Barça, és una final davant del teu públic amb xarxa, perquè et serveix guanyar, et serveix empatar i si perds, tampoc s'acaba el món.
5: Hem d'estar els culers preparadíssims per fotre una festassa però molt grossa, però molt. O sigui, que es preparin molt, molt xampany, molt cava i molt el que faci falta. Dilluns ja vindrem al que t'hi jugues com un cap.
7: A més, és una manera de
3: començar.
7: Per mi també, ja ho vaig dir la setmana passada, per activa és molt millor, coincideixo que a més no hi ha cap pressió i és una manera fantàstica de tancar el cercle. Hem de recordar que el Barça el mes de febrer, després de perdre Montilivi, estava menys 2 i ara està arribarà aquest clàssic a més 11.
3: 10 victòries seguides.
7: Sí. Que és
2: sense la minya mal ha guanyat el camp del Getafe i el camp d'Osasuna.
3: I si vols eixamplar aquesta dada, des del clàssic que perds allà al Bernabéu, sí, només has perdut 2 partits, el de Montilivi i el de Noeta. La resta són victòries.
5: La Lliga del Barça.
3: Que em sembla que és una lliga espectacular, que el Madrid, a Madrid diuen, no, però és que el Madrid ha regalat la Lliga perquè ha tirat els partits contra... És que és igual, encara que haguessis sumat aquests punts que tu consideres que ha regalat, el Barça, el més lògic, estigués per davant.
2: Home, és que té 88 punts, en queden 12 en joc, amb 88 punts, molts equips són campions.
7: No, l'any passat va quedar campió amb 88 punts.
3: Sí, senyor.
7: el 2024-2025, amb 88 punts. És veritat que tenim la sensació que aquest any 2 de Flick no ha estat exactament l'any 1 de Flick, però també té molt mèrit.
3: Però no ha estat l'any 1 perquè l'equip ha madurat o perquè ha jugat pitjor? És a dir, perquè has abandonat aquell vertigen o perquè has jugat realment una mica per sota del nivell de la temporada passada?
7: Jo crec que els pics de futbol tan aplastant que van tenir no han estat tan marcats. Ha intentat evolucionar, i això no ho dic jo, sinó que si mireu les dades, és un equip que intenta donar més passades, és un equip que ha intentat controlar una mica més el joc, i també les baixes. Jo crec que no ha pogut comptar de manera regular amb Rafinha, ara ha caigut Lamin, Pedri ha estat d'aquella manera, jo crec que allà s'ha notat, i després que els rivals també saben, és a dir, el primer any sorprens, el segon ja no sorprens.
14: I defensivament ha sido un punto más fiable, ya solo en la portería, ¿no? Pero también a nivel defensivo yo creo que también.
2: Es que Joan García va camí de ser el Zamora.
5: És un salt qualitatiu important, per mi és més fiable sense pilota perquè has perdut punts de forma que l'any passat van ser brutals. Van ser brutals individualment.
2: Fem pausa i analitzem la setmana gran, esperem, del Barça, sí. Que es tancarà amb el clàssic al Camp Nou, i també parlem del que està passant al Madrid.
3: Crispeta, sisplau.
2: Que és molt.
19: La festa de ti con agua. Con agua.
2: Pausa, endrecem l'actualitat al butlletí de la cadena Ser i segona hora del que t'hi jugues. Va.
19: Pinky,
2: va. Tercer, hi haurà un Perú. Hi haurà un Perú i no us el perdeu, que té alguna novetat.
20: Què t'hi jugues?
21: Cadena Ser. Ganes de sol, ganes de isla. Activa modo verano con Balearia. Reserva tu billete de ferry a Mallorca desde solo 49 euros en balearia.com. Balearia.
22: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a AXA.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a AXA.es.
23: Dilluns, dimarts, dimecres... Per què hem d'esperar el diumenge per tastar un bon arròs? A Bana 75 no comptem els dies, sinó els moments que compartim i les ganes de gaudir la vida. Manà 75, el plaer de ser-hi. Manà 75.
24: Lents progressives perfectes? Existeixen. Descobreix Varilux XR sèries. Nitidesa instantània, fins i tot en moviment. Amb transicions fluides de prop a lluny. A vista òptica. Dissenyades amb intel·ligència artificial. Personalitzades per a gent real. Amb total garantia d'adaptació i el tracte personal i proper de sempre. Vista òptica.
25: También está en oscuro, muy de moda ahora.
26: Yo es que busco algo más atemporal, icónico, atrevido. Un diseño que en 10 años siga robando todas las miradas como el primer día.
25: Tú ya tienes algo en mente, ¿verdad?
26: Desafía lo establecido con el nuevo Nissan Qashqai y su diseño único con hasta 10 años de garantía.
27: Descúbrelo en Cuadis Llança, concesionario oficial Nissan en Barcelona y Sant Boi de Llobregat.
28: Can Lampazas es el restaurante referencia de la cocina gallega en Barcelona. Carne rubia gallega hecha a la brasa con carbón de encina, pescados salvajes, excelente pulpo en caldeiro de cobre, postres caseros, menú ejecutivo diario de lunes a viernes por 27,50 euros y la mejor relación calidad-precio. Can Lampazas, calle Buenos Aires 2, cerca de la plaza Francesc Macià. Más información en canlampazasbuenosaires.com.
29: Es la una mediodía en Canarias. José Luis Ábalos defiende la gestión de su ministerio en la compra de mascarillas en plena pandemia, que es el asunto central que se está juzgando en el Tribunal Supremo. El exministro y exsecretario de Organización del PSOE ha afirmado que dio la orden de duplicar un primer pedido con 4 millones de mascarillas, pero que no habló con Víctor de Aldama de estos contratos. Pedro Jiménez, buenas tardes.
30: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eran días grises con cientos de muertos. El transporte se declaró un servicio esencial y la orden del ministro fue la de conseguir material sanitario. Y todo fue un éxito. No se pagó por adelantado y se consiguió una empresa a un precio inferior al que pagaban otras administraciones. Soluciones de Gestión, firma vinculada a la trama. Ábalos ha asegurado que no habló con Víctor de Aldama del contrato, aunque reconoce que su asesor Koldo García sí que pudo hacerlo. Necesitábamos ayuda de todo el mundo, ha dicho. 4 millones de mascarillas que el ministro duplicó a 8.
31: Pero yo, que soy el que tiene que tomar la decisión política, mi decisión fueron 8. O sea, no 4. Es que, vamos a ver, con las dificultades para armar una contratación de este tipo. Pedir para 15 días es como no pedir nada. Esto no es cuando se me acaben, bajo al supermercado y compro otras tantas.
30: No se trataba de manejar información privilegiada, según Ábalos, porque era un privilegio en esos días tener un proveedor de mascarillas.
29: Del exterior, medios iraníes aseguran que el ejército ha atacado con varios misiles un buque estadounidense que intentaba cruzar el estrecho de Hormuz. Pablo Morán, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Irán quiere demostrar que son ellos quienes controlan un paso marítimo después de que Trump anunciara anoche una operación de su ejército para facilitar la navegación por ese estrecho que en teoría se debía poner en marcha este lunes. Lo que dice Irán a través de sus medios oficiales es que dos de sus misiles han alcanzado un buque de la Armada norteamericana que intentaba entrar en Hormuz, ignorando la advertencia de la Guardia Revolucionaria para detenerse, algo que ya están negando fuentes de la administración norteamericana a algunos medios. Pero en Teherán insisten. Advierten de que Estados Unidos se hundirá en su propio cenagal si insiste en repetir los mismos errores del pasado, según este portavoz de Exteriores iraní. Una advertencia que reiteran a los países de la región para que se mantengan al margen de ese operativo anunciado anoche por Donald Trump.
29: El petróleo está repuntando por encima de los $110 después de esta información. La cotización del crudo, que llevaba varias horas estable por debajo de este precio, el barril ha llegado a tocar los $116. Es más de un 5%. El incidente también está inyectando algo de pesimismo a las bolsas. El IBEX 35 profundiza sus caídas y está perdiendo un 1,5%, quedándose a las puertas de bajar de los 17.500 puntos, su nivel más bajo desde principios de abril. Mientras, siguen reunidos los líderes europeos y también algunos internacionales en Armenia. Desde allí, Francia está criticando la falta de transparencia estadounidense con esta guerra en Irán y está poniendo en valor la presencia en esta cumbre de Canadá. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
1: Emmanuel Macron, que a primera hora defendía una reapertura coordinada entre Irán y Estados Unidos del estrecho de Hormuz, ha reprochado la falta de claridad de la propuesta de Trump para permitir la salida de los buques que permanecen atrapados. El presidente francés ha descartado la participación de Francia en este plan y recuerda que su país y el Reino Unido están ya coordinando una misión naval con otros 30 países. Macron acaba de resaltar la presencia del primer ministro canadiense en esta cumbre política europea. Si está aquí es porque se siente más cercano a los europeos, decía. Una cumbre en la que participa también el presidente Zelensky. El presidente de Ucrania defiende que la Unión Europea tiene que formar parte de una futura mesa de negociación de paz con Rusia.
4: Cadena Ser. Servicios informativos.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho. Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Reposta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones de descuento en carburante. Incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Hoy por hoy. Hoy al cuadrado.
4: Muy bien, tipo directo. Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender qué te cubre y qué no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Dale, José. Venga, va.
6: Hola, nana. Camila. Podría andar a dormir.
7: Cadena SER y SER Cataluña. Referents amb tu.
6: Dimecres a la nit.
8: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
9: Una i cinc, el Què t'hi jugues?
10: Ens divertim!
11: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme.
9: Ah, qui t'emportes això avui per davant?
10: No és un clatellot, és una reflexió.
12: A veure.
10: Avui. Cada vegada és més difícil trobar a X, a l'antic Twitter, una reflexió interessant. Però aquesta crec que ho és. És una carta. Un tuit de Jesús Suárez. Diu així. Hola, Ràdio Esportiva. Us parla una persona cega. Però aquest missatge no és només per mi, és també per qui condueix, per qui entrena, per qui treballa amb la ràdio de fons, per tots els que no miren una pantalla i necessiten que algú els hi expliqui el partit. Hem crescut amb vosaltres, amb la vostra manera d'explicar el futbol, amb la narració que era ritme, emoció i passió. Però alguna cosa ha canviat. Avui els estudis estan plens de pantalles, analistes i comentaristes. Veuen el partit constantment i això fa que les seves intervencions vagin en conseqüència amb el que veuen, no en el que estan escoltant. I aquí és on el narrador perd pes, perd prioritat, deixa de ser l'eix sobre el que gira tot. Pels qui depenem de la veu, i per altres molts oients, això té una conseqüència clara. Costa seguir el partit, perquè la ràdio no es mira, s'escolta. Per això llenço un repte. En el pròxim clàssic entre el Barça i el Madrid, apagueu les pantalles en l'estudi, que no hi hagi imatge, que tot depengui de la narració, que els comentaris, els anàlisis i l'opinió es construeixin a partir del que diu el narrador, tornant-li el pes i la prioritat que sempre va tenir a la ràdio esportiva. Perquè quan la ràdio torna a agafar-se només a la veu, no només entretén, serveix.
9: Superinteressant.
10: Sí, es pot estar d'acord o no,
13: Jo fa temps que, a vegades quan em pregunten per les narracions actuals, les transmissions actuals, dius, a la tele s'ha tendit a fer ràdio, perquè la narració de tele ha evolucionat cap a un estil molt més radiofònic, que fins i tot acaba sent, no dic que sigui natiu, però que és redundant, perquè t'expliquen allò que ja estàs veient.
9: Sí, que de vegades depèn com pot atabalar.
13: I en canvi a la ràdio s'ha tendit a fer tele, és a dir, que donem per fet que tothom està veient el partit. Per tant, és una reflexió que sí que els que ens dediquem a això doncs l'hem de tenir molt present, no? Perquè al final, sempre, si tu treballes a la ràdio, crec que t'has d'adreçar sempre a la persona que no està veient aquell partit.
10: Jo només dir que no ho acotaria només al futbol, al bàsquet,
13: sí,
10: a la Fórmula 1, a les motos,
13: esportives,
10: a l'handbol i amb tot. És a dir, a mi m'ha semblat interessant la reflexió, s'estigui o no d'acord.
9: És un tema, Flaqui, que hem parlat moltes vegades.
13: Sí, sí, i jo que ja sé que faig classes, moltes vegades em pregunten com has d'afrontar una transmissió en ràdio, doncs adreçant-te a la persona que no veu el partit, ja sigui perquè està treballant, perquè està al cotxe, perquè, com en aquest cas, perquè t'escolten, perquè els expliquis, perquè no veu, perquè són cecs, vamos, i tu ets els seus ulls, diguéssim, doncs és això. I crec que és veritat que és una reflexió interessant perquè de tant en tant la ràdio l'hauria d'anar fent.
9: És la 1:08, en un moment escoltem missatges al 606-32-72-11, al WhatsApp del Què t'hi jugues. Estem amb el Jofre Mateu, el Moisés Hurtado i l'Àlex del Mas, analitzant l'actualitat del Barça, també la del Madrid, i ha arribat el moment de l'1x1.
13: Últimament els 1x1s molen molt, venen molt de gust.
12: Ah, vale.
13: Venen molt
9: Samanté,
13: de gust. Molar sempre, però venen molt de gust.
9: Samarreta d'Andreu Buenafuente.
13: Interpreti Bermúdez, sí, que sempre parlo bé de vostè.
2: No, jo només acotava.
13: Val, val.
9: T'agrada molt aquesta samarreta? Ja l'has portat altres vegades.
13: Sí. Estàs dient que masses vegades?
9: O... No, que va. Ah,
12: en té tres, igual.
2: No, però li poso una cosa que es diu percarbonato i manté els blancs. Percarbonato, nens.
12: Percarbonato.
2: És el futur.
10: Sí. Eh?
9: Tira, Willy.
14: L'1 per 1 del que t'hi jugues.
9: Avui és...
2: Especial passadissos, veu votar.
9: I és híbrid, jugadors del Barça i del Madrid, a les portes d'un clàssic. Avui, 1 per 1 de la jornada 34, especial passadissos amb jugadors del Barça i del Madrid. Comencem per Joan Garcia.
2: Transbord. Increïble com és capaç de passar d'una parada a la següent en tan poc temps.
13: Gerard Martín.
2: Passadís subterrani. És clau perquè és una arma que funciona i els rivals infravaloren. És un gran recurs.
9: Cancelo.
2: Passadís d'escola. És un veure córrer amunt i avall sense sentit, sense massa ordre, però al final tot acaba on ha d'acabar i compleix la seva funció.
13: Gavi.
2: Passadís d'avió. Té molt espai per fotre la cama, tant que quan passa el carrito t'embesteix per davant i fot un mal que no vegis.
13: Sí, fa mal,
9: sí. Sí que fa mal. Pedri.
2: Un carrer estret. Important de cara a aquest estiu, deixant molt clar que és sense sortida.
13: Rooney.
2: L'estret d'Ormuz. A tots ens agradaria que jugués més obert, concretament a la banqueta.
13: Mala.
9: Lewandowski.
2: El passadís de casa. Futbol poquíssim, ara bé, només es foten cagols.
13: Ferran Torres.
2: Passadís de collejas. Normalment és motiu de celebració, però l'hòstia aquest estiu potser se l'endú igualment.
9: Frenkie de Jong.
2: Passadís de biblioteca. Molt cervell, però crec que està prohibit córrer.
13: Rashford.
2: Passadís secret. No sabem massa bé com, però ha aparegut i tal qual tornarà a desaparèixer.
9: Hansi Flick.
2: Passadís de museu. Troba solucions fins i tot quan té l'equip en quadre.
13: I ara anem cap a l'altre bàndol. Vinícius.
2: El passadís d'una granja. Es va fotre les mans als ous.
9: Ta. Ta. Arbeloa.
2: Passadís d'honor. No patiu, que no el veureu.
13: Thiago Pitarc.
2: Els passadissos d'una cova rupestre. No sé què coi pinta allà, en sèrio.
9: I acabem amb Florentino Pérez.
2: Els passadissos d'un mercadillo. Tot el que veieu al seu voltant està en venda.
9: 1:11. Avui l'Àlex, a la del Masterclass, vol reivindicar... Ens ataquen per terra, mar i aire, Flaqui. Volen que Rashford continuï, sí. I no saben com convèncer-nos.
13: Vinga, vinga, vinga.
15: Del Masterclass.
9: Que m'envia un missatge ahir a les tantes de la matinada del Mas i diu que a la del Masterclass vol parlar de la gran aportació de Rashford ara que l'han canviat de banda. Va.
16: A mi m'agrada... No vull que segueixi, eh? Jo crec que no ha de seguir. Però sí que m'ha sorprès els últims dos partits.
10: A mi també.
16: Jugant a banda dreta, crec que ho està fent bastant millor que Rooney. I crec que les dues últimes mitja hora són molt bones. I el dissabte, Flick va utilitzar una opció que no ha utilitzat en tota la temporada, per les baixes, eh? Però va fer Ferran, Lewandowski, Rashford a la dreta. I crec que van ser els millors minuts del Barça.
9: Què és el que t'agrada d'aquesta combinació?
16: Mira, primer de tot que posa els tres davanters amb més gols disponibles, ara mateix. Són 51 gols entre els tres. I amb un Barça que era molt pla la primera part, els primers 60 minuts, jo crec que ho va agrair. Després, en segon lloc, jo crec que és la combinació que ara mateix més desordena el rival. Aquesta posició de Ferran Torres, que no va actuar com a extrem esquerre, sinó com a segona punta o fins i tot a moments de mitja punta, va fer que desordenés, no? El rival, Osasuna, en aquest cas, són 3 xuts a porteria en 28 minuts, quan abans el Barça només havia fet 2 a porteria fins a llavors. 3, jo crec que ara mateix tant Lewandowski com Ferran són dos nous o dos davanters amb carències, i posar-los els dos al camp et difumina les carències de cadascú, no? És a dir, amb Lewandowski, si tens només a Ferran, et falta remat o encert el remat a l'àrea. Si tens només a Lewandowski, et falta profunditat. Posant-los els dos et compensa una mica. I per últim, el que us deia de Rashford. Per mi, a la dreta, m'ha sorprès gratament. El dissabte, en aquests 28 minuts, el Barça acaba fent 5 centrades bones, obertes, a partir de l'àrea. 4 són de Rashford. La del gol és una meravella. És una rosca de meravella. I a l'última mitja hora de l'últim partit també va estar molt bé. Per tant, a mi em sembla, a mi, ara queda poc, no hauria de continuar Rashford, però el clàssic, per mi, hauria de ser titular a banda dreta.
9: O sigui, el clàssic, posaries a Lewandowski, Rashford i Ferran o Rafinha?
16: Jo posaria Fermín a esquerra.
9: Ah, Fermín.
16: Ferran nou i Rashford a la dreta.
10: Rafinha titular.
9: I Lewandowski a la banqueta. No, Rafinha just, ahir no va jugar. Bueno,
16: per,
9: no
16: això, per això, d'inici segur que no.
13: Flick no és gaire man de passar de 0 a 100. Sempre intenta que hi hagi un progrés de minuts.
16: És a dir, jo crec que ha estat bé Flick donant-li la primera alternativa a Rooney, jugant a la dreta amb la baixa de Lamine, però jo crec que ara Rashford l'ha passat per la dreta i mereix igual que la sí.
12: Decepcionant, Rooney, en aquests dos partits. Esperàvem
9: sí,
12: més.
9: Sí, perquè s'havia guanyat els minuts i no els ha aprofitat.
12: No els ha aprofitat aquests dies, i és veritat que especialment a Getafe Rashford va estar bé. Jo coincideixo en que, a mi em sembla que és un futbolista d'unes característiques que hauries de tenir. Crec que no s'ha guanyat continuar tampoc pel seu rendiment, tot i números, però que té coses que hauríem d'intentar buscar en el que vingui.
17: Bueno, no s'ha d'anar a continuar perquè cuesta 30 millones. Si estuviese gratis, continuaría. Porque yo creo... Y rascando algún partido más en la derecha, ha jugado, ¿eh? Yo recuerdo algún rato y sí. Bueno que había jugado también. O sea, yo creo que es un jugador que te aporta en las tres posiciones. Delantero, centro, derecha, izquierda.
9: Us diu alguna cosa el que he comentat abans, que sense la minya mal el Barça ha guanyat a camps complicats com són els de Getafe i Osasuna?
12: Sí, jo crec que, que l'equip té prou nivell. És veritat que amb la Min jugues diferent i perds molt desequilibri i molt impacte ofensiu, però com que tens molt nivell i gestiones coses diferents perquè no tens aquest 1 contra 1, em sembla que parla molt bé de que bueno, el Barça té 88 punts, serà campió, i és perquè és el millor equip de la competició amb diferència, i no crec que hi hagi gaire discussió.
16: A mi em diu que ha assumit les seves limitacions, és a dir, per mi sense la Min l'equip baixa bastant, però és veritat que ha aconseguit bastant menys, perquè ha estat conscient de que generarà menys a dalt, és a dir, per exemple, l'altre dia el Barça no prova en tota la primera part ni un regat a l'últim terç, ni un, però no és que sigui bo, és que no fa ni un intent, això no pot ser, és a dir, ofensivament ha caigut bastant, però concedeix menys, ha estat un gol només en aquests dos partits, molt poques contres, i per tant ha enfocat, com us deia la setmana passada, jo crec que Flick l'ha enfocat al control, no? que hi hagi poques pèrdues, i al final són tan superiors, no?, als dos rivals que ha jugat que t'acabes imposant, però assumeix això, aquestes limitacions, per enfocar-ho cap a on li convé
12: per
16: més.
12: Per completar fins al remat de Lewandowski, que la setmana part no havia jugat entre tres pals. Sí. I a la primera part dos vegades, és a dir, sí. Bueno, amb atac va just.
9: El Barça va guanyar contra Osasuna i feia la sensació que l'empat ja li anava bé.
16: Sí, sí, sí.
9: Va guanyar sense voler.
10: Bueno, però al final apretes, eh?
12: Gestiones partits de tal manera
9: sí,
12: que...
9: Sí, perquè aquest hi trobes, doncs mira, ho guanyarem. Bueno,
12: per mi prioritzes més que no se te'n vagi el partit i ja trobaràs el moment, no? Sí.
17: Para mí hay dos lamins, el de...

0: Bé, aquest és un mix de preguntes i respostes d'Arbeló en roda de premsa.
1: ¿Es Vinicius un jugador más comprometido que Mbappé con la plantilla y compañeros?
2: No, bueno, yo no entro en comparaciones entre jugadores y bueno, yo creo que necesitamos de todos. Para ganar cualquier partido necesitas el compromiso de todos los jugadores. Yo les digo muchas veces que me duele cuando vemos que todos los equipos corren más que nosotros, y no en el hecho solo de cuando no tenemos el balón, sino también es algo que tenemos que poner el foco. Incluso cuando tenemos nosotros la posesión, tenemos que ser un equipo con muchísima más movilidad, tirar muchos más desmarques, que es algo incómodo, porque para que te den un balón tienes que tirar 10 desmarques y bueno, pues que necesitamos el compromiso de todos los jugadores para presionar, para defender, para atacar. Si quieres ser un equipo muy completo, un equipo al que los rivales les cueste ganar, talento solo no vale. No hemos creado lo que es el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de smoking, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de sudor, de barro, de esfuerzo, de sacrificio, de constancia. Y como este equipo siempre trae a los mejores jugadores del mundo, y cuando entienden lo que es el Real Madrid, cuáles son sus valores, qué es lo que lo ha hecho grande, pues se junta el talento con el compromiso y el esfuerzo, y eso hace que seamos el mejor equipo del mundo.
3: ¿Entiende que haya gente molesta con Mbappé?
2: Mira, yo no dudo del compromiso de ninguno de mis jugadores. Creo que todos saben lo importante que son estos partidos para nosotros. Cuando defiendes la camiseta del Real Madrid, cuando estás en esta casa, entiendes de la exigencia que tiene este club. Somos un club que, por suerte, no ha existido, no existe ni existirá un jugador más grande que el Real Madrid. Y yo creo que todos mis jugadores entienden esto perfectamente, ¿no? Lo que representan, dónde están y lo importante que es, y la suerte que tienen todos, que tenemos todos, de estar aquí en el Real Madrid.
4: Quería preguntarte si Mbappé llega al Clásico.
2: Vamos a ver con Mbappé cómo está esta semana. Después de las pruebas de la semana pasada parecía que iba a ser un poco más largo.
0: Al tanto amb el que diu Arbeló, eh?
5: Molt bèstia.
0: Anton.
5: No arriba el clàssic ni a lo que quede de temporada, ja t'ho dic jo.
0: Mbappé.
6: Bon dia. Pues es un tema bastante delicado, eh? Es un tema delicado porque las imágenes que la prensa internacional pone de sus vacaciones, digamos, con la temporada en juego, no gustan al público, sorprenden en el club, según he leído esta mañana a José Félix Díaz, y ya ves que Arbeló ayer en la rueda de prensa no le nombra. Le preguntan muchas veces por Mbappé. Él responde a todas las preguntas, pero nunca dice Kylian esto o Mbappé lo otro. Es una situación muy delicada porque él desde el primer momento se dijo que se estaba poniendo a punto para llegar al Clásico, pero la recuperación en el último tramo de la semana la ha hecho fuera de Valdebebas. Por no frivolizar, por no bromear con temas que me parecen serios, él puede tener el permiso de quien sea para no estar en Valdebebas, pero es extraño que tus compañeros hagan su recuperación y sus entrenamientos en Valdebebas y tú tengas permiso para estar en otro sitio, ya sea en Francia como en febrero, o ahora que estaba al parecer en Italia, según repito fotografías que han publicado y vídeos en diferentes medios internacionales. Tampoco le ayuda nada, creo, a ojos de su imagen, que aterrice en Madrid, según le cazó el Chiringuito, 10 minutos antes de que empezara el partido Español-Real Madrid en Cornellá. Y luego es que encima sus números no le ayudan. Lleva sin meter 2 goles en un partido desde enero. Es el último día, 28 de enero, en el campo del Benfica, en el que él ha marcado 2 goles en un partido. El resto o no marca o marca 1, ante rivales con todo el respeto del mundo como el Rayo, el Valencia, Osasuna, el Mallorca, el Girona, el Deportivo Alavés. Es verdad que algún oyente dirá que estoy omitiendo los goles que le marcó al Bayern en la ida y en la vuelta, pero son goles que no sirvieron para nada. El Madrid perdió ambos partidos, el de aquí y el de Alemania, y por muchas vueltas que le des a la estadística, sale perdiendo en casi todos los datos. Cuando él no juega, el Madrid juega mejor. Cuando él está en el campo, el Madrid juega peor y Vinicius juega peor. Y por tanto, para mí es un tema delicadísimo de cara a la próxima temporada saber qué rol va a tener en este equipo Kylian Mbappé.
7: Y sí, a primera tú.
8: Veritat, sí que és cert que la sensació és que s'ha obert com la veda amb Mbappé.
0: No, l'article d'avui al Diarias...
7: Sí, ara l'esmentava
0: el Meana
7: del José Félix Díaz, que diu que el Madrid, evidentment, com a club, li havia donat permís a Mbappé, però no esperava aquesta exposició pública d'unes vacances que, evidentment, genera una incomoditat pel vestidor. I després, la roda de premsa d'Arbeloa, que ara l'escoltàvem, clar, Arbeloa és que l'ataca directament. Sí. L'ataca directament.
0: Entre Vinícius i Mbappé es posiciona clarament
7: a
0: favor de Vinícius.
7: Sí, perquè a més a Vinícius li regala les oïdes amb una resposta a l'inici de la roda de premsa, que es passa 45 segons lluant-lo i, com diu el Meana, esmentant el seu nom i quina sort tenir-lo.
5: I de compromís també.
7: I li pregunten per Mbappé i és que Jofre és una rere l'altra.
5: Sí, sí, Mbappé. Però... Se trenquen barreres.
0: A tu t'has sorprès quan has escoltat Arbeloa dient això d'Mbappé?
5: Moltíssim. No. Realment em sembla que s'ha saltat codis de vestidor molt bèsties. Entenc que perquè creuen que Mbappé també se'ls està saltant, que probablement també.
9: Sí, i són declaracions que, si recordeu, se sumen a aquella que quan ell està de baixa li pregunten a Arbeloa què li ha passat a Mbappé i ell diu, no tinc ni idea, s'ha anat del camp. No? És a dir, que sí que veig jo aquesta tendència de l'entrenador de posicionar-se clarament i em sembla...
0: Ara, però Arbeloa ara sí que diu que els jugadors han de córrer, tacar-se la samarreta i tal. Quan va arribar, va dir que ell el que volia és que Vinícius i Mbappé estiguessin frescos per marcar gols.
7: Liberados, sí.
0: Vull dir, ha canviat el discurs, Arbeloa. Mm.
10: Pero yo pregunto, el quien sea ese, me han dicho, quien sea del club, ¿quién da permiso a Mbappé?
5: Metges, ¿no?
10: Metges, pero un médico puede dar permiso.
7: El que diu Arbeloa és que són els serveis mèdics.
0: Per al·lusió a la Meana.
6: No, es que yo planteo eso igual que lo dudáis vosotros. Es que ayer Arbeloa no dice que se lo dé el permiso él.
10: Claro.
6: Ayer no dice, yo le he dado permiso. En la rueda de prensa no lo dice.
5: Pero que entonces, sí que es, ¿no?
10: No, Arbeloa, queda claro que no le da permiso.
7: Arbeloa dice que son los servicios médicos los que tutela la recuperación de los futbolistas.
10: Pero una cosa es que tuteles la recuperación, que lo veo normal, claro. Y otra cosa es que le des permiso para irte, eso tiene que ser más arriba.
0: Y luego, mira, podemos escoltar Antonio Romero ahí al Carrusel Canalla, va dir que té la sensació que des del club ja nos protegeix com abans a Mbappé.
11: Esto es un deporte colectivo en el que tus 45 goles, si no valen para títulos, se quedan en papel mojado. Por mucho que el aparato propagandístico del club, por cierto, cada vez menos, quieran decir que el fichaje de Mbappé la ha roto. No, probablemente esté a tiempo de romperla. Pero de momento el fichaje de Mbappé para mí ha sido un fiasco y actitudes fuera del terreno de juego como las que está teniendo Mbappé desde el mes de diciembre hasta ahora, yo creo que en la situación en la que está el equipo en lo deportivo le ayuda muy poco.
0: ¿A qué te refieres con que el aparato del club cada vez, entiendo, protege menos a Mbappé? ¿O porque se cansa
11: de él? Sí, has entendido bien. No, que has entendido bien, porque tú antes cuando decías durante la transmisión de Carrusel que los 40 goles de Mbappé o que Mbappé no estaba triunfando en el Real Madrid, te tiraban a la cara en... entiéndeme, te tiraban a la cara en el mensaje del WhatsApp los 45 goles y ahora hay cada vez gente que piensa, y más dentro del club, gente que piensa que los 45 goles de Kylian Mbappé son papel mojado, que Mbappé fue fichado al Real Madrid para meter goles en partidos decisivos, y no digo en partidos decisivos que lo ha marcado, por ejemplo el año pasado, acuérdate, contra el Barcelona, lo sí. Marcó. Pero ¿sabes para lo que sirvieron? Para el rosco de un donut. No sirvieron para nada.
0: Aquesta anècdota que explica Antonio Romero es molt gràfica, ¿eh?
7: Sí, sí.
0: Es molt gràfica, Anton.
6: Sí. Y yo creo que esto no tiene fácil solución, porque Mbappé no va a cambiar su forma de ser. Ya no le vas a cambiar. Cuando le has permitido todo esto, ya no le vas a cambiar. Y la decepción que yo percibo en el madridismo con un jugador al que esperaron tanto es tan grande que o se pone a marcar esos goles que en teoría él marcaba en Francia y que daban títulos, o se le puede hacer largo su paso por el Real Madrid. Mira, me ponía hace un rato Marta Casas unas palabras de ayer de Scariolo hablando de Zonja, explicando que está muy bien ser un líder porque metes 40 puntos, como metió ayer, pero que ser un líder significa servir al equipo. Con tu talento, pero también con la humildad el día que no estás bien, siendo ejemplo en momentos puntuales de la temporada. Pues Mbappé ahora mismo ni está siendo un líder en el campo porque no marca las diferencias en el campo, ni lo está siendo fuera porque cuando el equipo peor ha estado, le hemos visto fuera de Valdebebas, sin hacer grupo, sin hacer piña. La sensación de que él vaya a forzar en el Clásico del domingo, para mí es irreal. Si ya le costó forzar en partidos como la final de Copa, que jugó y metió un gol, pero no jugó de inicio, o como en la Supercopa de Arabia, que viajó como el Cid para jugar 10 minutos en enero, me sorprendería mucho que se pusiera a correr a campo abierto el próximo domingo en el Camp Nou, cuando realmente el Madrid no se juega nada en lo que a puntos se refiere.
0: La sensación es que al vestidor del Madrid...
7: Pobre.
0: Sí. Hi ha coses que aviam com es...
5: A veure què passa diumenge,
0: sí.
5: Perquè l'últim mes se'ls hi fa llarg.
0: És que el Gonzalo Álvarez va dir al Ketty Jugues Barça que el clan dels espanyols no pot veure Arbeloa, que Ceballos està a la pràctica apartat de la plantilla, que va entrenar perquè és el que toca, però que ja ha dit que no jugarà més amb el Madrid, que la vida d'Álvaro Carreras fora del camp preocupa el Madrid i que hi ha, per exemple, companys que dubten del nivell de Lunin per ser porter del Madrid, va dir. O sigui, van ser 15 minuts, sí, sí. Bermúdez...
6: Pero hoy es lunes, perdona un segundo que corta el maestro Bermúdez, pero tú, si no me corriges, tienes ahí a los futbolistas en la mesa como cada lunes. Yo no recuerdo imágenes de un futbolista del Madrid de vacaciones. Yo recuerdo un jugador que tiene un día libre y se va a comer o se va a cenar o se va a una fiesta. Eso yo lo he visto siempre y me parece normal. Pero yo estas imágenes de formato vacaciones... Las de Mbappé. Yo no las digo con la temporada en juego, tus compañeros entrenando y tú en camiseta de tirantes, pantalón corto, los pies por fuera del barco. Es que no las recuerdo. No tengo recuerdo gráfico de esas imágenes vacacionales de un jugador con la temporada en juego. Imagino que eso en un vestuario al que no está de vacaciones le tiene que molestar. Imagino.
5: Moltíssim. I a més és un missatge molt, molt gran de que hi ha aquesta ruptura. Em sembla que Mbappé ja té un pols directe amb Arbeloa, que Arbeloa va deixant caure la d'ahir, és molt grossa, però ja vam tenir amb el tema aquest mèdic, no? Que Mbappé, quan Arbeloa va dir no sé què, des de França es va encarregar de dir que no estaria perquè va dir que l'entrenador pot ser així. Em sembla que Mbappé ha confós el rol de lideratge des de jo no és que sigui el líder de l'equip, sinó que jo faig el que vull. Això no és ser líder, això és tenir poder, però no és el mateix. I crec que el Madrid aquest rol està molt confós, entenc que se'l girarà molt. I Arbeloa no quede gens bé, no només criticant el propi jugador, sinó traient-se de la seva responsabilitat el permís. Que al final, si el jugador està amb un yate el dia que tu estàs jugant el que t'estàs jugant, es tu com a entrenador has demostrat autoritat.
0: Antón, te escuchamos en el larguero. Un abrazo.
6: Fins demà.
0: Ara us pregunto a vosaltres.
6: La federación dice que no está cerrada todavía la agenda de la semana, que están con ello.
5: La proposta està cerrada la
6: agenda de la semana.
0: Vale. Pues cuando sepas si van a traer la copa por si el Barça gana la Liga, nos lo dices.
6: Correcto, yo
0: y
6: llamo.
0: Y dile que Lluís Flaqué estaría muy contento si eso es así.
12: Bonito final de fiesta.
6: Me pongo con ello de parte del señor Flaqué.
0: Un abrazo.
6: Un abrazo, chao.
0: Ahora os pregunto, Moisés y Àlex, la vostra opinió, però abans tenim aquí Arbeloa.
13: Sí, es que como me habéis preguntado mucho por Mbappé...
12: A ver...
13: Mantén la calma ante las crisis, ¿no? Pues
0: primera frase de la galeta.
12: Molt evident.
13: Las galletas no mienten. Es verdad que hay que mantener la calma. Mbappé tiene un contrato muy largo. No nos vamos a poner ahora. Y una última pregunta, por favor.
0: A ver, ¿cómo estás?
5: Las imágenes del yate.
12: ¿El yate qué te parece?
13: Bueno, el yate... Tienes un aspecto magnífico. Esto es lo que le dije. Esto es lo que le dije yo a Mbappé cuando volvió.
5: Se
13: te ve bien, sí. Cabrón.
0: Pausa y recta final del Que t'hi jugues.
14: Que t'hi jugues.
15: Cadena SER.
16: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
17: Tuya.
16: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
17: Sí, tu prima.
18: Pues sí, prima. El seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en HelloPrima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IVAS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
19: Ganas de sol, ganas de isla. Activa modo verano con Balearia. Reserva tu billete de ferry a Mallorca desde solo 49 euros en balearia.com. Balearia.
20: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llamamos Protec.
21: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
20: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
21: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
22: Quiero reformar el baño, pero tengo que ahorrar mínimo un año.
23: Ya, tío, pero ducharse en tu baño es deporte de riesgo. ¿Por qué no lo financias?
22: No quiero meterme en un revolving, que sabes cuándo entras, pero no cuándo sales.
23: Pues entra en mejoratuprestamo.com y elige United, un préstamo online hecho para you.
24: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
25: Si crees que Agrimonía fue una emperatriz de Roma y Caléndula un día en el calendario, mejor apréndete este nombre. Regis KH, el complemento alimenticio natural que ayuda a reforzar tus defensas. Para tu bienestar integral, Regis Global, el laboratorio de la naturaleza.
1: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
2: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2...
3: Sempre surt la set, aquí, eh?
2: Amb Sique Rodríguez.
4: No trobo un altre qualificatiu que el d'irresponsable.
2: I Lluís Flaquer.
8: De moment està descartat.
2: Què t'hi jugues?
0: Una 36. És veritat que el Carrusel Canalla, el Rafa Alcorta, va tocar el crostó tant al Meana com al Romero, eh? Perquè diu que no s'ha de carregar tota la responsabilitat en Mbappé.
15: Me parece que es increíble, que me parece que es como si ahora toda la culpa fuera de Mbappé, de los problemas del Madrid. Y creo que no es así. Estoy de acuerdo en una cosa con Antonio. Yo, si estuviera lesionado en estos momentos, no me hubiera ido fuera, hubiera ido a la Ciudad Deportiva a recuperarme. Otra cosa es que él haya hablado con los médicos le hayan dicho, oye, te puedes ir un día y volver al día siguiente. Yo no lo hubiera hecho. ¿Qué es criticable? Sí. Pero que estemos hablando tanto de Mbappé por el tema de que lleva 2 años en Madrid sin ganar nada, a mí me parece que eso no es así. Y creo que es muy injusto por parte de, bueno, la gente que tenga, cada uno tiene su opinión, pero me parece que es muy injusto. Y no, no, es verdad lo que dice Antonio, tampoco vale que te meta 40 goles si luego no ganas títulos, claro. Lo que hay que hacer es un entrenador que haga convivir a dos de los mejores jugadores del mundo, diciéndoles claramente a los dos lo que tienen que hacer. Y el que no lo haga, pues que no juegue.
7: Jo estic d'acord amb el Corta, no, no tot és culpa d'Mbappé. Mbappé és responsable del pollastre actual, d'aquest, de les vacances, de la setmana aquesta. El responsable d'aquest Madrid aquest any no guanyi res és Florentino Pérez. És que en el pols Vinícius-Xavi Alonso, que és quan esclata tot aquell vestidor, el president havia de mullar-se i donar autoritat a un o a l'altre. I va triar treure l'autoritat a l'entrenador i donar-li al futbolista. I això va rebentar aquell vestidor.
0: És que ho hem comentat al bar, que teniu disponible al YouTube del Carrusel Diari Asi que t'hi jugues. L'obrim una altra vegada dijous a les 11 del matí. Ho hem comentat al bar, que s'ha d'assenyalar Florentino Pérez quan tancaràs la segona temporada consecutiva sense Lliga, Copa ni Champions, quan va apostar per un entrenador i a mitja temporada el va fer fora per posar-ne un altre que ara també farà fora, quan tothom coincideix en apuntar que la plantilla del Madrid està descompensada, quan el seu gran projecte, que era el de la Superliga, ha fracassat, quan volia fer un eventòdrom al Bernabéu amb molts concerts i ha fracassat, quan ha intentat canviar el model de propietat del Madrid i, de moment, ha fracassat. És a dir, hi ha crisi esportiva, hi ha crisi econòmica, hi ha crisi institucional. El Madrid no va anar a la gala de la pilota d'or emprenyat perquè no li donaven el premi a cap jugador seu. O sigui, hi ha crisi a tots els àmbits i s'ha d'assenyalar, per tant, el màxim responsable, que és Florentino Pérez. És Florentino Pérez. S'ha d'assenyalar Florentino Pérez quan has tingut problemes amb 1.000 situacions de diversos àmbits i allà...
5: De fet, el Madrid, a nivell no només estatal, sinó crec que europeu i mundial, ja comença a ser un club assenyalat de que tot està enemistat contra ell per la veu del Madrid. I el que aconsegueix Florentino amb el seu poder...
0: És que Florentino Pérez sembla de la CUP, és antisistema.
5: I el que aconsegueix només del seu poder a dia d'avui...
0: Només li falta la cresta i els Dr. Martins i està a primera fila en un concert de Sociedad Alcohólica.
5: És callar les crítiques a Madrid, no? És callar les crítiques que tindria el Madrid, és el que aconsegueix. Però tota la resta, que ho dominava molt, està claríssim que ja no.
9: Sí, per mi totalment. Són decisions de club que totes les últimes doncs no han estat bé i per tant cal apuntar allà. I sobretot amb el que deia el Romero, no? I tinc la sensació que ara Florentino també està cobrint menys a Mbappé perquè ja no s'aguanta per enlloc, no? És a dir, això de que te'n vagis, jo crec que el vestidor està escalfat amb raó, perquè a més no és només que te'n vagis de vacances, sinó que te'n vas de vacances en un moment que no és precisament molt amable per al vestidor del Madrid, sinó que ho estan passant malament, i que te'n vagis és normal. Per tant, a mi em sembla que allò és un desgavell fomentat des de dalt de tot per Florentino.
10: Tu prioritzes lo econòmic per lo deportiu. Es así de simple. Y hay tantos intereses. Cuando decía Rafa Alcorta, dice, y si no hace esto, que no juegue. Es que no se puede dar esa posibilidad. Claro. Porque hay tantos intereses claro. alrededor de este tipo de jugadores.
7: Es insostenible.
10: Es insostenible.
7: ¿Y cómo s'arregla una cosa així?
5: Mbappé, que si no... Sí, a Múnich, si no espera Mbappé, el Madrid.
9: És que per mi, una de les raons per la qual ara s'estigui parlant de Mourinho, etc., és perquè jo crec que els primeres espases d'entrenadors no volen anar al Madrid si no hi ha una neteja. Si no hi ha una mínima neteja, no volen anar allà, perquè és que és el que diu el Moi. Dius, el deixa sense jugar. És que no pots deixar un d'aquests tres sense jugar. No pots.
0: Jofre Mateu, Àlex Delmas, Moisés Hurtado, gràcies per estar aquí. Jugues.
5: Només hi ha festa.
7: Ens veiem dilluns, eh?
5: Ens veiem dilluns, sí.
9: Campions ja, no?
10: Que no juegue Mbappé, no? Que no llegue, no?
5: Direm 3-1. No, Mbappé, que no l'esperi.
0: Dilluns, si el Barça guanya la Lliga, vindrà sense dormir?
5: No, alguna estona dormiré.
9: El que li sobri dels
7: 4
9: quilòmetres.
7: Entre hora i hora,
3: Sempre el podem apuntalar. El Jofre, que vingui, vale. que vingui mig mort, però puguem apuntalar.
10: Però tiene veterania, ara, no sé si dormir ja tiene mucha experiencia.
3: Però és que per apuntalar una persona, el millor que pots fer és comprar materials de construcció d'EMCAT. Fins i tot per apuntalar el Jofre, tu agafes materials de construcció d'EMCAT, sí. que són els millors, perquè tenen materials per construcció, decoració, reforma, deixem de ballar, eines, jardineria, ferreteria, absolutament de tot, i a preus competitius i pots apuntalar el Jofre, fer uns contraforts
5: i t'assessoren,
3: perquè no caigui. I a més a més et diran, hosti, quina és la fusta que necessito? T'assessorament. Assessorament de tota la vena. I emcat.cat, ja està, material building.
0: 1:42, gràcies Jofre, gràcies Moisés, gràcies Àlex. Hola Bruno Alemany.
6: Què tal, sí que, bon dia.
0: Us recordo que demà, al Que t'hi jugues, entrevistarem a Josep Maria Bartomeu.
3: Sí.
0: Demà Bartomeu al Que t'hi jugues vindrà als estudis de Ràdio Barcelona, als estudis de SER Catalunya, per fer una entrevista amb tranquil·litat i abordar diferents temes de la seva gestió, de l'actualitat del Barça, i és una entrevista que ens va prometre que ens donaria fa 6 anys quan vam destapar el Barça-Gate. Demà Bartomeu compleix la seva promesa i estarà als estudis de Ràdio Barcelona.
6: Sempre surt la ser aquí, eh? Sí, sempre surt la ser, sí. Estic veient el documental aquest de Ronaldinho de Netflix, sí. I surt, a l'arribada de Ronaldinho, surt Bartomeu, sembla un nen. Quan arriba, quan fitxa el Barça Ronaldinho...
0: El 2003?
6: Sí, sí, sí.
7: Ell era vicepresident.
6: Hi ha una imatge a la que apareix Ronaldinho, crec que és a l'aeroport de Barcelona, i hi ha tota la cúpula, hi ha Ferran Soriano... I un d'ells és Bartomeu, que està darrere. De veritat, t'ho dic, sembla un nen. M'he quedat flipat amb...
0: Clar, home, han passat 23
6: sí, sí,
0: anys.
6: Sí, 23,
0: 23 clar. anys.
6: Sí.
0: T'agrada el documental de Ronaldinho? Són 3 capítols, eh? Jo sí. Ja l'he vist sencer.
6: Sí, sí. Blanqueja una mica a Ronaldinho.
0: Tots els documentals ho fan. Però... I què vols dir, blanqueja una mica? Si ell parla de que surt de festa.
6: Sí, sí.
0: I parla
6: sí.
0: de quan el foten a la presó per falsificar sí. el seu germà el passaport.
6: Hi ha coses estalviables.
7: Digues que t'ha encantat, Bruno. Digues que t'ha
6: no,
7: encantat.
6: No, m'ha agradat, m'ha agradat.
0: És meravellós perquè cada vegada que surt Ronaldinho parlant al documental, riu. O sigui, sí, transmet una alegria.
6: I tant.
0: I, escolta'm, que nosaltres érem conscients de la carrera de Ronaldinho al Paris Saint-Germain, al Barça, també al Milan, a la selecció del Brasil, on va guanyar el Mundial.
7: Sí.
0: Però jo no era conscient de que el tio arriba al Flamengo i el fa campió.
6: No, és increïble.
0: Amb un 5-4 contra el Santos de Neymar. El Neymar jove, el Neymar que despuntava i que ja anava per estrella al Brasil. I Ronaldinho aquell dia amb el Flamengo, un Ronaldinho vell, ja acabat, caminant i tal. Foto un hat-trick i el Flamengo guanya el partit 5-4 en el que diuen és el millor partit de la història del Brasil. El Flamengo 5, Santos 4... Però és que després se'n va a Atlético Mineiro i el fa campió de la Libertadores per primera vegada a la història.
6: Sí, sí, i fent golarros impressionants, fent jugar a l'equip. I hem parlat poc dels inicis de Ronaldinho, com humilia a Dunga en un clàssic entre Gremio Internacional de Porto Alegre. El seu debut amb la selecció, que amb 17 anys fa un barret i fa un golarro brutal a la Copa Amèrica, que acaba guanyant Brasil, té una carrera que és bestial. Va dimitir de l'elit massa d'hora, però la carrera de Ronaldinho és una cosa bestial, sí, sí.
0: Per mi el millor.
7: Ens ho vam passar molt bé, Ronaldinho.
0: Per
7: molt
0: mi el millor.
7: Bé, molt bé. Molt bé, era un xou.
0: I et dic una cosa, el Barça, no sé com, però hauria de capitalitzar més la màgia de Ronaldinho.
7: Sí,
0: perquè és un tio que ara amb els Legends, Ronaldinho té una química brutal.
6: Sembla
0: o sigui,
6: que...
0: és el tio que més públic arrossega de llarg.
6: Parlava Roberto Trasorras, crec que va coincidir amb ell, parlava Carrusel fa unes setmanes que va coincidir amb ell en un partit dels Legends, i diu que fins i tot a nivell tècnic, a nivell futbolístic, és que hi havia una falta i les xutava moltes vegades el Rayo Vallecano, però que no va ni gosar mirar Ronaldinho. Va dir, la xuta Roni i que vaya a l'esquadra i ja està.
7: I que va ser capaç d'imposar aquest somriure, sí, i d'encomanar aquest somriure en un dels Barças més tristos de la història. Perquè el Barça, el que arriba Ronaldinho, aquell del 2003, que era des dels 5 anys de Gaspar, venies del no-res... Escolta'm, escolta'm. Va ser un canvi brutal de mentalitat i d'estat d'ànim.
0: De futbol internacional, Bruno, ja tenim campió a Itàlia.
6: Sí, tenim campions aquest cap de setmana. Moltes notícies, eh? Campió a Itàlia, l'Inter de Milán, que va guanyar el seu partit ahir davant el Parma. Ha canviat d'entrenador i això és el que deia Lautaro del canvi. El que ha suposat a l'Inter el canvi a la banqueta, va marxar Simone Inzaghi, ha arribat Cristian Kibu i l'Inter torna a ser campió d'Itàlia.
8: Està portando anche avanti una sua idea del calcio moderno, de com està andando ora, e per noi è difficile cambiare perché veniamo di, come abbiamo detto, da due allenatori che la pensavano diversi, ma
6: diu que tenien dos entrenadors abans, amb Conte, Simone Inzaghi, que pensaven de manera diferent, que ha arribat Kibu, que té una idea més moderna de futbol i que els ha canviat una mica. Veurem si hi ha moltes sortides o no a un Inter que s'acaba de proclamar campió, també campió en aquest cas a Portugal, guanyant-li al Benfica de Mourinho, campió el Porto. 3 anys després torna a ser campió de la Lliga Portuguesa i hem tingut notícies, per exemple, el Schalke, un històric europeu, torna a la primera divisió alemanya, ha ascendit a la 2. Bundesliga, i el Thun, que acabava de pujar a la Lliga de Suïssa, s'ha proclamat campió de la Lliga Suïssa. És un cas bastant insòlit, eh? Puges i l'any següent et proclames campió. Campió també...
7: El Schalke és el Jugacarius ara, no?
6: Sí, sí, sí.
3: El Schalke és Jugacarius?
6: Sí, sí, sí, sí, sí. Levski de Sofia, campió de Bulgària. Uh-huh. És notícia perquè portava 14 anys seguits sent campió el Ludogorets. Doncs acaba amb aquesta hegemonia el Levski de Sofia. El seu entrenador és Julio Velázquez.
0: És espanyol?
6: És espanyol. Feia 17 anys que no guanyava la Lliga i ens atenia a Play Football.
11: Muy orgulloso de lo que ha hecho el equipo. Al final el club llevaba 17 años sin ganar el título. Las 14 últimas temporadas el Ludogorets había ganado la Liga de manera consecutiva, entonces bueno, pues el ser capaces, ¿no?, de romper esa hegemonía, pues es motivo de estar felices, orgullosos y satisfechos del trabajo realizado.
6: Han guanyat la Lliga, és una Lliga amb molts estrangers. Li hem preguntat, perquè a mi em va marcar molt aquesta Bulgària del 1994, amb els Stoichkov, Lechkov, aquell tros d'equip, i després també va tenir Lubopenev, Kostadinov i companyia. Què passa en Bulgària? Perquè no hi ha jugadors que s'assemblin una mica a aquell nivell.
11: Todo nace de las estructuras, ¿no? Tiene que mejorar y lo que son las academias, darle un poquito más de sentido a todo. Para mí es un país que tiene unas posibilidades de crecimiento muy, muy interesantes, y a partir de ahí, bueno, pues lo que tienen que mejorar sobre todo es eso, ¿no? Las estructuras, las academias, y que pasito a pasito todo eso se pueda transferir en la selección absoluta. Pero claro, esto no es de un día para otro.
6: Interessant, sempre parlar amb Julio Velázquez, fins i tot li preguntem per aquest boom d'entrenadors espanyols, que no li estem fent molt de cas, però tu agafes les semifinals de Champions, d'Europa League i de Conference, hi ha 5 entrenadors espanyols, 5 entrenadors espanyols, i no hi ha cap altra nacionalitat a la que repeteixin. És a dir, hi ha un argentí que és Simeone, hi ha un belga que és Compani, hi ha un portuguès que és Pereira, el Nottingham Forest, no hi ha cap altra nacionalitat, i hi ha 5 entrenadors espanyols.
0: Hi ha 5 espanyols, que són el Paris Saint-Germain Luis Enrique, l'Arsenal Arteta, el Rayo Íñigo Pérez.
6: Tenim Carlos Vicenç al Braga i Unai Emery a l'Aston Villa. En total 5. Segurament algun d'ells acabi com a campió del títol europeu, però és una notícia important que hi hagi 5 entrenadors espanyols i que cap altra nacionalitat repeteixi en aquest cas a les semis europees.
0: Ja teniu disponible el Play Football a les plataformes digitals de la cadena SER. Gràcies, Bruno.
6: Que vagi bé.
0: 10 minuts i arribem a les 2 del migdia.

0: 60.000 persones a l'Estadi Olímpic, per veure el retorn de l'últim de la fila, Manolo García, Quimi Portet, i dijous vinent un altre concert. Flipa. Per cert, aquesta cançó
1: sí.
0: És la primera que jo em vaig aprendre abans que el Sol Solet.
1: Què em dius ara?
0: Sí.
1: Ah, sí?
0: Són dos. Aquesta i Litros d'alcohol de Ramoncín.
1: Home.
0: Perquè són les que em posava el meu pare.
1: Que grande.
0: Quan era petit i es vaig aprendre a cantar. Es vaig aprendre a cantar abans que les típiques que canten els nens quan són petits. Aquesta de l'último de la fila i la de Ramoncín, de Litros d'alcohol. Per tant, gràcies, Willy, pel regal. No sé si ho has fet expressament, però t'ha sortit rodó. Ahir hi havia pràcticament tota la meva família al concert. Jo no hi vaig poder anar perquè tenia carrusel canalla. Primer la retransmissió de l'Espanyol Madrid.
1: Se't va girar feina.
0: I després el carrusel canalla. I per això no vaig estar allà amb la resta de la família a Montjuïc. I s'ho va passar bé o no?
2: Molt bé. El meu gendre i em van encolomar la neta.
1: Ah, mira.
0: Vas fer d'avi?
2: Sí, vas fer d'avi.
0: Com toca,
2: Com toca, sí, sí, sí. Però bueno, bé, bé, és per una bona causa.
1: I tant.
2: Per una bona causa.
0: Què passa amb el Barça de bàsquet, que hi ha tants lesionats?
2: Bueno, doncs sí, la veritat és que el Barça en aquest tram final de... Bueno, tota la temporada ha tingut lesionats, però ara la història està bàsicament en Will Clyburn. Clyburn, ahir el Barça feia un comunicat mèdic que parlava d'un problema de salut que ha pogut ser revertit, deia el comunicat, amb medicació, un seguiment mèdic, 4 setmanes de baixa, és a dir, pràcticament fins al començament del play-off. Bé, alguns mitjans, Mundo Deportivo, Sport, van dir que era un problema de cardíac, un problema d'arrítmia, similar al que va passar a Kastatoranski. El club no ha volgut anar més enllà, s'escuda amb el comunicat mèdic. I, bueno, doncs veurem el que passa. Hem de dir que avui Clyburn, aquest mateix matí, ha fet un comunicat, ha fet un tuit, en el que ha dit que estic bé, sa, seguint pautes per continuar amb la meva vida i la meva activitat al bàsquet, em prepararé per acabar la temporada amb força. Això és el que ha dit
0: Clyburn. Per tant, podrà jugar abans que acabi la temporada.
2: Sí, segons aquesta... Satoransky, recordem que també ha tornat a jugar després d'unes setmanes també que no va jugar. Bueno, és una situació preocupant perquè el Barça, al marge de Clyburn, té a Vesely amb problemes al genoll dret, que també són problemes que cada vegada l'estan perjudicant més, Satoransky, que ara té problemes a l'esquena, i Kosturica, que té un problema al turmell. No?
0: I són diversos els jugadors de bàsquet que han tingut problemes de cor, no?
2: Sí, sí. Bueno, de fet, a Senghelia, en principi va ser així, també Satoransky es va comentar, Clyburn, falta de confirmació oficial també seria.
0: Pete Michael fa temps,
2: Pete
0: no?
2: Pete Michael,
0: també.
2: Recordem que Kasun va tenir un problema de les palmes, va quedar estabornit.
0: Mario Kasun.
2: Mario Kasun. Bueno, sí, sí, són aquestes arrítmies, se li ha de fer una ablació al cor, es diu, tècnicament, bueno... Però el que és evident és que jo crec, no sé si té alguna cosa a veure una cosa amb l'altra, però jo crec que aquests jugadors, al ser una plantilla tan curta, estan jugant per sobre dels minuts que haurien de jugar, per sobre dels minuts que haurien de jugar, perquè són veterans, 35, 36 anys, i això es pot perjudicar, no diré que sigui culpa directament, però sí que és una qüestió que això el Barça és un peix que es mossega la cua.
0: Aguanta, Xavi, que amb tu tancarem el que t'hi jugues amb els tocs abans.
3: Primer records el tio Faja.
4: Como la de contra todos, al trabuco! Al trabuco!
3: El tio Faja, gràcies.
0: Té una foto el tio Faja, que forma part de la seva...
1: Galeria
0: d'imatges. No sé si t'acordaràs, tio Faja. Es va trobar a Bartomeu en una festa i jo li vaig fer una foto, li va fotre talta barra el tio Faja a Bartomeu, aguantant estoicament.
1: Estaven sortint del local, potser, no?
0: I els vaig fer jo una foto, el tio Faja agafant-lo del coll i amb el dit assenyalant-lo.
1: Recordo, com, recordo
0: no recordo bien
1: escena.
0: Què le decías, però com aguantó Bartomeu el
1: recordo
0: chaparrón,
1: aquesta escena, sí, sí.
5: Buenos días.
1: Buenos días, dir igual.
5: Como pago yo la llamada, voy a hablar del tema más o menos que me apetece.
0: Sí,
5: que
0: vale,
5: es
0: tú
5: que
0: mismo.
5: Vamos a arrastrar a Lecheristán. Vamos a unos muchachos, a un club que ha gastado 200 millones de euros para ganar el mundialito ese, que la pachanguilla esta del camping Calagogó. Y que no les llega, y que vamos a ganarles con un ramillete de amigos veinteañeros. vamos a gozarlo. Y sobre todo, pido a mis gladiadores que el bailecito ese que se pegaron los jugadores en el Bernabéu al más puro estilo Steve Urkel, por favor, después de darles su correctivo correspondiente futbolístico, quiero que ese baile, quiero que Lamine Yamal se baje los pantalones hasta los tobillos, no que enseñe el calzoncillo, no, pantalones hasta los tobillos, y que se pegue un baile ahí, que sea el orgullo de la juventud de hoy en día, porque bailan igual, hacen los mismos bailecitos. Hola.
0: Te estamos escuchando atentamente, sí, tío, sí. Faja.
5: Bueno, atentamente, no tan atentamente, si no estáis ni respirando.
6: Porque se respetan tus intervenciones.
0: Para respetar. ¿Qué tal la experiencia de participar en una retransmisión?
5: Ya me ha extrañado que me deis tantos minutos, digo, alguien ha fallado.
0: No, que va. Te dábamos tu espacio porque quería saber también qué tal tu experiencia en la retransmisión con Albert Bermúdez y Santi Ovalle en el que te jugues Barça.
5: Bueno, tuve de todo. Tuve, a primera hora me reñiste porque me venía muy arriba, me tuviste que recordar que era la SER. Yo ya me pensaba que estaba en mi bar de cabecera. Y luego esta mañana he tenido la arena, que es que mi sobrino me ha dicho que cómo me quiere.
0: ¿Por qué?
5: Bueno, porque dice que se reía o yo qué sé qué me dijo. Algo así, yo qué sé.
0: No, yo lo que te decía es que dejaras hablar a los demás.
5: ¿Cómo voy a dejar hablar a los demás si es la primera vez que me invitas a una retransmisión Real Madrid, Real Madrid B? Si tú no sabes lo que yo viví ayer y porque no quise arrastraros, no quise que os despidieran a todos, sino te digo yo que lo de ayer no fuisteis conscientes. O sea, tú me tendrías que haber felicitado, haber dicho, Javier, has estado a la altura.
0: Has estado a la altura.
5: Porque te digo ayer que lo de ayer me tuve que contener muy mucho, ¿eh?
0: Hablamos.
5: O sea, si ayer me dejo ir, lo del Circo du Soleil a mi lado son unos aficionados.
0: Circo du Soleil.
5: Un abrazo. Esto es maravilloso.
0: Que vaya bien.
5: Por favor, por favor, disfrutemos del momento.
0: Adiós.
2: Lo haremos.
5: Por favor.
2: Lo haremos.
5: Gracias.
7: Tres tocs y el seisó.
8: Tiqui, tiqui, miau, miau.
2: Tant recordar alguns tocs d'aquests Joan Barau, eh?
0: Oh, quin gran mite, Joan Barau.
2: Gran Joan Barau amb Jesús Gallego a un Hora 25 Deportes. Atenció, eh?
9: Y el Español ha anunciado la contratación de el nuevo entrenador, el que sustituye a Javier Aguirre. Joan Barau, Barcelona, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Paco.
9: Y es Sergio, ¿no?
10: Sergio,
9: bueno, espera, Paco, que Paco no ha venido. Pero bueno,
10: da igual, hombre, no es Paco Gémez, es Sergio González.
9: Ah.
10: Jesús. Jesús Gallego.
9: Sí, sí, sí.
10: Oye, ¿qué te iba a decir? Sergio González, nuevo entrenador del Español, procede del filial.
2: ¿Qué te iba a decir, ¿Qué te iba a decir, Paco?
9: Es que...
2: Sensacional, ¿eh? Es una cosa tremenda. I Joan Barau, un mite absolut, eh? Bueno, i atenció al golf, que s'està evolucionant cap al món del futbol escoltant això.
11: Del resto, el Máster de Augusta se lo llevaba el norirlandés Rory McIlroy, segundo consecutivo, algo que no pasaba desde Tiger Woods en 2001-2002. Acabó Sergio García con más 8 y John Ram pudo maquillar algo sus malas 4 jornadas para terminar con más 1 a 13 goles, del ganador.
2: Va acabar 13 gols del guanyador, eh? És a dir, bueno, 13 gols, déu-n'hi-do. No m'hi cap el tercer. Ja van dos dies que no m'hi cap.
6: Quant dura el tercer?
2: És de l'Adrià Soldevila i avui posar sencer. Posarem.
0: Doncs mira, acabarem amb l'Adrià Soldevila. Amb Balena, la música del final del que t'hi jugues, recordant que dissabte Balena està a la sala Apolo. Dissabte Balena a la sala Apolo, allà estarem els del que t'hi jugues, recolzant el bateria del grup, que és l'Adrià Soldevila, líder logístic i espiritual de Balena. Recolzant-lo a ell i, evidentment, a tots els altres integrants del grup, eh? A la sala Polo, dissabte.
6: El millor.
0: Adeu.
2: Adeu.
12: ¿Qué te jugas?
13: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. con Javier Casal.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ábalos se da por condenado, se desvincula de la trama de las mascarillas y enmarca la compra de material en un momento muy complicado, señalando a Koldo García como el responsable de la llegada al ministerio del comisionista Aldama. Ábalos carga contra Aldama por buscar con sus mentiras, dice, más beneficios en esta causa.
15: Ya me parece de una necesidad desesperada de colaborar con la justicia, que lo que no esperaba es que pudiera superarse el otro día un poco más, porque se ve que no queda claro que esté colaborando. Y entonces la apuesta sube para acreditar su colaboración.
14: La apuesta sube, la de Ábalos en el Supremo es sin duda la declaración más esperada del caso Mascarillas y el colofón a este juicio por la trama en sí y por todo lo que se movía a su alrededor, como las contrataciones de sus amigas en empresas públicas de las que también Ábalos se ha desmarcado. En el alto tribunal está Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes, sí, estamos viendo a un Ábalos que se parapeta tras Koldo García y centra sus ataques en Aldama, incluso insinuando un pacto con Jessica Rodríguez.
15: Y no encuentro motivo ninguno para que niega que conoce al señor Aldama, salvo que haya algún asunto que hayan arreglado.
16: El exministro dice que fue el asesor quien promovió el enchufe de la mujer y gestionó que le pagaran el piso, también quien pasaba tiempo con Aldama en el ministerio. Niega haber hablado con el comisionista de las mascarillas y asegura que su única decisión fue comprar 8 millones, el doble de lo previsto, para tener una reserva.
14: Félix Bolaños va a demandar al comisionista Aldama. El comisionista le acusó, recordemos, de intentar sobornarle. A partir de media nosotros vamos a escuchar todas esas reacciones políticas. En el Partido Popular han dicho esta mañana que en el PSOE están desde las 10 muy nerviosos y preguntados por la Kitchen, ahí ya responden que son cosas de hace 15 años. En ese otro juicio hoy hemos escuchado al que fuera máximo responsable del CNI en tiempos de Rajoy, declaración allí de San Roldán, que ha negado que los servicios de inteligencia españoles tuvieran algo que ver con esta operación para espiar a Luis Bárcenas.
17: El Centro Nacional de Inteligencia no tuvo actividad alguna, ni por acción, ni por omisión, ni por sobre el caso en el que se me está preguntando. Ninguna. Cero absoluto.
14: Luego nos cuenta más Miguel Ángel Campos. 2 y 2. Los mercados estremecen otra vez por los últimos incidentes en el estrecho de Hormuz, paso en el que Trump va a reforzar, recordemos, su presencia para facilitar el paso de los buques que están allí detenidos. Irán asegura que ha atacado en las últimas horas a un buque de la Armada norteamericana y aunque el precio del crudo se ha vuelto ya a su sitio, la noticia ha disparado puntualmente ese valor hasta un 5%. Información de Pablo Morán.
18: Buenas tardes. Irán vuelve a desafiar a Estados Unidos y se planta ante la operación del ejército norteamericano anunciada anoche por Trump para facilitar esa navegación por el estrecho. Teherán afirma que ha impedido la entrada a Hormuz de un buque de guerra estadounidense contra el que ha llegado a abrir fuego al ignorar las órdenes de la Guardia Revolucionaria para detenerse. Los medios iraníes aseguran que al menos 2 misiles han alcanzado esa embarcación, algo que desmiente el Comando Central de Estados Unidos. Sea como sea, la advertencia es clara. El portavoz de Exteriores iraní aseguraba esta mañana que Estados Unidos se hundirá en su cenagal en el que se ha metido si persisten en los errores en los que ha incurrido hasta ahora. Emiratos también denuncia un ataque iraní contra uno de sus petroleros que intentaba cruzar el estrecho de Hormuz.
14: La comunidad política europea analiza desde esta mañana en Armenia las últimas amenazas de Donald Trump, dispuesto, ya saben, a llevarse a miles de militares de sus bases europeas, especialmente de Alemania. El secretario general de la OTAN, Rutte, ha venido a justificar otra vez la posición de Trump. Entiende Rutte que el presidente de los Estados Unidos esté decepcionado con estos países europeos. Al media leemos aquí bien la encuesta de la serie El País sobre el proceso de regularización de extranjeros, con una sociedad claramente dividida también en cuanto a ese principio de prioridad nacional que Vox ha colado en sus acuerdos autonómicos con el Partido Popular. Elma Saiz es la ministra portavoz y también ministra de Inclusión Social.
19: Hay quien está interesado en crear esa preocupación, en culpar a las personas migrantes de esa irresponsabilidad de presidentes o presidentas de comunidades autónomas que no dimensionan los servicios públicos a las personas que tienen que atender.
14: Estaremos en la campaña andaluza en las horas previas al primer debate en televisión esta noche con todos los candidatos en televisión española y escucharemos la voz de Andrea, la mujer indemnizada por una negligencia médica en el hospital de Sagunto, la indemnización más alta de la historia, 12,3 millones de euros. Su hijo sufre graves problemas neurológicos por los fallos cometidos por el hospital durante ese parto. Andrea ha hablado esta mañana con los compañeros de Radio Valencia.
20: Por mucho dinero que me hayan dado, no hay dinero en el mundo que pague lo que la vida de mi hijo realmente. En plan, eso va a ser para su para su mejor calidad de vida, pero es lo que yo digo, que el dinero no me va a devolver la vida de mi hijo. Yo hubiera preferido mil veces a que mi hijo hubiera estado 100% bien.
14: En definitiva, nada compensa las consecuencias de esta cadena de fallos.
13: Hora 14, con Javier Casal.
14: Y más cosas de este lunes. Redacción de informativos, Javier Liebana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. España va a movilizar a más de 13.000 policías y guardias civiles para la visita del Papa León XIV a nuestro país. Esta mañana se ha presentado el dispositivo de seguridad para el viaje del pontífice, que va a estar del 6 al 12 de junio en Madrid, Barcelona y las Canarias. Además, está a punto de empezar la entrega de los premios Ortega y Gasset de periodismo en Barcelona. A las 2:30 nos iremos hasta el ayuntamiento, donde se va a galardonar a la Premio Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich, al exdirector del Washington Post, Martin Barón, y al exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez. La capital catalana toma este lunes el relevo como lugar de celebración de los 50 años del diario El País.
14: Y el tiempo, siguen las tormentas, Jordi Carbó.
21: Hasta que llegue la noche, cuidado con las tormentas que se formarán en el norte y este de la península. Especial atención en el País Vasco, La Rioja, Navarra, el centro y norte de Aragón, el interior de Cataluña, en general los Pirineos y también en el interior más cercano al Mediterráneo, sobre todo entre Murcia, Albacete, Alicante y Valencia. Es en estos sitios donde las tormentas podrán ir acompañadas de granizo, fuertes rachas de viento y mucha agua en poco tiempo. En el resto del país, más sol que nubes, con ambiente en general fresco.
14: Con la producción Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Alicia Fernández en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
13: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
22: El govern anima més de 800 empreses industrials de Catalunya que es posin a fabricar components per la indústria militar i de guerra. Creuen els consellers d'Empresa i d'Acció Exterior que aquest sector pot ser un dels motors per transformar l'economia catalana els propers anys.
23: Un sector que ha de generar el que és una transformació del mercat laboral actual.
24: Que sí, som posseïdors d'un ecosistema de petites i mitjanes empreses que ja desenvolupen o que poden desenvolupar tecnologies de doble ús.
22: El mateix dia que s'ha reobert la línia 15 de Rodalies entre Reus i Móra la Nova, unes obres tallen la R13 i durant 2 mesos caldrà agafar un autobús per anar de Valls a Barcelona.
25: El que no pot ser és cada dia que hi ha incompliment de normes. Bueno, és que ja surto de casa ja per divertir-me. O sigui, jo dic, vaig a Barcelona i el meu home ja em diu, mira, a veure què et trobes avui.
22: Demà reobre la R3 entre Ripoll i Ribes de Freser i la 4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Avui Foment del Treball ha xifrat el dèficit d'infraestructures a Catalunya. 49.500 milions d'euros que s'havien d'haver gastat des del 2009. Concentració aquesta tarda a Esplugues per condemnar l'assassinat de la jove que dissabte va morir apunyalada. Els Mossos continuen investigant el crim, que està sota secret de sumari, però una de les principals hipòtesis és que l'autor té problemes de salut mental. Vaga d'escombraries a Girona menys d'una setmana del temps de flors.
26: Si avui l'empresa arriba i assumeix el seu paper i deixa d'amagar-se darrere de l'Ajuntament, és fàcil arribar a un acord abans de dissabte.
22: De moment, l'Ajuntament no descarta declarar l'emergència per salubritat per poder contractar un servei de neteja addicional mentre duren aquestes negociacions. I de seguida us explicarem per què cada vegada hi ha més gimnasos a les ciutats. A Girona, per exemple, en 10 anys s'han duplicat.
27: Tots menys un.
28: 4.
27: Cada dia.
28: Em aixeco les 5 per poder estar a les 6 al gimnàs.
22: I atenció, perquè els experts avisen dels efectes que també té aquí la intel·ligència artificial. Hi ha moltes lesions de gent inexperta que es fa les seves rutines amb la IA i decideix entrenar per lliure. Tot això en una tarda i una setmana de tempesta. Jordi Carbó.
21: Les tempestes aniran guanyant protagonisme durant la tarda a gran part de Catalunya, però no seran generals. Compte des d'ara fins al vespre a tot el Pirineu i Prepirineu, a gran part de l'interior, comarques de Tarragona, sobretot a les del sud, i de manera més enllà del prelitoral. És aquí on els xàfecs podran deixar molta aigua en poc temps, anar acompanyades aquestes tempestes de calamars o pedra i fortes ratxes de vent. Arran de costa, tret del sud de la Costa Daurada, poca aigua esperem, tot just per mullar el terra, sobretot entre el final de la tarda i el vespre. Temperatures màximes al voltant dels 20 graus, però hi ha un ploqui, la sensació d'ambient fresc guanyarà protagonisme. I els pròxims dies el temps serà semblant al d'avui.
22: Tècnica, Roger Cuixart, producció, Laura Pons. Des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
13: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
22: Què tal? Bona tarda. La Generalitat vol que el sector militar i de defensa a Catalunya sigui un dels motors per transformar l'economia del país els propers anys i, en concret, també perquè sigui la indústria la que generi més llocs de treball i de més qualitat. Pol Valero, què tal? Com estàs?
1: Bona tarda, Joan.
22: Després que grans indústries com Nissan, Ficosa hagin anunciat acomiadaments, avui el conseller d'Empresa ha assegurat que tot això es revertirà i fins i tot hi haurà més feina perquè a Catalunya, per exemple, es poden arribar a fabricar més components per tancs, per armes o per drons.
1: Sí, fins ara Catalunya no ha jugat un paper important en la indústria militar, però amb el context geopolític actual, amb més inversió en defensa, el govern la veu com una oportunitat perquè les empreses tecnològiques catalanes guanyin encàrrecs del govern espanyol i puguin créixer. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha defensat l'aposta pel sector de la defensa.
23: Un sector que ha de generar el que és una transformació del mercat laboral actual. Estem vivint a dia d'avui processos d'expedients de regulació d'ocupació. Això és preocupant d'inici, però el resultat que hi ha al darrere d'aquesta transformació o d'aquests expedients és una transformació del mercat laboral.
1: En un acte a la Cambra de Barcelona, el conseller delegat d'Indra, José Vicente de los Mozos, ha defensat que calen empreses grosses de defensa que guanyin projectes i que després donin feina a altres companyies més petites.
3: Lo que es cierto es que faltan empresas tractoras, ¿eh? Y creo que Indra debe de tomar ese rol de empresa tractora.
1: El CEO d'Indra ha avançat que la setmana vinent la companyia anunciarà un pla de projectes per Catalunya on l'empresa té 3.500 treballadors.
22: De fet, ara a Catalunya hi ha més de 800 empreses industrials o tecnològiques que podrien entrar en aquest sector de la defensa sense deixar la seva activitat principal. Això es coneix com a tecnologia dual i és aquest el model que el govern vol potenciar, no?
1: La idea és que les empreses de, per exemple, automoció, ciberseguretat, aeronàutica, telecomunicacions o robòtica puguin ampliar la seva facturació donant un ús militar a la seva tecnologia.
5: El sector d'automoció, lo que sí que tiene una propuesta de valor donde la tecnología dual es obvia, donde los canales y el supply chain son obvios.
1: Això és el que deia Xavier Pujol, president de Ficosa, que produeix sistemes i components per cotxes i que recentment ha entrat al sector de la defensa i també recentment ha anunciat un ERO per gairebé 200 persones. Segons un informe de la Càmera de Comerç que s'ha presentat avui, si aquestes empreses acaben entrant al sector de la defensa, la indústria catalana podria sumar 10.000 llocs de feina i una creació de valor de 1.000 milions d'euros fins al 2030. De fet, això no és l'únic pas que ha fet la Generalitat. Des de fa unes setmanes també ha posat en marxa un programa de formació per 400 companyies per ajudar-les a aconseguir els certificats i el finançament que fan falta per entrar a tota aquesta indústria.
22: Gràcies, Pol Valero.
1: A vosaltres.
22: Una aposta per la indústria militar que no té el suport majoritari de la ciutadania, almenys si mirem l'enquesta que justament avui ha publicat el Centre d'Estudis d'Opinió. Hi ha més catalans que prefereixen reduir la despesa militar que augmentar-la, Xavier Balló.
7: L'opinió més extesa és que la despesa en defensa de la Unió Europea ha de mantenir-se com ara, però un 34% dels enquestats creuen que caldria reduir-la i prioritzar altres polítiques, mentre que només un 26% aposta pel contrari, per augmentar-la. Això sí, entre els joves de menys de 35 anys, la tendència és a la inversa, a favor d'incrementar la despesa. En tot cas, l'enquesta diu que la prioritat dels catalans en les polítiques europees hauria de ser l'habitatge i sobre la qüestió migratòria es pot percebre una aproximació conservadora, ja que hi ha el doble de gent que aposta per reforçar més el control de les fronteres que per facilitar l'acollida de les persones que arriben. A més, un 58% dels catalans diuen tenir un sentiment europeista, però l'enorme majoria, un 90%, creuen que la seva veu compta poc o gens dins de les institucions comunitàries.
22: Ara són les 2:13, avui és un dia de canvis a les Rodalies del sud de Catalunya. Unes obres tallen des d'avui i durant 2 mesos la circulació de trens de la línia R13 entre la plana de Picamoixons i Sant Vicenç de Calders i, per tant, des de Valls. Si es vol anar a Barcelona, a partir d'avui s'ha d'agafar un autobús.
25: El que no pot ser és cada dia que ja tinc compliment de normes. Bueno, és que ja surto de casa ja per divertir-me. O sigui, jo dic, vaig a Barcelona i el meu home ja em diu, mira, a veure què et trobes avui.
8: Perquè ho vaig mirar per internet i no em posava res de que hi havia busos. I a l'entrar vaig voler treure el bitllet i no em va deixar la màquina.
22: I el servei, aquest primer dia d'autobusos, Eva Hidalgo, com demostren aquests usuaris que estem escoltant, no ha anat gens bé.
0: denuncien manca d'informació i coordinació. Aquest matí el primer autobús no ha circulat perquè no s'ha localitzat el conductor. Estaran aquests viatges 2 mesos havent d'anar amb transport alternatiu per carretera fins al Prat de Llobregat i allà continuar fins a la capital.
2: Aquí les coses es fan tard i malament. Això és una casa de barrets. Sabien que s'havia de fer aquest tall i fins a l'últim minut de l'últim moment no han publicat els horaris d'autobús i això doncs demostra que no hi ha cap tipus de planificació. Vull dir, anem una mica segons bufa el vent.
0: És Nil Magrinyà, president de l'Associació d'Amics dels Ferrocarrils Territorial. Creu que hi ha un greuge comparatiu perquè els habitants de l'Alt Camp, en condicions normals, només tenen 4 trens a diari per sentit cap a Barcelona. La Generalitat s'ha compromès a ampliar amb 2 trens més a partir de 2027.
22: La bona notícia per les línies del sud és que reobre un tram de la R15, en concret entre Reus i Móra la Nova, que estava tallat des de l'accident de Gelida al gener. S'hi han vist aquest matí molts pocs usuaris perquè hi ha només 4 trens al dia que fan aquest servei i s'aturen a totes les estacions. Demà el que recuperes el tram de la R3 entre Ripoll i Ribes de Freser, però amb la meitat de trens entre algunes parades que abans de l'accident de Gelida. I també demà es recupera la R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. I tot això, recordeu, ha servit per anunciar que dilluns s'haurà de tornar a pagar pel servei de Rodalies. Pels usuaris com la plataforma de dignitat a les vies, això és massa d'hora. Ana Gómez n'és la portaveu i en parlava a l'Aquí Catalunya.
6: A la normalitat prèvia serà molt difícil arribar perquè l'usuari l'has matxacat i l'has tornat a posar en un punt i, a la més, amb una xarxa plena d'obres. És a dir, que sí, que han anat marxant els límits temporals de velocitat que havien posat pel temporal, sí, però és que cada setmana han entrat de nous. Mira la R13, és una obra d'emergència que no estava prevista. És a dir, bueno, corre pressa per dir que tot va bé perquè volen cobrar el bitllet, però sabem que és un tema econòmic.
22: Insistim, no és dilluns, el dia que s'ha de començar a pagar pel servei de Rodalies, ja serà aquest dissabte quan torni a ser de pagament el servei. I en aquest context, avui coneixem aquesta dada. El dèficit d'infraestructures de Catalunya que celebra a 49.500 milions d'euros. És el càlcul de Foment del Treball que ha analitzat la inversió i l'execució d'obra pública entre 2009 i 2025. La patronal posa el focus en Adif, responsable de la infraestructura ferroviària, on aquesta execució del pressupost durant aquests anys no arriba ni al 50%. Oriol Soler.
9: Des de Foment del Treball consideren que aquest dèficit a carreteres, trens, aeroports i ports catalans és
10: alarmant, profundament indignant i al mateix temps també és absolutament intolerable.
9: La patronal assenyala que l'Estat només executa

0: intolerable.
1: La patronal assenyala que l'Estat només executa un 43% del pressupost en infraestructures a Catalunya, per un 89% de la Generalitat i un 85% de les administracions locals, i posa especialment el focus en Adif i Renfe, on l'execució és del 48% i el 62%. Després que la setmana passada Junts tombés al Congrés el pacte entre el PSC i Esquerra per crear un consorci per fiscalitzar precisament aquestes inversions, Josep Sánchez Llibre ha demanat unitat als partits catalans.
0: Assolir el màxim consens i la màxima unitat possible des de les forces polítiques catalanes per poder obtindre de les administracions o de les institucions de l'Estat una solució efectiva.
1: El president de Foment del Treball ha lamentat que tot el que ha proposat la seva patronal en aquesta matèria els últims 15 anys ha fracassat.
2: Ara són les 2:17, 2 minuts i més notícies.
3: Ràdio Barcelona 96.9 FM. Cadena SER.
4: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
5: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà, que amb Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level. Lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
6: Ashwagandha Forte de Naturtierra te ayuda a controlar tu estrés diario, equilibra tu sistema nervioso y mejora tu ánimo. Ashwagandha Forte de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa 10. Complementa tu vida, Naturtierra.
7: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
8: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
9: Arriben dies increïbles a Conforama. Els dies sense IVA en sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. La millor oportunitat per renovar casa teva només del 30 d'abril al 4 de maig. Conforama.
10: El Gran Teatre del Liceu presenta l'òpera Werther, de Massenet, basada en l'obra cabdal del romanticisme de Goethe. Descobreix la història tòxica del primer amor de joventut amb l'esperat debut de Xavier Andoaga al rol de protagonista. Entrades a liceu.cat.
11: Hora 14, amb Joan Bofill.
2: Ara són les 2:20. L'Ajuntament ha convocat a les 6 de la tarda una concentració per condemnar l'assassinat de la jove que dissabte va morir apunyalada. Els Mossos continuen investigant el crim, està sota secret de sumari i ha generat molt d'enrenou a les xarxes socials. Martí Oliver, la consellera d'Interior, sí que ha explicat que la principal hipòtesi és que l'autor té problemes de salut mental.
12: La investigació està sota secret i, per tant, de moment no sabem detalls ni de la víctima ni tampoc del presumpte autor, que va ser detingut, i això ha generat moltes especulacions a les xarxes socials, on fins i tot s'ha vinculat el crim al terrorisme islamista. En declaracions a Catalunya Ràdio, Parlon ha descartat que l'assassinat tingui vincles amb el jihadisme.
13: A priori és una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb jihadisme.
12: La consellera també ha concretat que la víctima era major d'edat després que corregués la brama, que tenia 16 anys. Ahir alguns veïns del barri de Finestrelles van homenatjar la jove, que va ser assassinada mentre feia un vol, van fer un minut de silenci, també van deixar flors al lloc de l'apunyalament, i avui a les 6 de la tarda hi haurà una altra concentració davant l'Ajuntament de l'Hospitalet.
2: I a Barcelona, la jutgessa ha ordenat l'ingrés a un centre pel menor detingut per apunyalar i matar a un home al barri del Raval la nit de dissabte, Martí.
12: En aquest cas, els fets van passar la nit de dissabte diumenge al carrer de la Cera, al barri del Raval. Els serveis d'emergències van traslladar la víctima en estat crític en un hospital, però va morir al cap d'una estona. La Guàrdia Urbana va localitzar i detenir el menor després de pentinar el centre de Barcelona, en el que va ser la segona mort per arma blanca en 20 24 hores. Ara, els Mossos investiguen si es coneixien d'abans o si va haver-hi una baralla per aclarir els motius d'aquest presumpte homicidi.
2: I a l'Hospitalet, els Mossos investiguen un tiroteig sense ferits que hi ha hagut aquesta matinada al barri de la Torrassa. 6:45 a.m, una persona ha disparat 5 trets a l'aire a l'interior del bar Josué. És un local sense llicència per estar obert a aquella hora i que, de fet, ja s'ha intentat precintar diverses vegades. Segons fonts

0: properes a la investigació. En el moment de l'incident hi havia almenys 35 persones dins el bar. L'Ajuntament denunciarà els fets i un jutge decidirà si es tanca l'establiment. I a Girona hi ha vaga d'escombraries a menys d'una setmana del temps de flors, quan la ciutat s'omple de milers i milers de visitants. A primera del matí, a la nau industrial d'on surten els camions i furgonetes de neteja... Així, si feia aquesta protesta, l'Ajuntament no descarta declarar l'emergència per salubritat per poder contractar un servei de neteja addicional mentre durin les negociacions entre l'empresa Girona Més Neta i els treballadors. Quina és l'última hora del conflicte laboral? Carles Couso, Ràdio Girona, explica'ns.
1: Estem, Joan, a només 5 dies de que a Girona no hi càpiga ni una ànima pels milers i milers de visitants que venen a la ciutat a veure les mostres del temps de flors, i a aquesta hora, en els carrers, ja comença a haver-hi bosses d'escombraries acumulades, papereres desbordades i contenidors plens. El 100% dels treballadors de Girona Més Neta, segons el comitè, s'han sumat a la vaga i només hi ha treballant els serveis mínims. La plantilla reconeix l'esforç de l'Ajuntament, però insisteixen que només aixecarà la vaga si l'empresa es compromet a millorar la seva situació laboral.
2: Nosaltres el que demanem és que totes les pujades salarials vagin en relació amb l'IPC, que creiem que és de justícia i que és el que hauria de ser ja per llei a tots els treballs i a tots els sectors.
1: És Gregorio Soto, portaveu del comitè d'empresa. L'Ajuntament critica els serveis mínims establerts per la Generalitat i es planteja declarar l'emergència per salubritat amb l'objectiu de poder contractar un servei de neteja addicional mentre durin les negociacions. Unes negociacions que es reprendran a les 5 de la tarda a la seu del Departament d'Empresa i Treball a Girona.
0: I una altra vaga que afectarà els turistes, en aquest cas a Barcelona, dels treballadors de l'empresa de lloguer de vehicles Avis, que s'han manifestat contra l'acomiadament col·lectiu que prepara l'empresa. Són treballadors del centre d'atenció al client que tenen trucades de diversos punts d'Europa. Segons el sindicat, l'empresa vol acomiadar un terç de la plantilla, 132 treballadors, i deslocalitzar el servei que ara es fa des de Barcelona cap a països com Bulgària, Polònia o les Filipines. I queda un mes i cinc dies per l'arribada del Papa a Barcelona, i per aquelles dates, del 9 al 11 de juny, el preu de l'habitació d'hotel a Barcelona s'ha disparat de mitjana fins a un 80% més que en una altra setmana de juny. En Ferran Dalmau ha comparat els preus a les reserves de desenes d'establiments i tots ells han augmentat significativament el preu, en alguns casos, més de 200 euros.
3: L'arribada del Papa a inicis de juny a la ciutat ha fet pujar els preus de tots els hotels consultats per la SER, independentment de la zona de la ciutat o el luxe. La mateixa habitació pot costar, com deies, més de 200 euros més que una nit d'una altra setmana del mes de juny. Passar al Majestic, per exemple, que puja un 62% els preus, i més exemples, el Gran Hyatt puja un 79% el preu. Els establiments de menys renom també augmenten les tarifes. Per exemple, un Cercle Hotel de 4 estrelles proper a la Basílica, 78% d'augment. Un Hilton Centric, 59% d'augment. I dos casos especialment cridaners. L'Hotel Vela cobrarà als clients 1.500 euros per nit les dates de la presència del Papa a la ciutat. Quadruplica el cost respecte a la setmana següent. I també és significatiu el cas de l'Hotel Sagrada Família, que per localització és ideal per anar a veure el Papa, ja té totes les habitacions plenes a un preu d'un 47% més cares del que serien la setmana següent.
0: Això també ho estan notant fins i tot els guies turístics.
3: Amb una allau de peticions de visitants, l'Anna Carrasco és la responsable de Barcelonina, una pàgina de tours guiats.
4: No és només el Papa, és tot el que al voltant d'ell comporta, no? Caps d'estat, una ciutat com Barcelona, clar, i tant, es nota.
3: De fet, ja estan rebent peticions per veure la Sagrada Família justament per aquells dies.
4: Jo rebo cada dia, ara mateix, estic també cada dia demandes per visitar la Sagrada Família, i allò, coincidint amb la visita del Papa, no, justament, com que hi ha el Papa, tu no pots entrar.
3: Perquè la Basílica està tancada per motius de seguretat.
0: Teniu el detall d'aquesta informació a sercatalunya.cat. Anem pels esports. El Barça masculí descansa avui a l'espera de poder celebrar diumenge que ve la Lliga. Els que sí celebren són els aficionats del femení. L'Anna Palet ens pot donar l'última hora després que l'equip es classifiqués per la seva sisena final de Champions consecutiva. Anna, com estàs? Bona tarda.
5: El Barça es converteix en el primer equip a arribar a 6 finals consecutives de la Champions, 7 en total després de guanyar la tornada de les semifinals contra el Bayern de Múnich 4-2, amb doblet de la capitana Alexia Putellas i gols de Salma Parayuelo i Eva Pajor. Precisament en el moment del canvi d'Alexia marxava la capitana entre llàgrimes, i així explicava el perquè de l'emoció.
6: Bueno, como para no, ¿no? Al final, trobo Spotify Camp Nou lleno, con toda la gente. Vienes de la ciudad deportiva en autobús, ves todas las calles llenas de la camiseta del Barça. sinceramente ha sido una semana que lo he pasado un poco mal. Lo importante és que hemos ganado el partido, que estamos en otra final.
5: El Camp Nou es va tornar a omplir amb més de 60.000 espectadors, una entrada que li suposa 1.800.000 euros d'ingressos al club blaugrana, que ja sap que jugarà la final de la Champions el pròxim 23 de maig a Oslo contra l'Olympic de Lió, que dirigeix el precisament exentrenador del Barça, Jonathan Giraldez.
0: I a Girona, com a moltes altres ciutats, els gimnasos no paren de créixer. En 10 anys n'hi ha el doble, amb entrenaments individuals o a grups reduïts. I atenció, perquè els experts avisen que la intel·ligència artificial està augmentant les lesions a la gent que comença, que decideix entrenar per lliure. Ens ho explica la Marta Altimir.
7: Lesions sobretot per carregar massa pes o fer moltes repeticions sense escalfar. La ciutat ha passat de tenir 20 gimnasos el 2015 a 40 aquest any. La majoria es concentren a l'Eixample.
8: Gimnàs en Caribat.
9: Jo jugo pàdel, vol, esquio... Vaig al gimnàs.
10: Corro, faig pàdel i vaig al gym.
11: Pilates.
10: No, pilates, gimnàs...
12: Jo hago crossfit ara de hace 2 meses. Me suma la moda, també.
13: Corre i bici.
7: Pel que fa al preu, hi ha gimnasos des de 20 fins a 140 euros al mes. I és que, segons les dades de la Generalitat de Catalunya, un 70% dels catalans consideren que practiquen esport de manera regular. Els principals motius: per millorar la forma física, per diversió o per salut.
14: 2 cops a la setmana.
15: 2.
9: Els que em deixa la feina, però un parell o 3, qualsevol.
10: Tots menys un.
11: 4.
16: Cada dia. No, m'aixeco a les 5 per poder estar a les 6 al gimnàs. Anar a córrer.
7: Pau Saenz, fisioterapeuta i osteòpata, recomana els entrenaments personalitzats per adaptar els exercicis i evitar lesions.
17: Et poden fer l'entrenament a la teva mida, amb les patologies que tens, tant per evitar-se com per recuperar-se. Aquesta és una molt bona cosa si comences, si surts d'una lesió o d'una malaltia que no t'ha permès entrenar durant molt de temps.
7: També alerta que la intel·ligència artificial pot ser un risc si s'utilitza sense un entrenador que supervisi que tots els exercicis s'estan fent correctament.
18: Hora 14.
0: I ara anem al Saló de Cent de l'Ajuntament, on s'està fent l'acte d'entrega dels Premis Ortega i Gasset, que otorga cada any al país i que enguany reconeixen l'escriptor nicaragüenc Sergio Ramírez, la Nobel de Literatura Svetlana Leixevic i el periodista nord-americà Martín Barón. Des d'allà, Soledad Domínguez, hola.
19: Hola, Joan, bona tarda. És la tercera vegada que els premis s'entreguen a Barcelona, però la d'enguany és una cerimònia especial perquè coincideix amb el 50 aniversari del diari. Fa només uns minuts que ha començat aquesta cerimònia que presenta la nostra companya Marina Fernández. Al vespre continuarà la festa d'aniversari del país amb una recepció institucional al Museu Marítim que presidiran el rei Felip VI i la reina Letícia.
0: Gràcies, Sole. Bona tarda.
19: Fins ara.
0: Hi ha hagut celebració aquest vespre a l'Estadi Olímpic a Barcelona, en la gira de retorn de Manolo García i Quimi Portet. En alguns moments sota la pluja, més de 50.000 persones s'han retrobat amb El Último de la Fila 30 anys després. Amb el so del concert ahir a l'Estadi Olímpic, marxem, arribem a 2:15, ja ho sabeu, continua aquí la informació, la serà amb Javier Casal, i a 3:00, Llapis de Memòria, avui amb l'arquitecte en cap de l'Ajuntament, Maria Boigas. Fins demà.

0: 7è Llavis de memòria de l'arquitecte urbanista Maria Boigas amb una cançó que ja s'ha convertit en un dels clàssics d'aquest programa, com és The River, de Bruce Springsteen, que és un tema publicat l'any 1980 i que ens sembla, Maria, que tu el vas poder viure per primera vegada en directe 8 anys més tard, és a dir, el 1988, que és quan el Bosa es va estrenar al Camp Nou i, de fet, s'estrena i el mes torna a estar aquí.
1: Sí.
0: De fet, actua el 4 d'agost en solitari i el 10 de setembre torna amb aquell concert mític d'Amnistia Internacional amb Sting, Tracy Chapman, l'últim a la fila.
1: Vaig anar als dos, de fet.
0: Tu vas estar als dos.
1: Sí. Va ser el primer va ser el meu estreno en concerts d'aquests multitudinaris al Barça, a la gespa, amb amics de... Jo crec que en aquella època estàvem fent o tercer a Bupocou.
0: 16 o 17 anys deuries tenir tu,
1: sí,
0: el 88.
1: Sí, i va ser... Bueno, de fet, la música és una cosa que a la meva vida hauria de dir que és compartida i, per tant, el Bruce me'l descobreix un company de classe, el Ferran Blasco, i encara me'n recordo a casa seva tardes escoltant totes les cançons i amb les lletres i emprenent-se les lletres de memòria i tot, i vam anar a aquell concert i efectivament uns mesos més tard hi havia el d'Amnistia.
0: Mes després.
1: Pues un mes més tard. I jo tenia el suro de l'habitació forrat, pòsters...
0: Hòstia, t'agradava molt el Bruce.
1: O sigui, m'agrades tant com per tenir el pòster, això que van fer broma en un programa de televisió que dèiem fan de pòster, doncs jo era fan i sóc fan de pòster del Bosch. I és una cançó d'una època, d'aquella època on un comença a veure que, diguem-ne, entres en aquesta joventut on comences a tenir, doncs això, les primeres experiències d'anar a un concert multitudinari i també una persona amb la que... Bueno, els dos vam començar arquitectura, on comences a triar, i per tant, quan em vau dir cançons de la teva època, doncs en aquesta època és quan de l'escola a la universitat has de triar i comença la meva tria amb l'arquitectura.
0: Et comences a fer adulta.
1: Exacte.
0: Que entenc que si tenies 16 o 17 anys vas haver de demanar permís als pares per anar al concert.
1: Sí, tant, i la meva mare... sempre preocupada que no perdés les claus, en el primer concert me les va cosir a la butxaca del pantaló. No us explicaré el que va passar quan vaig arribar a casa i havia de posar la clau al pany per obrir. No hi havia manera.
0: Te les va cosir.
1: Les va cosir perquè no les perdés. El següent concert les vaig portar lligades amb una cinta al coll, que era més fàcil.
0: I a tercera ja la butxaca, no? A la tercera ja vas poder portar les claus.
1: Exactament.
0: I com deies, a aquesta edat tu ja tenies clar que volies dedicar-te a l'arquitectura, o almenys formar-te?
1: No és tan... O sigui, jo ho decideixo, però no és tan... clar en el sentit, no és vocacional, ho vaig fer per descarte, us he de dir, perquè jo venia del el que ara en diríem un batxillerat tecnològic, i allà tenies física, matemàtiques, química i dibuix tècnic. El dibuix m'encantava, les mates també, però la química era un os i no tenia cap... I literalment vaig agafar totes les carreres on sortien aquestes assignatures i arquitectura no tenia química. I quan jo arribava a casa, li deia als meus pares, és que jo entenc el que fa un arquitecte, però no acabo d'entendre les enginyeries. Sí, ja ho veig, però és una mica massa abstracte. I així vaig acabar arquitectura.
0: O sigui que és quan comences a formar-te que t'apassiona la teva feina.
1: Sí.
0: I després arriba l'urbanisme, o tu des del principi que entres en això de l'arquitectura dius, a mi és que m'agraden les ciutats, m'agradaria anar cap aquí.
1: Les ciutats sempre m'han agradat, però en realitat no. És a mesura que avanço en la carrera que el que m'agrada és, sobretot, és l'escala. I, de fet, ni tan sols és l'urbanisme, perquè jo m'he dedicat professionalment a l'estratègia urbana, que seria també la discussió o aquest punt de trobada entre totes les altres professions que tenen a veure en fer ciutat i, per tant, les disciplines de l'economia, de la sociologia, de totes aquestes altres àrees que venen més del camp de les ciències socials i que parlen i se'n preocupen de les persones directament, amb l'arquitectura que fa aquesta escenografia, no? I, de fet, la meva carrera professional ha estat en la traducció entre aquests dos mons, i això ho vaig descobrint a mesura que vaig avançant la carrera, perquè en l'escala de ciutat tens una capacitat d'incidir a millorar la vida de les persones molt gran. I a mi sempre m'ha agradat la política. La política en el sí, sentit sí. ampli de la paraula. I sempre he sigut molt batallona i el col era molt discutona en els debats i tot aquest tipus de coses. No dogmàticament, però sí construir arguments i defensar-los. I aquesta és una dimensió en la qual aquesta part de la meva personalitat, diguem-ne, segurament va trobar un encaix entre quin tipus de pràctica professional i el caràcter o la manera de ser i de fer.
0: De fet, és una feina totalment política, no? Que tu decideixis tirar cap a un costat o cap a l'altre és ideològica.
1: Sí.
0: Si tu vols fer una ciutat amb cotxes o per peatons, això és ideologia.
1: Sí. El que passa és que el que sí vull posar sobre la taula no és, o jo no la visc, des d'una pràctica individual. És a dir, no és aquesta posició que tinc ara em permet incidir, però jo incideixo amb equips i en plural, no és la meva, saps? La meva ciutat o el meu projecte, no? Aquí conflueixen moltes coses, la ciutadania, els veïns i veïnes, la resta dels equips. Moltes vegades quan a mi em diuen, bueno, però Maria, però la decisió és teva, a mi m'agrada sempre contestar, bueno, i tu segur que tens una opinió, quina és la teva opinió? Perquè la decisió, evidentment, en un càrrec de responsabilitat l'assumim alguns, però com construeixes aquesta decisió marca la diferència. Amb això tinc totalment un sentit molt ampli i molt poc personalitzat d'aquesta decisió.
0: Això t'anava a preguntar, perquè suposo que et sona aquest tòpic que diu que tots portem un entrenador de futbol a dins.
1: Sí, tothom opina de tots.
0: Tots
1: sí.
0: portem un urbanista a dins.
1: Totalment, i un professor, i un metge, i de tots. Sí, sí.
0: Sí, és un tema que ens importa, que tots ens veiem en cor de dir, és que això no hauríem de fer així, això hauríem de fer... Això t'ho trobes constantment.
1: Sí, però jo crec, per això et deia abans, que hi ha un element important, que és el construir arguments. Jo, en la pràctica, diguem-ne, en el dia a dia, seiem i tenim moltes reunions amb veïns i amb altres àrees del propi ajuntament i amb altres i sector privat, i l'important és establir converses i escoltar i ser capaç d'argumentar. I em preocupa en el sentit de que em preocupo per objectivar determinats debats, perquè efectivament, com que té una càrrega ideològica important, és important aportar-hi rigor, dades, per poder objectivar determinats debats. L'urbanisme no és el resultat de la voluntat, diguem-ne, arbitrària d'un tècnic. Darrere, jo dono classes a la universitat i sempre els dic que l'urbanisme és una suma d'una pràctica, diguem-ne, de disseny, amb un marc normatiu i una viabilitat econòmica. És l'equilibri d'aquestes tres coses. I, per tant, no és arbitrari, no és el resultat casual d'un exercici.
0: No és, jo vull fer-ho així, perquè
1: exacte,
0: sí.
1: Exacte, no.
0: Sinó que tot té una explicació.
1: Efectivament. I llavors, i l'avantatge és que, si no ens agrada i el marc legislatiu no ens permet fer allò que voldríem fer o necessitem, canviem-ho.
0: Com t'he advertit al principi, jo vaig molt peix amb tot aquest tema de l'urbanisme, però imagino que des que tu vas començar ara, les prioritats del ciutadà respecte a les ciutats han canviat, no? Vull dir, potser als 80-90 la gent no esperava el mateix que espera ara de la vostra feina o dels teus equips i teva.
1: No, i ara que es discuteix molt sobre el vehicle privat, per exemple, jo sempre m'agrada recordar que la ciutat de Barcelona no és una ciutat construïda des del cotxe i pel cotxe. A l'Eixample no és la trama del Cerdà, que ocupa una extensió considerable d'aquesta ciutat, ni les viles de la Plana, ni tots els barris ni de muntanya ni del Besòs es van construir des de la perspectiva del vehicle. De fet, tenim carrers de la nostra ciutat que es van modificar posteriorment per l'arribada del vehicle. El vehicle a la nostra ciutat és un element que arriba, podríem dir, amb la modernitat, no? Si miressis les enquestes que es van començar a fer en els anys 80 de l'àrea metropolitana de Barcelona sobre les prioritats dels veïns i veïnes metropolitans, el vehicle al principi, en els anys 80, apareix molt... L'aparcament, l'espai pel vehicle era molt important, no? I l'aparcament. si ho poséssim avui, tots tenim clar que no, que el vehicle el veiem com un element que, evidentment, és necessari per moltes coses i molt útil, però que al seu lloc ha de conviure en condicions amb la resta de necessitats i volem uns espais

0: en condicions amb la resta de necessitats, i volem uns espais públics també, no només per circular, sinó per també trobar-nos, i en aquest element doncs segurament estem canviant les condicions.
1: T'he llegit dir que qualsevol que sàpiga d'història sap que el vehicle privat desapareixerà.
0: Bueno, no sé si ho he dit amb aquesta contundència.
1: T'ho puc buscar.
0: Però el vehicle privat, segurament com el coneixem ara, sí.
1: Només cal saber una mica d'història per saber que el vehicle privat desapareixerà.
0: A veure, jo crec que la tecnologia ha anat modificant, l'aparició de nova tecnologia ha anat modificant les condicions de la societat. Jo deia abans, al Pla Cerdà, si mireu fotografies antigues, es dissenyava tenint en compte els tramvies principalment, i els, hi havia carruatges evidentment en aquell moment, i després va entrar en el vehicle privat, però amb una proporció molt baixa, i en canvi la gent anava, circulava molt més a peu, i per tant el vehicle privat com el coneixem ara, que cadascú el tingui en propietat, que en faci aquest ús a la ciutat de Barcelona, el seu ús en els desplaçaments quotidians dels que vivim a la ciutat és totalment residual. Per tant, per això dic que canviarà i el veurem evolucionar. El que passa que estem en, quan estàs dintre del canvi, aquest punt d'inflexió segurament no som capaços de percebre fins a quin punt serà aquest canvi.
1: Que ara mateix està sonant de fons, suposo que ja l'has identificat, sí. La cançó, a veure si ho dic bé, això, Cozbiro.
0: Sí. Em sé tant de pronunciar-la com tu, o sigui que aquest és el...
1: Ayub Ogaba.
0: Sí.
1: Que hi fan el Tollavis de memòria, Cozbiro de Ayub Ogaba.
0: Aquesta és una cançó, a mi soc amant de les bandes sonores, i aquesta és una cançó d'una pel·lícula que es diu... de Constant Gardener, el jardinero paciente, em sembla que la van traduir, i que ens trasllada fins a Nairobi, a Kènia, i és una cançó que quan la sento tinc una barreja de molta nostàlgia per un costat, i de, però al mateix temps és una cançó molt bonica, molt, molt tranquil·la, i us l'he posat perquè hi ha experiències a la vida d'una persona que la marquen i matisen el que és com a persona i professionalment. I he tingut la gran sort abans d'estar en aquest càrrec, de passar-me 10 anys pel meu compte treballant de la mà de, primer de Nacions, bueno, de Nacions Unides, d'algunes agències de Nacions Unides, principalment la de ONU Habitat, que es dedica a temes de desenvolupament urbà, i per això aquesta. I m'ha portat a llocs increïbles que no hi hagués pogut anar, no hauria arribat mai, i que em van descobrir que la humanitat és una cosa increïble. O sigui, si les ciutats em semblen espais meravellosos, la humanitat, l'espècie humana, em sembla una espècie brutal. I brutal perquè té la capacitat al mateix temps d'una dignitat en els escenaris més crus de desigualtats, de pobresa i de falta de coses que nosaltres en el nostre món donem per sentades cada dia, i al mateix temps d'una crueltat que cap altra espècie és capaç de demostrar entre els de la seva mateixa espècie. I aquesta com contradicció és la que segurament em genera com aquesta barreja de nostàlgia i al mateix temps d'esperança.
1: Capaç del millor i del pitjor.
0: Efectivament.
1: L'ésser humà.
0: Efectivament.
1: Doncs escoltem una miqueta Cozbiro, que aquesta cançó que va inclosa el seu llapis de memòria, la Maria Boigas.

0: no va per renda. De fet, el divendres vaig estar en un acte en el marc de la Capital Mundial de l'Arquitectura.
1: És veritat, Barcelona aquest any és el Capital Mundial de l'Arquitectura. I aquí tenim l'arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona.
0: I aprofito per dir que hi ha més de 1.500 activitats en els propers 10 mesos, repartides per tots els districtes de la ciutat, i estan orientades a la ciutadania. Sí.
1: No podràs oficiar-les totes, Maria?
0: No, perquè no són per mi, a més. Estan pensades perquè la ciutadania descobreixi això, què fem els arquitectes i per què l'arquitectura millora la vida i com pot fer-ho de la ciutadania. Doncs l'acte del divendres, que tenia a veure amb escoles, amb l'arquitectura amb propòsit educatiu, el responsable del Consorci d'Educació dels equipaments, que és l'arquitecte, el responsable que fa els projectes, explicava com la darrera gerent, que es va, la Mercè Massa, que es va jubilar fa uns mesos, fa molts anys, quan va arribar, li va dir Toni, tenim una responsabilitat, fer els millors centres en els barris amb, diguem-ne, les majors dificultats, perquè l'arquitectura i l'espai públic té la capacitat de dignificar també aquests escenaris on viu la gent, i per tant l'espai públic un pot viure en una casa més o menys petita, amb més o menys mancances, però quan surt al carrer nosaltres tenim l'obligació de recordar-li que és ciutadà primera com qualsevol altra, i per tant aquell espai públic ha d'estar no només fet, sinó mantingut. El que hi ha, evidentment, és el manteniment s'ha de dir que es reforça, evidentment, en aquells espais on hi ha més ús,
1: per raons
0: evidents.
1: Passa més gent per Plaça Catalunya que per l'Avinguda Pearson.
0: Efectivament. Per tant, diguem-ne, és més important que els llocs on hi ha més ús en fem un manteniment més intensiu, però la qualitat és la mateixa.
1: I això és l'habitual o és una cosa de Barcelona?
0: No, això no és habitual. I no és necessàriament habitual en ciutats en ciutats que nosaltres ens voldríem emmirallar per altres coses, ¿vale? Del primer món o del món desenvolupat, si vols dir-li, o del món ric.
1: Si m'estàs parlant de Londres,
0: París... Sí. I sobretot per una cosa que també...
1: Un barri de renda baixa no té la mateixa cura que un de renda alta.
0: Bueno, vés a donar una volta i ho veuràs per tu mateix.
1: Bueno, ja...
0: I a més hi ha una cosa important, que és que a la ciutat de Barcelona l'espai públic es fa amb inversió directa de l'Ajuntament. Evidentment, a partir dels impostos dels nostres ciutadans. Però no hi ha contribucions especials i s'arreglen tots els carrers de la ciutat. I això és un tema que es va decidir en aquesta ciutat fa molts anys.
1: Doncs és motiu de treure'n pit.
0: Per això ho faig, aprofito aquest micròfon per treure'n pit.
1: I a més que no és una cosa teva, és una cosa que, com dius, fa molts anys que es fa
0: quan
1: en aquesta ciutat.
0: Quan
1: es
0: diu quin és el model Barcelona, segurament hauríem de treure pit de tot aquest tipus de coses.
1: Doncs traiem pit d'això i també traiem pit de la trinca.

0: Maria, parlaves de dignitat humana. Aquí a Barcelona, que és el teu negociat,
1: sí,
0: els barris es cuiden 100% iguals, sigui un barri de renta molt alta a renta molt baixa?
1: Sí, la renda, amb això també crec que som modèlics. És molt important aquesta constatació de que la cura amb la que es dissenyen els espais públics i els, diguem-ne, i la materialitat dels mateixos a qualsevol

0: mor de gana de la trinca sonant el llapis de memòria de l'arquitecte urbanista, la Maria Boigas, que s'està rient ja ella sola. Per què te'n rius tant?
1: Perquè venim de com dues cançons super, molt més
0: solemnes,
1: dramàtiques,
0: eh?
1: I solemnes. I ara
0: home,
1: de
0: però la vida ha d'haver, és com una ciutat, la vida ha d'haver-hi de tot.
1: Totalment. Però a més, enganxa una mica, perquè és evident que aquesta cançó, diguem-ne, té aquest punt... De tractar amb humor un tema que no és menor, vale? Que són les mancances i la pobresa, però és que la vaig posar perquè segurament xocarà una mica, perquè és la primera cançó en l'esquelet que els hi vaig passar, per que evidentment jo el vaig fer temporalment. Aquesta és de la meva infància. I per què? Bueno, de fet és la trinca.
0: Tu ets generació trinca. Aquí ha sonat molt la trinca,
1: sí,
0: eh?
1: Jo soc, molts... jo soc dels 70, principis dels 70. Llavors és generació trinca bàsicament perquè aquesta és la típica cançó de la caset, perquè nosaltres vam créixer amb casets, que a casa del meu avi, fora de Barcelona, quan passàvem els caps de setmana o l'estiu, pues, jo vaig descobrir després amb les meves filles aquest gust dels nens per planxar les cançons, no? Una vegada i una altra i una altra. Ell tenia una caset de la trinca i encara puc veure el menjador, sala d'estar d'aquesta casa, que pels voltants de Banyoles, i que jo posava, però permanentment, o sigui, una darrere
0: l'altra. Sí, te la sabies de memòria.
1: Me la sabia tota la caset, hi havia aquesta, la Ramona, és igual, podria haver triat, però aquesta és que em sabia la lletra sencera. I jo crec que en aquell moment em feia molta gràcia allò de sucar amb l'olor, però no acabava d'entendre com la profunditat de la lletra, no? I l'altre dia, pues, intentant fer aquest llistat de 8 cançons,
0: que és un llistat que em consta que sempre genera debat,
1: sí,
0: no? Ho compartiu,
1: sí,
0: amb la família, què us sembla això, què posaries, què trauries.
1: Era una mica disruptiu posar com una cançó d'adults en el moment més infantil de la teva vida, no? Però realment és, bueno, és això. I l'altre dia a un taxista li recordava, podria haver posat aquesta melodia juntament amb aquella que se sentia a l'autopista, que deia, llegando a la fábrica de cemento, carril izquierdo señalizado directo a Barcelona,
0: bueno.
1: Que jo tota una generació ho vam estar sentint constantment. Llavors és com si em traslladés en aquells viatges de cap de setmana, amb el pijama, vale? Aquest tipus de...
0: Anaves en pijama en el viatge?
1: Home, sí, perquè sorties de Barcelona a la nit i ja arribaves a un lloc on et ficaven a sota 30.000 mantes perquè la casa estava freda, i, bueno, i em va recordar i em va abocar, diguem-ne, aquesta part més de la meva infància.
0: Tu ets de Barcelona ciutat?
1: Sí, nosaltres som de Barcelona ciutat.
0: Barri?
1: Seria Galbany, però més aviat tocant pràcticament a Diagonal, Travessera de Gràcia.
0: I quins records tens d'aquella Barcelona, anys 70?
1: Nosaltres, com que anàvem relativament a prop a l'escola, la meva mare a vegades ens portàvem els 600, aquests 600 que jo penso ara que anàvem, la meva germana i jo, i quatre nenes que vivien davant de casa i anàvem junts a l'escola... Llavors ens pujava a vegades, imagina't, 6 més la meva mare, totalment il·legal, amb uns 600. Avui seria impensable.
0: A buscar un puro, Maria, però...
1: Exacte. No, llavors era una zona molt domèstica, molt de caminar, molt de baixar al carrer Muntaner, molt d'anar a Sant Antoni els caps de setmana a canviar cromos, molt de baixar a la plaça Catalunya. A cases van ser molt de patejar molt Barcelona. O sigui, tot i que jo he vist que... Bueno, els meus pares han viscut tota la vida en aquesta zona, jo he descobert molts altres barris, i Gràcia, i el Poble Nou, i Sant Andreu, vull dir que no... No, a mi em costa molt això del sens del barri a tota la vida. No, em sento barcelonina tota la vida.
0: Que aquí fem molt habitual aquesta pregunta, sempre la repeteixo, perquè m'agrada molt que la gent m'expliqui com era la seva ciutat o el seu poble, siguin d'on siguin, amb la seva infància, i sempre em trobo amb un element de nostàlgia, o gairebé sempre, i els convidats em diuen que aquella ciutat era molt millor que la que hi ha avui dia.
1: No la recorden.
0: Doncs això que és memòria selectiva.
1: Bueno, de la memòria, sí, selectiva, i que a més jo no compartiria aquesta nostàlgia.
0: Tu no comparteixes.
1: No, el passat està bé, però jo miro el futur. El futur, el passat ens diu d'on venim, i crec que la gent no és conscient del salt i la millora que s'ha fet. en aquesta ciutat.
0: Abans parlàvem al principi de les ciutats, que no hi ha cap ciutat igual, i això sí que ens han parlat molts convidats, a dir, no hi ha cap ciutat igual, però tu vas a Madrid o vas a certes capitals d'Europa i sí que et trobes una mica en els centres els mateixos panorames. O sigui, com l'homogenització capitalista, si vols dir-li,
1: sí,
0: dels centres, els mateixos negocis. Vull dir que s'està perdent aquest negoci local d'aquí, que crec que això és una evidència.
1: Sí, el que passa que el que crec que s'ha de posar una mica com en perspectiva, vale, és dir que la ciutat en cada moment expressa la societat a la qual, diguem-ne, aquesta ciutat acompanya. I per tant, el que avui tenim a les ciutats és l'evidència d'una contradicció. D'una contradicció, evidentment, d'un sistema econòmic molt que, diguem-ne, que ha anat a un extrem molt depredador. Però al mateix temps nosaltres tenim una corresponsabilitat d'això. La ciutat no la fan només ells, la fem tots nosaltres amb les nostres decisions diàries. I per tant, aquest comerç al qual es fa referència i que ara li hem posat aquesta etiqueta de proximitat o el comerç tradicional, el comerç viu si la gent hi consumeix. Si la gent no consumeix en aquest comerç, pues que m'està contando.
0: Que la responsabilitat, vale? És de tots.
1: Efectivament.
0: No? Que els que no estem anant a la merceria a comprar els botons som tots.
1: Efectivament. Llavors, jo crec que a cada moment, i a més, també heu de pensar que en cada moment, per cadascú, la història de la ciutat ha sigut diferent. I evidentment hi ha una homogeneïtzació, que jo no et negaré, i he començat dient-la al principi quan m'has fet preguntes sobre els racons, és evident que hi ha una homogeneïtzació d'uns determinats espais, però si ara realment tinguéssim una màquina del temps i ens traslladéssim en un altre moment històric, trobaríem que també hi havia elements homogeneïtzadors, però que ara els hem esborrat de la nostra memòria, de determinades coses a la ciutat, com per exemple la quantitat d'espai que agafaven a les ciutats els vehicles aparcats. I aquí hi ha molts llocs. Quan un va ara, per exemple, a Roma, una cosa que et crida molt l'atenció és que en determinades places els veus plens de cotxes, i això et crida l'atenció perquè en aquí places ocupades de cotxes aparcats
0: això ja ho hem
1: forma
0: passat.
1: Part del passat. Exacte. Per això et dic que tenim una memòria selectiva i tenim una nostàlgia que té sentit en una societat d'incertesa com la que vivim avui en dia. La incertesa pel futur, i només cal que obrim el diari cada dia, evidentment quan el futur és incert i li sumem canvi climàtic i li sumem altres coses, la gent mira el passat i s'hi aferra perquè allò ja és conegut. Però jo tinc la responsabilitat de mirar el futur.
0: Jo és que tinc la sensació que moltes vegades s'exigeixen moltes coses i que, per exemple, tu en el teu càrrec i els teus equips, que tampoc feu el que voleu, que feu el que podeu. Vull dir que hi ha moltes coses que no podeu posar-hi mà.
1: No, jo no sóc superhuman, això sempre ho dic. Vull dir, jo no crec que ni salvi el món ni vingui aquí a salvar el món.
0: Que tu ara no pots dir, vinga, vosaltres marxeu d'aquí, aquí posarem això, no, farem l'altre. No és el monopoli, això.
1: No, això no funciona així, per això et deia abans.
0: Sí, crisis com la de l'habitatge, sense anar més lluny.
1: No, i crisis com les de l'habitatge, que són crisis serioses, no és cap broma, és... Hi ha una... Crec que hi ha una... Hi ha no una constatació, el que hi ha és una, com es diu això, una consciència evident per part de tots els nivells de l'administració, totes les institucions, la societat, evidentment, de que aquí tenim un problema. També, i que ningú malinterpreti, un problema que no és la primera vegada que hi ha una crisi d'habitatge en la nostra societat,
0: tan
1: en la
0: gran?
1: Nostra ciutat, sí, tan gran. Efectivament, tan gran. Als anys 50 i anteriorment amb onades migratòries importants en aquesta ciutat també hi van haver crisis d'habitatges. Aquesta ciutat ha tingut espais amb moltes, moltes construccions d'autoconstrucció i barraques, al Somorrostro, a Montjuïc, a la zona del Besòs, a Nou Barris, on després van anar apareixent solucions d'habitatge. El tema que tenim ara sobre la taula és que, malauradament, tenim una tempesta perfecta perquè ni tenim en aquell moment es disposava de sòl per créixer i expandir les ciutats, en avui, perquè ho hem decidit col·lectivament, la petjada d'expansió i de creixement de les nostres ciutats està limitada per la planificació que hem volgut fer i la protecció dels espais naturals, i per tant hem de trobar altres mecanismes, i per això és tan important parlar de la, dels habitatges assequibles. Tenim una qüestió de com podem accedir des del punt de vista de què val aquest, aquest bé, que no ha de ser un bé de consum, sinó un bé de primera necessitat, i per tant com generem les condicions perquè la gent jove pugui, i no només la gent jove, però la gent pugui accedir a un habitatge per desplegar la seva vida. Però en aquest, en, vull dir, en altres moments històrics hi ha hagut, en aquell moment es van trobar determinades solucions. Les solucions no són màgiques, no són instantànies. En el moment i la situació que tenim les nostres ciutats avui en dia, ja no va només de fer més habitatges, que també, però no només d'això. S'han de fer altres, altres regulacions.
0: Doncs seguim aquí perquè estem preocupats tots.
1: Ja ho sé.
0: Doncs la Maria Boigas, quan no estava cantant la trinca a la casa del seu avi a Banyoles, estava passant els Nadals amb la seva àvia austriaca.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: el llapis de memòria de l'arquitecte urbanista Maria Boigas, que riu a cada cançó que sona. També hi hem trobat una Nadal en alemany, que hi ha moltes versions, fins i tot sí. Una de Julio Iglesias he trobat, però no he agafat aquella, sinó la del cantautor alemany Rolf Zukowski, que aquesta Nadala, com pronuncia-la tu, digues tu com es diu, perquè aquí el títol és...
1: Leise Riesel der Schnee.
0: Què vol dir això?
1: Leise és silenciosament cau la neu.
0: Ah, clar.
1: Vale. Llavors, és una cançó... De fet, és més aviat d'advent que no de Nadal, perquè és una cançó que el que diu és que te n'alegris que el Nadal està a punt d'arribar. I us la vaig posar perquè, de fet... Bueno, en les celebracions al llarg de l'any marquen molt la vida de la gent i per raons, diria quasi que casuals, però és igual. Jo tenia una àvia materna austríaca, igual que l'avi del que feia menció abans era la banda paterna, pues la banda materna...
0: El San José?
1: El San José, bueno, la meva àvia... era austríaca, el qual va voler significar, i la meva mare va viure un any a Wiesbaden, a Alemanya i a casa, la influència, nosaltres no vam parlar mai alemany a la casa d'una manera domèstica, jo amb la meva mare no hi parlava, però en canvi l'expressió d'aquestes celebracions tan, bueno, tan familiars com és el Nadal o o Pasqua a Ostern, vale? A casa pues, estaven carregades de les tradicions alemanes. A casa no fèiem el tió, fèiem el Christkind. I a casa meva i a casa...
0: I què és el Christkind?
1: El Christkind és la nit del 24. L'arbre de Nadal no es posa en una casa no sé quantes setmanes abans i s'encenen l'arbre de Nadal al porta el nen Jesús la nit de Nadal i s'encenen les espelmes. De manera que la meva...
0: Així està de fort, el nen Jesús, clar.
1: El meu Nadal, diguem-ne, que molta gent a vegades li sorprèn perquè tu arribes a casa meva el dia 22 i no veuràs res nadalenc
0: sí,
1: encara
0: tu,
1: posat.
0: Tu o això ho estàs conservant.
1: Nosaltres estem conservant això i perquè a mi si em fas un Nadal sense un arbre que tingui espelmes, que és un arbre que s'encén i que cantem i que l'arbre i el Nadal a casa està super junt, no? I totes aquestes Nadales en alemany, jo quan era petita pràcticament totes les Nadales que em sabia eren en alemany, us vaig posar aquesta per sortir una mica del típic Stille Nacht, Heilige Nacht.
0: Home, l'Stille Nacht,
1: clar, aquest ha sigut el més bàsic, però volia posar una mica diferent.
0: Sí, l'Easy Riesel der Schnee.
1: Der Schnee, sí.
0: Però una pregunta, la teva àvia austríaca vivia allà o vivia aquí?
1: Vivia aquí, a Barcelona, clar.
0: Sí, ella es va traslladar quan es va casar o
1: sí,
0: quan
1: sí, sí,
0: hi va venir aquí.
1: Va venir aquí. I els Nadals es feien aquí, evidentment la meva àvia ja no viu, els meus avis ja no viuen, però clar, el Nadal, però tenia l'arbre que tenia ella, bueno, tenien ells, que el dia 24 anàvem a casa seva a celebrar la nit de Nadal, però a casa dels meus pares, la meva mare, nosaltres carregàvem l'arbre pel carrer, era una... carregar l'arbre, jo ara si traiéssim fotos, va haver una vegada per la Diagonal que jo ja era adolescent, anàvem carregant l'arbre, la meva mare davant o darrere i jo davant, és igual, una de les dues, i va passar la Guàrdia Urbana muntada de Barcelona a cavall, eh? I la meva preocupació quan era adolescent era, mamà, si em trobo algú de la classe, jo deixaré
0: deixo
1: caure
0: l'arbre
1: i jo no et conec i no vull saber res.
0: Què fem amb un arbre per aquí?
1: Perquè sortirem als diaris. Però aquest arbre que a casa segueix formant part, doncs perquè jo tinc ara filles i segueixen la tradició i anem a buscar-lo amb elles i
0: si això seguim. Ho estàs conservant fins a...
1: Sí, sí, i a més és una exigència, vull dir que no...
0: Jo només ho celebro així, no? Vull dir, amb el Kirchner aquest i...
1: I no, i ara fem barreja de... No, fem el tió el dia 24, però hi ha l'arbre i encenem les espelmes i es canta, i aquí es canta tot. Es canta en alemany, es canta en català, es canta en castellà, es canta tot entrat i ha fet
0: una
1: barreja.
0: I què es menja, Maria? O sigui, mengeu la sopa de galets, el pollastre, o també hi ha un menú alemany?
1: No, la meva àvia feia una col lombarda que tota l'escala feia olor.
0: Hòstia,
1: en
0: Nadal,
1: aquesta...
0: Eh?
1: Sí,
0: Verge Santa.
1: La col lombarda amb una... I un pastís que no era ben bé un strudel de poma, però se li semblava bastant. Però és lo bonic, que tot això va derivant i no hi ha res que sigui realment. És autèntic, és que no existeix aquest concepte autèntic. Cadascú ho acaba fent i ho acaba traslladant. I llavors, aquesta recepta, per exemple, del pastís de poma, que va ser secreta durant molts anys, doncs després va passar a la meva tia i a la meva mare, i nosaltres la fem ara i ja anem fent variacions, evidentment, i anirà traslladant-se, i doncs la vida que matisa les coses.
0: I vas agafant coses. Una mica d'aquí, una mica d'allà. Suposo que alguna cosa vas agafar de la teva època als Estats Units, estudiant, sí, a Columbia, que és quan escoltaves una música tan americana com La mala vida de Mano Negra.

0: Mala vida de Mano Negra, el grup de Mano Chao, sonant a Llapis de memòria de la Maria Boigas amb aquest tema que és de 1988. Mira, quan vas estar ja al concert. A quin, a on et transporta aquesta mala vida, Maria?
1: Això, quan jo acabo la carrera, me'n vaig als Estats Units a estudiar a Nova York, a la Universitat de Columbia, i jo tenia una companya de pis que era d'Arizona, la Cristina, i la Cristina un dia molt sèria em diu: no t'agrada la nostra música? Perquè jo durant 2 anys, bàsicament, fins ara tot eren, excepte La Trinca, tot eren cançons de grups internacionals, diguem-ne. Van ser 2 anys on crec que no vaig escoltar res més que no fos música espanyola
0: i catalana.
1: Perquè
0: tornava cap aquí, no?
1: Bueno, perquè estant en allà, clar, això et portava aquí, no? I a més perquè, a veure, jo sóc molt bailonga, a mi m'agrada molt ballar, sóc de les que balla a la cuina a casa, forma part d'aquest desconnecte de feina. A Nova York tenim una nit amb el meu marit, que ja era en parella en aquella època, que ja estava estudiant a Boston, i jo estava a Nova York, i alguns caps de setmana pues, ho baixava ell o jo pujava, però tenim una anècdota boníssima, perquè a Nova York, al carrer 14, hi ha una casa espanyola, ara no me'n recordo, ja em sortirà el nom, però és com si fos allò de la Casa Àsia o la Casa Amèrica que hi ha aquí, ¿vale? Pues, però d'aquí allà. ¿Vale?
0: La Casa Espanya.
1: La Casa Espanya, però no es deia així, no me'n recordo com es deia. I vam anar una nit i entrem, carrer 14, nit, hivern, heu d'imaginar, pluja, fosc, fred, molt fred, entrem, i el bar era, això és any 87... 87, no, perdona, 97, i entrem, i el bar era una mica Cuéntame, ¿vale? La tele amb el telediari de la Radio Televisió Espanyola, un senyor jugant a dòmino,
0: un cambrer amb l'escuradents a la boca,
1: ¿vale? I llavors ens diuen que al pis de dalt hi ha una festa. I és una festa que estava evidentment plena a tots els espanyols que estàvem allà, que no coneixies necessàriament a ningú, a uns sí, uns altres no, que estaven estudiant en diferents llocs o treballant, i que comença a sonar tot, és igual, Hombres G, Loquillo, és igual, Luz Casal, el que vulguis, ¿vale? I durant el que va durar aquella... No sé, va durar bastant, eh? O sigui, vam sortir molt tard. Havíem sortit, jo què sé, cap a les 3 o les 4 de la matinada, que t'havies literalment traslladat i que tu venies amb el subidon de... Uah! D'haver estat cridant i cantant i tal. I obrim la porta d'aquest local i de sobte sortim en un carrer i passa un taxi groc. I ens va agafar un atac de riure perquè va ser com un... Trainspotting o un
0: ja
1: Lost in Translation. O sigui, va ser com una bufetada.
0: Ben tornada a Nova York.
1: Exacte. Ah, estem a Nova York. Pensava que estàvem a... I no me recordo com es deia. És igual, si em surt el nom.
0: Que pel que dius, Maria, entenc que amb el teu marit us coneixeu a estudiant arquitectura.
1: Sí.
0: Aquí.
1: Sí, a l'any 92.
0: Ell també és arquitecte.
1: Sí, ell també és arquitecte.
0: Crec
1: a vegades
0: és...
1: tenim el mal costum de...
0: Clar, això us deu passar, no? De que sí. Tot el dia amb arquitectura amunt i l'arquitectura avall i...
1: Bueno, a veure, també s'ha de dir que no som... Som arquitectes de formació tots dos, però el que té la nostra filla gran, que també està estudiant arquitectura, quan va, ens ho va dir, ens va preguntar: passa alguna cosa si vull ser arquitecte? Perquè ella és... de la banda del meu marit, la cinquena generació d'arquitectes. I jo em vaig posar a riure i li vaig dir: no, Lola.
0: Mentre fem lo de la Berenal el dia 24, fes el que vulguis.
1: Dic, no... Dic, el que tens de bonic és que al teu voltant tens 5 persones de la teva família que tenen 5 pràctiques professionals diferents. I, per tant, l'únic que m'agradaria que entenguessis és que això és una formació, però que després tu trobaràs el teu camí per portar-la a la pràctica. I llavors a casa es parla de moltes coses. Sí, parlem de moltes coses, però el meu marit és, sobretot està en el món de l'acadèmia, a la universitat, ha sigut director d'una escola d'arquitectura.
0: L'Eina, no?
1: D'Eina, però també de la Rovira i Virgili. I a casa es parla de complexitat, de ciutats, de moltes coses. Sí. És una mica intens a vegades.
0: Que ara hauria d'estar sonant de fons la tocata d'Orfeo, que l'estem... Ara comença a sonar. Que heu decidit...
1: Entrar por lo grande.
0: Així s'entra un casament, no?
1: Exacte. Així vam entrar efectivament, a la capella de l'escola industrial, de la residència d'estudiants de la capella industrial de Barcelona, que és de Rubió i Vallvé, un arquitecte de la família Rubió, una família que també us sonarà el nom de Rubió i Tudurí, cosins, que també és un dels paisatgistes més importants, arquitecte també, que ha fet projectes en aquesta ciutat nostra. Pues amb aquesta música entràvem tots dos rodejats de molts amics i de molts...
0: Sí, aquí és quan entreu com si haguéssim al banquet. Moltes...
1: No, aquí entràvem a la capella.
0: Aquí esteu entrant a la capella.
1: Sí, nosaltres aquí vam entrar a la capella amb aquesta cançó i és un... De fet, el casament també és molt barceloní de ciutat en el sentit de que ens casem, la cerimònia, diguem-ne, és en l'escola industrial... Però després, com que teníem molts amics de quan havíem estat a fora, que venien al nostre casament per acompanyar-nos, vam aconseguir llogar un autobús de línia, en aquella època es feia, de Barcelona, un autobús, per portar els convidats des de l'escola industrial al Poblenou, i ens vam casar, el banquet era el casino a l'Aliança.
0: Home, gran amiga d'aquesta ràdio. Fem junts el Cap Nen sense joguina.
1: Pues el Casino de l'Aliança, que és un lloc estupendo, i en allà vam fer la festa. Per tant, com pots veure, vale, una cosa tan barcelonina com una cosa de l'escola industrial, un autobús que ens porta fins
0: al transport col·lectiu.
1: Efectivament, no? fins al Casino de l'Aliança, amb una festa que el seu disseny ens el van fer uns amics nostres i que reproduïa com si fos una festa major.
0: Doncs va, anem de casament.

0: Amb aquesta música havíeu d'entrar a cavall, com a mínim. Maria, estem a punt d'acabar, però et volia preguntar perquè en una entrevista fa poc et vas dir: tinc els meus dubtes si els carrers han de ser simètrics. M'ho estic pensant. Has arribat ja a alguna conclusió? Els carrers de Barcelona han de ser simètrics. Entenc que una vorera amb l'altra, no?
1: Sí, a veure...
0: Han de ser simètrics o creus que podem fer-los asimètrics?
1: Crec que podem fer-los asimètrics.
0: I això a la pràctica què vol dir?
1: Això a la pràctica vol dir... I just aquest cap de setmana ho estàvem discutint amb el meu marit mentre anàvem caminant pel carrer, que li vaig dir: escolta, tu com veuries això? Com... No, i és sobretot perquè no tant, si volem, i estem d'acord amb que en els carrers volem tant donar-li més presència a generar aquests espais de trobada, no només de circulació, pues segurament no tenen per què ser simètrics. Penseu també amb la disposició dels carrils no simètrica. Nosaltres tenim carrils a l'autobús i tots els carrers no són iguals. Mm. Dic-lo de la simetria perquè hi ha com una mena de mantra, com que el que passa en un costat de la vorera és exactament igual que l'altre. No, hi ha llocs on les voreres hem començat a fer-les una mica més amples, pues a lo millor perquè és la vorera que té més assoleig o perquè... Jo què sé, perquè en la disposició a la seva secció, és a dir, entre façana i façana, podem distribuir les coses d'una determinada manera sense... A mi m'agrada més pensar en la coexistència, però una cosa és on es mouen vehicles de diferents velocitats, vale? I aquí hem de portar seguretat, però segurament tenim molts elements a les voreres que estaria bé poder baixar o generar un espai com de transició on els poguéssim acumular. Perquè si no... Moltes vegades el que ens passa en els carrers és que sobre la vorera es van afegint tots els elements.
0: Pongos, no li dius tu?
1: Sí, jo li dic pongos.
0: Anem posant pongos.
1: Anem posant pongos. Aquesta paraula me la van ensenyar els meus fills fa molts anys, no sé, amb un regal o no sé què. Ah, mama, això és un pongo. Jo com un pongo. Sí, ¿dónde lo pongo?
0: Sí.
1: I jo vaig pensar, oh, quina boníssima paraula.
0: Que traduït al carrer és, doncs tens una escombraria, al costat Exacte. Tens una moto i al costat tens un algú de publicitat.
1: Un armari, un mupis, sí, moltes coses. Llavors,
0: els pongos.
1: Els pongos, però els pongos, si existeixen i els necessitem, perquè els necessitem, bueno, doncs a lo millor els hem de definir un espai. I aquest espai no cal que sigui igual en els dos costats, perquè a lo millor puc... donar una coherència, posar aquests pongos d'una determinada manera en un d'aquests costats. I per això vam començar a pensar en la possibilitat de fer carrers asimètrics i per tant que no fos exactament el mateix en un costat que en l'altre.
0: I això ho veurem?
1: Bueno, estamos trabajando en ello.
0: Estamos trabajando en ello. Sí, clar, també hi ha un tema. És que
1: penseu que la pedra és lenta i perdona, quan un es posa estupendo i diu, anem a treballar si els carrers poden ser simètrics, el que no trobaràs mai és una cosa frívolament desplegada si no tinc clar que funcionarà i requereix temps. Per tant, ho farem quan estiguem segurs de que la solució millora i funciona.
0: I has de decidir amb què tanquem. Podem tancar amb Incomunicaro de Marillion o podem acabar ben solemnes amb Michael Nyman. En què vols que tanquem el teu llapis de memòria, Maria Buigas?
1: Hem sigut molt solemnes en tot el programa, tot i que el Michael Nyman m'agrada molt la música minimalista. Anem a Marillion.
0: Doncs anem a tancar amb Marillion. Maria Buigas, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me a aquest programa tan estupendo.
0: Doncs vinga, us deixeu amb Marillion, que ja està aquí el Carles Francino escalfant a la banda. Fins demà.

0: Avui, al balcó, la instrumentalització de l'assassinat d'una dona a Esplugues i la crida del govern a que les empreses catalanes entrin a la indústria militar. Fem tertúlia amb Ariadna Martínez, Joan Bordeus i Llucia Ramis.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Laura Polodalfo, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Després de 30 anys sent obligatori pel batxillerat, ja comença a haver-hi veus que posen en dubte la utilitat del treball de recerca. Dan Clarasó, professor de secundària de Tona, què tal?
2: Hola, bona tarda.
0: Tu ets una d'aquestes veus. En una frase, per què ha de deixar de ser obligatori el famós TR?
2: Actualment és una mesura que genera un càstig territorial i, a més, una mesura més de les que hi ha de precarització del professorat. Més feina per menys sou.
0: Ramon Grau també ha estat professor de secundària i exsotsdirector d'Ordenació Curricular de la Generalitat. Com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Per tu té sentit fer el treball de recerca avui, com fa 30 anys?
3: No ho és, perquè el treball de recerca continua sent una activitat educativa rica per l'alumnat.
0: Ara mateix, a Catalunya hi ha 150.000 alumnes cursant batxillerat que ja han fet o estan fent aquest treball de recerca. L'any que ve farà 30 anys que tots els alumnes han pensat un tema, el que sigui, l'han d'investigar i l'han de presentar davant els professors i a vegades davant de les famílies. I dediquen molt de temps.
4: Dediqueu més hores que una altra assignatura?
5: Sí, que les llengües, per exemple, català i castellà només fem 2 hores a la setmana. Sí. En comptes al TR, a part de que treballem també a casa, a classe, a les guàrdies també, i després a les reunions amb els tutors.
6: Jo, des de que vaig fer la tria, no li vaig dedicar gaire temps perquè va passar l'estiu, però després van ser com uns 3 mesos. Crec que era com 50% les assignatures i 50% el TR de la feina que feia de l'institut.
7: Sí que és veritat que tampoc m'hi posava cada tarda, però hi vaig dedicar moltes hores. I després de segon vaig acabar de fer la part pràctica, que sí que va ser menys, però tot i així van ser moltes hores.
1: Tot i que amb el temps, amb els anys, el treball de recerca ha anat perdent pes en la nota final, ara val com una assignatura, segueix sent una part molt important del batxillerat a Catalunya, que és l'única comunitat autònoma on és obligatori. A la resta de l'Estat, on es fa o funciona com una assignatura optativa.
0: Per què el tema? Doncs perquè ara fa unes setmanes l'Institut de Tona, a Osona, va fer un manifest dels professors que expressaven el rebuig a l'obligatorietat d'aquest treball. I ara ja són 42 els centres als que s'hi han sumat, segons el Sindicat de Professors de Secundària. Dan, ara ens esbossaves una mica el per què. Estem parlant de suprimir l'obligatorietat, eh? No de carregar-nos el TR.
2: Sí, correcte. En el claustre de Tona va sortir la discussió a final de l'any passat, durant el principi d'aquest curs, i al final es va optar per dirigir el manifest cap a demanar la no obligatorietat. Perquè si bé hi pot haver-hi coses interessants o que part del professorat consideri que val la pena mantenir, en el que sí que hi havia acord comú era que, tal com estava plantejada actualment, no era viable. Hi havia una sèrie de factors, els quals anomenem en el manifest, que ens porten a demanar aquesta eliminació o modificació de l'actual model.
0: Però eliminació també... S'ha plantejat, fora, escolta, ja
2: sí,
0: no
2: hi ha força,
0: cal.
2: Hi ha força part del professorat que sí que ho pensa i, de fet, bueno, a part de professor, també sóc delegat del Sindicat de Professors de Secundària i sí que dels darrers anys ens han arribat crítiques del treball de recerca i hi ha un cert percentatge del professorat que opta directament per eliminar-lo. El que sí que s'ha aconseguit darrerament és reduir el seu pes, precisament des del sindicat, ara fa un any, el febrer passat, es va aconseguir per sentència judicial reduir el pes del treball de recerca dins el global de batxillerat, que tenia un pes del 10%, i ara passa a tenir, com heu dit, el pes d'una assignatura. No?
0: Un dels factors, les desigualtats, a què us referiu? Perquè estem parlant d'alumnes i famílies, esteu parlant també d'entre comunitats, especifiquem.
2: Sí, aquí hi hauria com dues vessants, no? L'àmbit territorial. El títol de batxillerat és comú a tot el territori i de cara a l'accés a la universitat no hi ha diferències territorials, tant pot optar una plaça un alumne d'Aragó com un alumne de Barcelona per una plaça a la Universitat de Barcelona. En canvi, el currículum i la càrrega de feina de les diferents assignatures és diferent, però el títol és el mateix. Aquí tenim el treball de recerca.
0: El d'aquí s'ha currat un treball de, per entendre'ns, 30 pàgines i el d'Aragó no.
2: Exacte, ara no sé en concret si Aragó el fan o no de manera optativa o no, però la resta de comunitats no el fan almenys de manera obligatòria i aquí és l'única comunitat que encara el fa, no? Llavors, en aquest sentit, haver de fer el treball de forma obligada genera una càrrega, perquè de fet la pròpia normativa doncs estableix que el TR representa aproximadament 70 hores, igual que una assignatura, no? D'aquí també va ser possible doncs reduir el seu pes per la via judicial. Clar. Llavors, per la magnitud que té, que la resta de comunitats no ho tinguin, doncs Déu-n'hi-do, no? Doncs Déu-n'hi-do.
0: I les famílies?
2: Això, les famílies. Llavors, també una de les característiques del treball de recerca o el que ens trobem quan estem guiant el treball de recerca, quan fem de tutors de treball de recerca, és que l'alumnat, doncs, hi ha cert alumnat que té millors contactes, per contactes de les famílies, per posicionaments
0: pares
2: socials...
0: Pares
2: que ajuden, o contactes dels pares que els poden facilitar als alumnes a accedir a certs recursos o persones que els poden ajudar a tirar endavant el treball, i després també vinculat darrerament amb les noves tecnologies, amb la intel·ligència artificial, amb la IA, fins i tot, doncs, per què no, parlar de, ostres, capacitat econòmica de gestionar comptes premium de ChatGPT o diferents eines d'IA que permeten fer un treball amb condicions més difícils de rastrejar, que aquesta és un dels altres greuges que manifestem en el manifest. Que
0: ara hi anirem. Ara anirem a la IA. És que s'està mossegant la llengua en Ramon Grau, que dèiem, que també ha estat professor de secundària i ets subdirector d'ordenació curricular de la Generalitat. Ramon, quan jo he dit la paraula... o eliminar-lo, has posat uns ulls que... Sí, perquè... he pensat, no li està agradant gens això.
3: Bueno, jo he llegit el manifest dels companys de Tona, em sembla raonable en alguns aspectes i altres potser més qüestionable. Jo crec que hi ha un aspecte que és per què? Per què volem eliminar una activitat que, com tu has explicat molt bé al començament, parteix d'una pregunta d'un camp de coneixement que l'alumne escull, implica que s'hagi de documentar i per tant s'hagi de fer expert en aquest camp, hagi de fer una hipòtesi, una proposta i desenvolupar-la, però no acaba aquí, ha de defensar-la davant d'un tribunal. Si això és una activitat rica educativament, la pregunta és per què la volem eliminar? Per què no mirem de quina manera la podem organitzar millor? D'acord? Per tant, aquest és el meu posicionament en contra de que s'elimini el treball de recerca. A banda d'això, el manifest també planteja diverses coses. Tal com acaba de defensar el meu company, hauríem d'eliminar l'anglès i hauríem d'eliminar les matemàtiques, perquè clar, hi ha alumnes que van a acadèmia i altres alumnes no poden anar a acadèmia. Llavors, clar, aquesta equitat que suposadament doncs, es desequilibra per la AI o per altres, doncs, o les matemàtiques, perquè hi ha alumnes que tenen un professor particular. Llavors, el que jo entenc és que l'educació pública el que ha de fer és treballar per reduir justament aquestes desigualtats. Per tant, potenciem el treball de recerca i organitzem-lo bé, perquè aquestes diferències que venen de la cultura familiar o del capital cultural que porta la família, doncs siguin minces.
0: Clar, sempre hi haurà un pare que sap explicar les mates als fills i el que no.
3: Bueno, i si no, li poso un professor particular.
0: Clar, Dan.
2: Clar, respecte a això, jo no veig que una comparació possible. Les matèries instrumentals i doncs el professor de l'especialitat la imparteix a classe, el treball de recerca és una més d'aquestes ocurrències, m'atreveixo a dir, o projectes o el que sigui, gairebé d'autoaprenentatge, no? Que el professor es converteix en guia, estem bastant acostumats ja a aquest tipus de treballs a l'ESO, fins i tot a primària, el professor es converteix en guia d'una cosa gairebé autodidacta, especialment si no està reconeguda en l'horari lectiu amb una assignatura. Si et fas un treball de recerca que no es contempla en el currículum amb ni una sola hora de treball amb el tutor, sinó que el tutor ha de buscar hores lliures i l'alumne també, doncs es converteix gairebé en autoaprenentatge. Que l'anglès l'hagi de fer algun alumne en una acadèmia també és un problema de, ostres, com estem ensenyant l'anglès aquí? El currículum garanteix actualment que sortim amb un nivell prou bo o s'ha prioritzat altres coses? S'han dedicat hores o durant la primària, la secundària i també el batxillerat no s'ha garantit el nivell que diem que s'hauria de garantir, no? I les matemàtiques igual. Ostres, si tenim prou hores i uns currículums prou estructurats per garantir que s'arriba a un cert nivell, en matemàtiques, en anglès, en llengües, on sigui, no cal que els alumnes els ensenyi el seu pare perquè és professor o els ensenya en una acadèmia.
0: Ramon.
3: No, no, parlàvem del reforç, no tant de la presència al currículum, no? I el reforç que tindrà un alumne quan hi ha uns recursos o no hi ha uns recursos. Aquest és el plantejament que explícitament diu el manifest, no? Llavors, per això jo posava l'exemple d'aprenentatges d'altres matèries, no? En les quals el fet de que hi hagin uns recursos facilita l'alumne. De tota manera, parlàvem d'ocurrències. A biologia hi ha un fenomen que és la convergència evolutiva. És a dir, volen les papallones, volen els ocells i volen els ratpenats. Això de volar deu ser bo. Pues a França ja va néixer el treball de recerca imitant el de França, o a Gran Bretanya, o als Estats Units, o als països nòrdics, hi ha treballs de recerca al batxillerat, d'acord? Llavors, torno a dir, deu tindre alguna cosa bona el treball de recerca quan hi ha aquesta convergència evolutiva cap a un alumne de 17 anys demostri la seva maduresa que ha adquirit, com deia molt bé el company, treballant a l'ESO, en grup, amb una matèria, amb un problema concret, amb un àmbit de recerca molt més majoritari. I en tot cas hauríem de parlar de com dur a terme aquest acompanyament i com es regula aquest acompanyament.
0: Clar, perquè el que deia Nan és que els professors no tenen aquesta hora dedicada, no? Aquest temps dedicat al guiatge dels TRs.
3: Jo diria que depèn. És a dir, aviam, hi ha molts centres a Catalunya i hi ha centres que s'adhereixen a eliminar el TR i altres que els serà molt greu que s'elimini el TR. Llavors, quan analitzem com els centres s'organitzen, veiem que hi ha centres en què tothom, tot el claustre, digeix TR. Per tant, ja tenim amb un centre de 3 línies d'ESO i 2 de batxillerat a uns 40-45 professors, cadascun ha de dirigir un o dos TRs com a màxim. Llavors, què es fa? Bueno, si hi ha recursos, i això ja depèn, perquè també els recursos...
0: Clar, estem tractant el tema en un context delicadíssim, que dèiem, no sé si és el millor moment per aquest debat amb la que està caient, no? I les vagues...
2: Precisament crec que arriba el manifest per això, per el moment de crispació de que se'ns demana, doncs... Fer les coses fora d'hores o més enllà de l'horari establert per normativa.
3: I no? Per això crec que s'enfoca el debat, perquè el debat seria si l'activitat és rica o no és rica i com organitzem perquè es pugui dur a terme en condicions. No?
0: Clar, és que si igual hi haguessin recursos no estaríeu plantejant això.
2: Podria ser. Si estigués considerat com una assignatura o s'eliminés l'obligatorietat, que de fet abans hem anat cap a eliminar el TR i el manifest...
0: No ho he dit jo, perdó, Alimer. Jo sabia molt clar que era...
2: El manifest no era això. El que deia,
0: sí,
2: de fet, amb en Ramon crec que coincidiríem bastant si anem a parlar de realment què és allò que pot ser positiu del TR i trobaríem coses en comú que segur que ja estaré d'acord. Però la cosa és que si convertim el TR en una assignatura optativa amb 70 hores de classe, doncs potser és una cosa molt més viable i trobem coses molt bones, no?
1: Clar, perquè tu parlaves d'autodidactes, no? Però quines coses opineu, que jo crec que aquí sí que podem trobar un punt en comú, que pot aportar als alumnes un TR ben plantejat? Què creieu, no sé, Ramon, per exemple?
3: Bueno, jo potser em repetiré una miqueta, no? La normativa, ens agradi més o menys del sindicat al qual pertany el meu company, no li agrada massa, és un batxillerat competencial. És a dir, que més enllà del coneixement, aquest coneixement ha de servir per poder donar resposta a situacions, problemes en les quals, en la vida personal, acadèmica o professional, es trobarà la persona. Llavors, per tant, aquest coneixement que l'alumne ha adquirit, justament la posa en pràctica en el TR, justament és aquí on desenvolupeu una activitat absolutament competencial, plena de coneixement, però no de coneixement únicament per recordar que és molt bo, sinó també per fer servir a l'hora de resoldre una situació que pugui ser problemàtica.
0: Alguna... Digues,
2: Dan. Sí, jo destacaria doncs, que el treball de recerca doncs, és, això, és una iniciació a la recerca, que si el batxillerat és la via per accedir a la universitat i la universitat, un dels grans eixos és la recerca, doncs és molt positiu en aquest sentit, en iniciar en aquest tastet de recerca, que considero més ben guiada i més ben portada del que s'està portant fins ara. I després ja el contingut en si, en la tria del tema i tot l'aprenentatge sobre el tema en aprofundir l'alumne en recerca sobre aquest tema, doncs ja és una cosa més que a vegades serà més profitós o menys, depèn de quina sigui aquesta tria, que moltes vegades va relacionada amb la passió pròpia de l'alumne, no? De triar una cosa que ja una mica ja té en el seu entorn habitual o d'interès futur. No?
0: El cas és que fa 30 anys que hi ha TR i que ha anat canviant, com dèieu, el pes que té a la nota final del batxillerat. Els hem preguntat per això també als alumnes.
4: Per mi, la part negativa és que ha perdut pes en la nota del batxillerat, de que no és un 10%, sinó és com una matèria més, i jo penso que li estic dedicant menys temps i m'estic esforçant menys que si valgués com en cursos anteriors.
8: Sí, dedicarle más tiempo a otras asignaturas que al TR.
9: Sí, ¿por qué?
8: Porque siento que como no cuenta nota, entonces para mí no es tan importante como otras asignaturas que que si cuenten, saps?
7: És una mica pal perquè són moltíssimes hores i moltes hores a casa perquè l'UNSI no et posa res, però alhora, o sigui, va bé si has d'anar a la universitat per fer treballs totxos que et pots trobar després, pues aprens a escriure i tal.
0: El que dèiem, desmotivador que ja no tingui tant pes, no? Deia sobretot el primer, doncs ja, passo una mica, no? Això, Ramon...
3: Bueno, també, és que el que diuen els alumnes, i també va una mica més enllà, també és el tema de la qualificació. Clar, els alumnes no han sortit encara, però si parlem de batxillerat, ho hem de treure. Es diu Pau, no? Es diu Pau, i està clar. Llavors, clar, quan una nota de batxillerat és important per allà, per la Pau, i el treball de recerca compta el 10%, llavors pren una rellevància. És trist clar. Que sigui així, perquè estem parlant d'una etapa educativa que té personalitat per si mateixa, el batxillerat. Joves de 16 a 18 anys, amb un moment madurativ i acadèmicament que poden aprendre i tirar milles, i els limitem a preparar per una prova que vindrà a casa la Pau.
0: Clar,
3: i això potser... ho coneixem tots, que han tingut fills en aquesta edat.
0: Clar, no, és que no hi ha cap oient que no sàpiga què és el TR, o perquè té fills nebots, o perquè o algun oient que ens està escoltant jove i que l'estigui fent. Està mal ubicat el TR, diríem, en el moment segon de batxillerat, que és una, hormonalment, pels joves és tremendo. No tenen l'examen, les Pau, per davant, i després aquest totxo, deia un dels alumnes.
2: Bueno, crec que és cosa de trobar l'equilibri. No sé si està mal ubicat, perquè ja, com dèiem, dirigint-se cap a la universitat és un bon moment, no? Però ostres, ara que sentíem diferents opinions d'alumnat, també diferencio jo entre l'alumnat que realment l'aprofita, realment està motivat per la recerca i realment acaba dedicant-hi moltes hores, i aquell alumnat que se li fa farragós, que li resta hores d'altres assignatures, o que fa el que deien els alumnes ara, no? Que comptar ben bé quan en val, per si en val la pena anar-hi o no. Llavors, si ho fessis com una assignatura optativa, també t'assegures que aquell alumnat realment motivat per la recerca doncs ja el farà i el tirarà endavant i dedicarà les hores...
0: I el farà decidir potser una carrera.
2: Les hores pertinents. I aquell alumnat que no tingui un interès especial o que realment tingui necessitat de dedicar les hores a la resta d'assignatures, pot no haver de dedicar hores fora de classes, perquè ara mateix no estan reconegudes com a classes, i pot dedicar totes les hores a la resta d'assignatures, no? Llavors, perquè molts d'aquests alumnes són els que després acaben doncs fent el treball les últimes dues setmanes amb la IA, ara que n'hi ha, abans doncs d'una altra manera, amb d'altres maneres, no tan fàcils, però també a última hora, i també aquelles dues setmanes pues, se'n veuen ressentides la resta d'assignatures. A vegades veiem alumnes que no venen a classe les últimes dues setmanes d'en treball.
0: Perquè estan fent... Perquè l'han d'entregar.
1: En aquest sentit, Dan, tu has notat a les aules que el batxillerat ha estat pervertit per la selectivitat, de manera que tot el que es fa va encarat cap a aquesta direcció, i potser és precisament aquest model el que fa que el TR perdi una mica el sentit, o es desdibuixi el seu significat?
2: No sé si dir pervertit, sí que és l'objectiu final del batxillerat, i des que hi entres el tens allà en el punt de mira.
1: I com a professors també, no?
2: En el punt de mira, i com a professors també estàs pensant sempre a la teva programació en, ostres, aquest tema surt a la selectivitat i li he de treure, ha de sortir a la programació, potser sí que entra en conflicte amb el treball de recerca, això no treu que no pugui ser interessant. I abans he puntualitzat que hi havia part de professorat que l'eliminaria perquè no, barrejo una mica inputs que tinc i amb la meva opinió personal, però vull dir, això no treu que hi hagi coses bones que es pugui mantenir o no.
0: Ramon.
3: No puc compartir. És dir, no puc compartir. El batxillerat no és la preparació per la Pau. El batxillerat és una etapa educativa de joves de 16 a 18 anys que acaben de fer l'obligatòria, escollir la postobligatòria, i que derivarà cap a estudis superiors que poden ser de grau universitari o poden ser de formació professional.
0: Però això és la teoria. Potser hi ha professors...
3: Això és la pràctica, perquè
0: la bona pràctica,
3: hi ha números, no, que ho indiquen. No? Llavors, en tot cas, el que està pervertit és el sistema. És dir, en aquest moment podríem eliminar el decret d'ordenació curricular del batxillerat, del qual jo n'he participat com a subdirector i amb l'equip que el va desenvolupar. Per què? Perquè els professors el que demanen al coordinador de la Pau és que entra a l'examen de selectivitat el mes de juny.

0: mes de juny. I això és el que marca el que passa a l'aula. Llavors, per tant, si no està pervertit, què és això? És a dir, si podríem eliminar el decret. Diuen, no, no, nosaltres ens fixarem en el que diu el decret. Però, bueno, després, quan analitzem a fons, no és així, no? I això ho trobarem, això no, cal, no entra perquè no tenim prou temps. Però, per tant, qui regula exactament el que passa al batxillerat, i torno a dir, aviam, hi ha centres on els alumnes fan concursos de quin profe cada dia diu més la paraula pau que no pas un altre. És que és així.
1: Perquè... Quin rècord hi ha de quantes vegades diu... Mira, ara, perquè no vull no parlar-ne, perquè ho heu estat esmentant, la IA, la intel·ligència artificial i l'ús que en fan els alumnes, també hem preguntat.
2: I la IA, sí, s'ha de confessar que jo sí que la vaig utilitzar i jo crec que parlo per la majoria dels adolescents quan diem que sí que l'hem utilitzat, no, òbviament, per no fer tot el treball, però per buscar informació així ràpida. És una molt bona eina, ja que no t'has de posar a buscar i rebuscar i t'ho diu directament.
3: En el nostre cas mai vam fer servir la intel·ligència artificial, però no sé, per buscar alguna informació que necessitem o que no surt en Google, doncs sí, però no posem, o sigui, no utilitzem aquella informació per terra.
4: No, jo no.
5: I bé, tota la informació que vaig utilitzar la vaig treure de Google i del Google Scholar, per tant, no vaig utilitzar la IA en cap cas, però també el meu TR era molt de bibliografia i de llibres d'història i tal, llavors no necessitava la IA.
6: I la IA la vaig fer servir moltíssim, però moltíssim, però perquè al final és una eina que tu tens i que no tens tantes hores de professors ni ningú al teu costat tota l'estona que t'ajudi, tot el que és redactar, doncs, evidentment ho farà millor l'IA que tu.
1: Jo crec que la millor pregunta resum és que és el més fort que us heu trobat en quant a treballs fets amb IA?
7: Bé, bueno, treballs sense fonts, però això també, sense la IA també, no? Però perquè els hi fa un... Això, el ChatGPT i...
1: Tot, de dalt a baix.
7: De dalt a baix.
1: Ara, bueno, que una deia, no, jo no he utilitzat la IA i el Ramon ha fet, home, no sé si creure-m'ho.
0: Sí, de tota manera, jo voldria també enfocar el tema de la IA, ja no únicament el treball de recerca, sinó tota l'activitat dels alumnes quan fan feina. Nosaltres, com a docents, el que hem d'avaluar és l'aprenentatge dels alumnes. I la IA és una eina d'aprenentatge. Uh-huh. Com ho és el meu discurs, com ho és la recerca, com ho és, doncs, el Google. I aleshores, el que hem de fer és adaptar els sistemes d'avaluació per avaluar l'aprenentatge, no el treball escrit i posar vist bé. Home, això no té cap valor. El que té valor és que l'alumne sigui capaç de justificar el que diu en aquell treball, perquè l'alumne és capaç de justificar i argumentar el que diu aquell treball que ha fet amb ajuda de la IA o amb ajuda del pare o amb els apunts del professor. Llavors, l'activitat ha tingut valor. La qüestió és que l'alumne, torno a dir, demostri quin és el seu aprenentatge. Per tant, el sistema d'avaluació ja ha de ser diferent si treballa amb la I o treballa amb el Google o treballa amb un profe particular. Perquè no avaluarà això, avaluarà què ha après l'alumne, que és el que, en el fons, vol el sistema educatiu.
1: Dan.
7: Bé, jo...
8: A la pràctica deu ser difícil, això, Dan, o
7: sí,
8: com ho veieu?
7: Sí, sí, és difícil. A més, fa poc que ha arribat i doncs s'està regulant, s'està començant a regular, s'està començant a aprendre també com tractar-ho a l'aula. Jo sí que voldria fer l'apunt de que la IA, tant la IA com els ordinadors i les diferents eines tecnològiques, ho considero una eina de productivitat molt útil en el món laboral i potser en el món dels estudis, en etapes més superiors, pot anar molt bé, però per establir unes bases d'aprenentatge i de coneixement potser no és l'eina ideal, que no vol dir que l'haguem d'eliminar del tot, però hem de matisar molt bé i concretar molt bé quins són els límits d'ús d'aquesta, no? I pel que fa al manifest aquest del prou treball de recerca, doncs un dels apunts que es feia és que amb l'arribada de la IA hem canviat el rol del docent. Érem el tutor, el guia del treball de recerca i últimament estem veient que som controladors d'autoria degut a això. Llavors també és un motiu més per replantejar el model de treball de recerca.
1: Com ho controles? Pots agafar una... A vegades agafes algun paràgraf, poses o com... És fàcil de detectar.
7: Sí, hi ha certs softwares per, en el que tu poses el text i et diu si ha estat realitzat en IA o et fa una aproximació percentual de quan pot haver estat realitzat per IA. A part que coneixes l'alumne, coneixes com s'expressa, coneixes com escriu, has corregit treballs seus i veus un text escrit que la meitat de les paraules l'alumne saps del cert i si el crides
1: i
7: li preguntes,
1: tan...
7: aquesta no, tu no la coneixes. No la coneixes. No la coneixes, no. I bueno, t'hi trobes i com a professor és bastant fàcil sospitar.
1: Sospitar.
7: I alguns molt, molt evident de detectar.

0: Clar, Ramon, anys enrere es copiava l'enciclopèdia, no?
1: Bueno, jo crec que el que hem de ser capaços és que el treball de recerca, doncs, el fet de copiar no representi un fet transcendent. Vull dir, ciències experimentals no hi ha problema. Per què? Perquè si els treballs de recerca han de tenir una component experimental o observacional, en tot cas, la base teòrica per observar o experimentar l'adquireixes com sigui. En treballs tecnològics, si s'ha d'elaborar un producte, doncs passa el mateix, no? O en treballs doncs, de l'àmbit social, on les fonts primàries sigui a través de consulta de documents o a través d'entrevista, a través de qüestionaris. Però en aquest cas, per què la intel·ligència artificial no ha de participar amb l'ajut a generar hipòtesis o a generar propostes? Hem de dependre únicament de la presència del professor? Hem de dependre únicament del que aprengui autònomament o del que digui el pare? O de que... No, o sigui, està molt bé. És a dir, quina diferència hi ha amb llegir un chatbot el que et diu del que, de llegir el llibre de text? Quina diferència hi ha si també col·laboren a donar-te una informació i aprens d'ells? Per tant, ja veieu, està clar, jo soc ferm defensor de l'ús de la intel·ligència artificial, d'un ús raonat i d'un ús que aporti realment aprenentatge als alumnes.
0: En el fons esteu bastant d'acord en tot. No, ha quedat clar en el que no, però diríem...
1: Amb quasi tot.
0: En fer millor els alumnes, no? En que pensin i defensin bé els seus treballs. Sí. En el context, insisteixo que és veritat que és un debat complicat en els temps que corren. Això ho tenim claríssim. Dan Clarasó, professor de secundària de Tona, veurem si s'adhereixen més instituts, no? Perquè de moment, déu-n'hi-do.
2: Esperem que sí, aquests darrers dies hi ha hagut un increment molt fort. Crec que avui, aquest matí, ho he mirat i ja estàvem ja gairebé als 50 i ens consta...
0: Al 50.
2: Gairebé als 50 i ens consta que hi ha uns quants més que tenen pendent aprovar els propers dies i seguirem insistint i difonent el manifest.
0: Espera que en Ramon Grau, ara, que ha estat professor de secundària i exdirector d'Ordenació Curricular, encara faran ells el seu manifest a la defensa del TRA.
1: No, jo ara estic al marge, jo estic jubilat, ja, i per tant m'ho miro una mica de reull, però també és veritat que em sembla que en aquest moment hi ha una corrent, no? I en aquest corrent s'hi fiquen coses que potser no serien pertinents.
0: Per això ho hem debatut avui al balcó. Us agraeixo moltíssim, Dani i Ramon, que heu estat aquí. Ha estat molt, molt interessant. Us seguirem de prop.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada molt gran. Joan Bofill, com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda, Anna.
0: Què està passant i què recollim del dia?
3: Comencem a Esplugues. Allà s'hi ha fet un minut de silenci i una concentració per rebutjar l'assassinat en ple carrer d'una dona aquest dissabte passat. Una concentració que després ha acabat amb alguns moments de tensió quan representants d'alguns partits ultra, com Vox o Aliança Catalana, estaven cridant proclames contra la immigració. Anem fins allà, fins a Esplugues. Martí Oliver, què ha passat? Explica'ns.
4: Doncs que després d'aquestes proclames, altres veïns han escridassat els dos partits, ho podem sentir.
5: Fora feixistes dels nostres barris! Fora feixistes dels nostres barris!
4: Fins i tot han fet marxar algun d'aquests veïns que havia iniciat els càntings. L'Ajuntament després, Joan, ha rebut un grup de coneguts de la víctima, de 41 anys, que expliquen que la família és a la Xina, que no té visats i estan demanant una solució, un acte que també ha comptat amb el Consell del MAU en representació del govern.
3: Doncs ara mateix la hipòtesi és que el detingut té problemes de salut mental, el presumpte autor d'aquest crim. Des que va passar a xarxes, alguns grups han volgut fer circular teories de tot tipus, d'aquí a també aquesta tensió en aquesta protesta. Així que de seguida, Martí, tornem amb tu a la tertúlia per posar-hi context. Fins ara.
4: Fins ara.
3: El nom del dia, però, és José Luis Ábalos, l'exministre que ha declarat al Tribunal Suprem en el judici de les mascaretes. L'últim dels tres acusats en fer-ho s'ha desmarcat de la suposada organització criminal per cobrar comissions derivades d'aquests contractes de compra de material durant la pandèmia on, segons el fiscal, ell n'era el cap.
6: Toda esta intimidad tan reventada, ya soy un personaje, soy carne de meme, ¿no? Pero duele porque... Yo creo que esa persona tuvo una relación sentimental, de verdad. Mire, ahí descubrí la palabra ghosting. No sabía lo que significaba, me lo dijo ella. Porque fue efectivamente así, una ruptura muy brusca. La relación no podía permanecer. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
3: Aquest és un resum dels moments més destacats, entre ells aquests en els quals explicava això de la seva... de la seva exnòvia. El govern espanyol manté el que ha dit fins des del mateix moment que va començar aquest judici, que es va actuar ràpid, que van fer fora abans fins i tot que l'exministre fos imputat. Això ha dit avui Félix Bolaños, ministre de Justícia.
7: El Partit Socialista actuó con agilidad y con contundencia cuando tuvimos los primeros indicios de comportamientos irregulares. No había ni siquiera una investigación judicial abierta, ni siquiera. Y en eso, precisamente, estamos, en respetar los tiempos del Tribunal
3: Avui, Supremo. Però, també hi ha hagut judici a sessió del judici de la trama Kitchen, que afecta el PP. Ha declarat qui en aquella època, en l'època del govern de Mariano Rajoy, era el director del CNI, Félix Sanz Roldán, que es desmarca d'aquella operació d'espionatge a Luis Bárcenas.
8: El Centro Nacional de Inteligencia no tuvo actividad alguna ni por acción, ni por omisión, ni por sobre el caso en el que se me está preguntando. Ninguna. Cero absoluto.
3: Després, l'empresari Pérez Dulcet ha assenyalat a Maria Dolores de Cospedal com la persona que hauria donat instruccions al número 2 d'Interior per muntar l'operació d'espionatge a Bárcenas. I també la justícia absol la dona que des d'una tertúlia d'extrema dreta va difondre la falsedat que la dona del president del govern és una dona trans. Pilar Baselga va nomenar Begoño a Begoña Gómez i la va vincular amb assumptes de narcotràfic al Marroc.
9: Nuestra querida primera dama que llaman, que me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera Begoño.
3: Aquest és el fragment d'aquella tertúlia, ho va dir així la Begoña Gómez. Begoña Gómez la va denunciar i una jutgessa l'absol avui en entendre que no està acreditat que tot això hagi menyscabat l'honor de la dona del president. Segons la jutgessa, aquestes expressions han estat molt a prop de traspassar la fina línia entre la sàtira i la difamació, però considera que el terme Begoño no és per si sol injuriós i que el seu ús pot estar emparat pel dret de crítica o per l'humor satíric. I avui la patronal Foment del Treball ha xifrat el dèficit d'inversió entre el que es pressuposta i el que s'executa per part de l'Estat a Catalunya, 49.500 milions d'euros. Des del 2009 s'assenyala que l'Estat només executa un 43% del pressupost i Foment posa especialment el focus en Adif i Renfe, on l'execució és del 48% i del 62%.
10: El dèficit acumulat des de l'any 2009 fins l'any 2025 puja a 49.543 milions d'euros.
3: Això deia el president del Foment, Josep, el president de Foment, Josep Sánchez Llibre. I anem a aquesta hora al Museu Marítim. És a punt de començar l'acte de celebració dels 50 anys del diari El País. Allà hi ha la Sole Domínguez. Hola, Sole.
11: Bona tarda. Els assistents a la festa de celebració del 50 aniversari del primer número del País han de travessar un passadís que, a banda i banda, mostra algunes de les imatges icòniques d'aquests 50 anys del diari, des de la campanya publicitària que anunciava el llançament, amb eslògans com "és per posar-se a pensar", a la Barcelona Olímpica, la victòria de la selecció femenina de futbol al Campionat del Món o el primer matrimoni entre persones del mateix sexe. A la festa també assisteixen els tres Premis d'Honor Ortega i Gasset d'enguany, que han alertat del creixement del feixisme arreu i de com els dictadors intenten controlar el relat i censurar la premsa. S'espera d'un moment a l'altre l'arribada dels Reis d'Espanya.
3: L'entrega de Premis Ortega i Gasset que s'ha fet aquest matí al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona han reconegut a la Premi Nobel de Literatura Svetlana Alekseevic, autora, entre altres, de Veus de Txernòbil.
12: Adinoki golos bessilen.
3: Que demanava unir veus contra la foscor i la bogeria dels totalitarismes en expansió. També s'ha premiat els periodistes el nicaragüenc Sergio Ramírez i el nord-americà Martín Barón, que han alertat del risc en què es troba el periodisme en els moments actuals.
0: Teje, Gradaria del Balcó, com estàs?
13: Hola, Anna Puigvoltes i Boix. Bona tarda i bona setmana.
0: Quina supervictòria ahir, el Barça femení.
13: Que bonic,
0: mira que jo me n'anava de concert, no vaig sortir de casa fins que no es va acabar el partit.
13: Anaves al darrer de la cua?
0: Sí, anava al darrer de la cua. Però vaig arribar bé i vaig poder veure
13: sí,
0: la final.
13: Sí, estava tot perfectament estudiat.
0: Que malament sona, el darrer de la cua.
13: L'último de la fila, sí. No t'agrada en català.
0: Sí, sí,
13: és que tinc un amic que ho feia això, no només amb els noms dels grups, sinó que anava als concerts i anava traduint les lletres mentre les cantaven, és a dir, la lletra en català, en sí. Castellà, i la cantava en català.
0: Vaja. Una matada.
13: Tio estrany.
0: Doncs va ser fantàstic. Avui faràs alguna cosa. Ah, era perico. Què faràs avui? A la galeria parlaràs, no?
13: Òbviament, és que a més ahir, a més enllà de que el Barça es classifica per la sisena Champions consecutiva, final de la Champions consecutiva, setena en 8 anys, ahir a títol individual, Alexia Putellas, que marxava molt emocionada del camp, igual a César, amb 232 gols com a segona, i és la segona màxima golejadora de la història del Barça. O sigui, hi ha Messi, que em va fer gairebé 700, i després ja ve Alexia, ara empatada amb César.
0: O sigui, que una crac.
13: qui trucarem a un dels historiadors que millor coneix tant la història del Barça masculí com la del femení, un dels que més ha aprofundit en la del femení, que és el Manuel Tomàs, perquè ens ajudi a contextualitzar-ho una mica, no? Un, és un rècord als anys 50, ara és entre 40 i 50, Barça de les 5 copes, l'altre és amb aquesta efervescència d'un femení emergent, on hi ha una dècada de professionalització, i pot ser interessant perquè m'ha dit el Manuel, quan hem parlat per tancar l'entrevista, que hi ha molts paral·lelismes entre el Barça de les 5 copes, el famós de Besora, César Cubala, Moreno, Manchón, que cantava Serrat,
0: amb aquest Barça femení,
13: amb el Barça femení actual, que, com dic, jugarà la sisena final de Champions.
0: 23 de maig, és?
13: Seguida el 23 de maig a les 6 de la tarda a Oslo, Noruega.
0: Oh, que bé. Què més? Faràs alguna més?
13: Sí, home, clar, estarem pendents del partit que hi ha a les 9. Dius, per què? Si és un Sevilla-Real Societat, doncs perquè si el Sevilla perd, se li aplana força el camí tant al Girona com a l'Espanyol de cara a la permanència. Si el Sevilla guanya, es torna a posar tot en un puny a la part de baix de la classificació de primera masculina. Sí. Per tant, pendents d'això, pendents de la prèvia de Champions de demà i pendents de la resta de l'actualitat esportiva del dia.
0: Doncs t'espero quarts de 9.
13: Molt bé.
0: Gràcies, Tege. Fins ara. Fins ara. Carbó, com estem?
14: Què tal? Bona tarda.
0: Setmana de tempestes, eh? És com entrar en un túnel.
14: Digues una dita del mes de maig relacionada amb la meteorologia.
0: Pel maig cada dia un raig, no?
14: Ja està. I ja no està. És un raig de sol, que també ho podria ser, sinó un raig d'aigua. I sí, farà bona la dita. I nosaltres farem bojos. Aquest matí no sé si has escoltat els pronòstics que es feien des d'aquí.
0: No.
14: Que la costa plouria poc, més al prelitoral i sobretot a l'interior i als Pirineus. Sí. Ha estat així, menys el que dèiem de la costa i al prelitoral, que precisa les tempestes. Però bé, 2-3 litres a la major part de la ciutat de Barcelona, al prelitoral 4 gotes, 1 litre. Tenim una segona tongada de tempestes, és a dir, encara, fins a primeres hores de la nit, les tempestes continuaran afectant pràcticament tot Catalunya. Ara afecten sobretot a les comarques de Tarragona. Encara queda al nord, al Camp de Tarragona, al marge, però en breu també plourà. Plou arreu de les comarques de Lleida. Quan diem arreu, és això, amb les tempestes, que diluvia a un poble i al del costat doncs cau un litre o 4 gotes. I res, a partir de les 8 aproximadament, 8-9, tornarà a ploure gran part de les comarques de Barcelona, també a la mateixa ciutat de Barcelona i després a les de Girona. Totes aquestes pluges duren poca estona. Són xàfecs, de manera que duren poc, però compte perquè poden deixar molta aigua en poc temps. I aquesta pròxima nit marxaran els núvols. De fet, el que es formarà serà boira. Compte demà, perquè a primeres hores del matí hi haurà molts bancs de boira, gran part de l'interior, sobretot si us heu de desplaçar per l'eix transversal. Aquí la visibilitat en molts moments inferior als 100 metres. Després ens espera un matí migdia de dimarts amb sol. Temperatures pujant com avui, de la mica de fred al matí a fresca durant la tarda, i durant la tarda de nou tempestes que afectarien pràcticament tot Catalunya, però vaja, com avui, durant poca estona, tot i que poden ser intenses.
0: I aquesta tònica tota la setmana?
14: En principi, a partir de dimecres, les tempestes anirien a menys, és a dir, sense desaparèixer, afectarien menys poblacions, cada cop amb menys intensitat, i a partir de divendres i sobretot el cap de setmana, desapareixerien. De manera que fa falta aigua als camps, seria una bona setmana, perquè al final de setmana, pel temps d'oci, faria millor temps.
0: Doncs gràcies, Carbó, fins demà.
14: Que vagi bé, fins demà.
0: Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:37 d'aquest dilluns, 4 de maig. Joan, què ha de sonar?
3: Des de Copacabana, Shakira.

0: Dues hores i 13 minuts de concert que han servit perquè Shakira faci història en el si de la música llatina. És l'artista que ha fet el concert més multitudinari de la història. 2 milions de persones a l'escenari que una mica ja s'ha convertit en el que tots els artistes volen ocupar. Fins i tot és més cotitzat que el de la Super Bowl, diria, perquè és aquest megaconcert anual que l'Ajuntament de Rio paga a la platja de Copacabana, que ja en anys anteriors havia servit per consagrar Madonna o a Lady Gaga, però ara Shakira ha superat a Madonna i ha igualat el rècord de públic de Lady Gaga. És veritat que ningú, de moment, ha superat els 4 milions de Rod Stewart del 94, però la Shakira, això, ha arribat a aquests 2 milions. Shakira, que per cert ja va aconseguir rècord a Mèxic, 400.000 persones en un altre concert gratuït al Zócalo, i ha venut gairebé 500.000 entrades pels 11 concerts que farà a Madrid en aquest recinte que vam explicar, que es construirà només pels seus concerts, al Macondo Park. 500.000 entrades venudes. Però tornem al que va passar aquest dissabte a Copacabana. Va convidar estrelles del Brasil com Anita o també els dos germans més icònics de la música brasilera, Caetano Veloso i Maria Bethânia.
1: Impressionant,
0: És molt bonic aquest moment. La Shakira, que no se'n va deixar cap, perquè va cantar La bicicleta. També el Hips Don't Lie. O L'estoy aquí. Que a vegades dius, actualitzar els èxits està bé, però
1: que
0: no,
1: jo
0: crec, no crec que sigui aquest
1: d'ella.
0: Cas.
1: Aquesta,
0: com que no?
1: No sé, mai...
0: Doncs sí,
1: sempre
0: de la Shakira,
1: dic, ah, sí, és de la Shakira.
0: La Shakira té molts més temazos dels que, dels que et penses en un inici. En un concert en què va parlar íntegrament en portuguès i va donar aquest missatge per les mares solteres.
2: Sabe que en ese país, no Brasil, té més de 20 milions...
0: Deia, al Brasil, més de 20 milions de mares són solteres i no compten amb cap tipus de suport. Jo en sóc una. Suposo que es referia que ella és una mare soltera, no que és una mare soltera sense suport, en el cas de Shakira.
1: No, ja.
0: Tot tancat, òbviament, amb la sessió de despit que va fer amb en Bizarrap.
1: Estem rient aquí pel que has dit, clar.
0: Doncs bé, la Shakira, que ha assolit un èxit més a la seva carrera, li deia una frase que recull El País abans del concert, que deia: si el planeta Terra tingués un altar capaç de parlar per si mateix, aquest altar seria Copacabana.
1: A veus.
0: Com et quedes?
1: Escolta, una cosa, s'ha acabat la música aquí?
0: Sí, s'ha acabat la música.
1: No.
0: Tu vols parlar del concert al que vas anar diumenge, no?
1: Home.
0: Així sonava. Com t'ho has passat? Vas mullar una mica.
1: Home, però ens vam oblidar. Ens vam oblidar de la pluja.
0: Sí?
1: Era tota la meva generació cantant i descobrint que teníem les cançons gravades a la memòria.
0: Sí.
1: I deia, no, és que no me la sé. I estaves allà
0: sempre
1: i sortien les frases.
0: Tota la nostàlgia.
1: De
0: quan en tenies 30, 20, quants?
1: He de dir que 20.
0: 20.
1: Sí. Vam patir perquè relliscava el terra de l'escenari.
0: Aviam si
1: sí, Manolo una mica va dir una mica la mierda la lluvia, no? Però realment va haver un moment
0: ja.
1: Va treure una butaca verda i la butaca va lliscar per l'escenari una mica més i cau avall.
0: Ostres.
1: Va estar a punt de... Però va ser bonic. Va ser bonic perquè anàvem amigues i ens abraçàvem i recordàvem els bons moments.
0: Va ser la nostàlgia,
1: sí,
0: sobretot el que et va agradar al concert.
1: I aquí, del meu costat, ni l'Ariadna, ni el Joan, ni la Llucia van anar a l'últim de la fila. Com és possible? Com esteu? Benvinguts, companys.
3: Gràcies, hola. Hola.
1: Hola, hola. No estan...
0: Ara sí.
3: Ara estem connectats.
1: Ara sí.
3: Hem saludat abans, eh? No, no hi vàrem anar.
1: Per què? La meva pregunta.
4: A mi no... M'han intentat explicar perquè m'hauria d'importar. Jo sóc molt de Quimi Portet, llavors, en teoria, hauria d'estar molt preparat perquè m'agrada ser l'últim de la fila. Jo crec que és una cosa generacional.
1: Sí.
4: M'agrada molt en Quimi Sol. I he conegut l'últim de la fila a través de Quimi Portet. He procedit a escoltar els seus discos i quedar-me fred com el gel davant dels discos de l'últim de la fila. Llavors, l'altre dia vaig sentir durant hores l'Albert Om, que n'és molt fan, parlant-ne, i també em vaig quedar igual de fred. Vull dir, no m'aconsellen explicar...
1: No.
4: En canvi, en Quimi m'agrada moltíssim. Jo crec que és una altra època, un tipus de sensibilitat
1: punkarra...
4: Ja no som rebels. En la meva generació no tenim aquest esperit.
1: Era el que escoltàvem a tota hora. Tu, Mariana, no, eh? per generació, no.
3: És que són molt joves, eh?
1: No, tu no ets tan més jove
3: no,
1: que jo.
3: No, dic ells, jo no, jo...
1: Però tu no et fa ni fred ni calor, també.
3: A mi no m'han entusiasmat mai. M'agrada Kimi Portet, m'agradaven los burros, m'agradaven los huesos, claro. Huesos, tu eres toda huesos, sí, aquesta la cantava bastant.
1: Va ser la primera.
3: Me la cantaven bastant, de fet.
1: Ah, doncs va ser la primera que van tocar.
3: Sí.
1: I va bugir, l'estadi. Saps què ens va passar? Que tothom pensava que era el Palau Sant Jordi, és a dir, vam oblidar fa tant que vam comprar les entrades que pensàvem que era el Palau Sant Jordi i anàvem com desabrigats.
0: A tothom li va passar a tu, això.
1: No, no, tu...
4: És que pensa que el nom del grup ja és una mica boomer. L'último de la fila ja no es fa files a les escoles. Vull dir, aquí hi ha una cosa, vull dir que això és així, vull dir, llavors ja són una generació, és The Voice of a Generation.
1: És una generació, però era tan bonica i veure els grups de la gent i tu et transportaves al bar que anaves, això, i era nostàlgia i abraçades.
3: Però fixa't una altra cosa, jo, sense ser-ne fan, me sé totes les lletres de totes les cançons. Perquè
1: són himnes.
3: Sí.
1: És perquè... a dir, les frases
3: o perquè
1: que van...
3: les han posades tant a la ràdio que ja...
1: Traient-li el romanticisme, que així m'agrada. Bé, que em va encantar. He de dir només que m'hagués agradat més complicitat entre ells dos. Mm. Ja que ho feien, doncs, una abraçada, una... van estar poc atents l'una a l'altra. Això és així.
4: Tens informació?
1: No,
4: privilegiada.
1: No, m'encantaria, jo els volia, m'hagués encantat entrevistar-los. No, però vaig pensar, ostres... Hem viscut tots aquests anys junts i vaig pensar, doncs...
3: I molt separats.
1: Hi havia la filla de Manolo García, la Sara, tocant la guitarra elèctrica molt bé, molt seriosa, molt concentrada, un moment molt entranyable. I fins aquí
4: la
1: meva crònica.
4: Sí,
1: ja està, i perdoneu, dos minuts, és un homenatge a tota la gent que hi va anar, que ens ho vam passar fantàstic. Res, dos minuts i tornem.

0: 7 i 47, aquí estem amb l'Ariadna Martínez, Lucía Rami, Joan Bordeus, i els hem saludat. I hem d'anar a potser el tema més antipàtic i trist del dia. Ara fa una estona, a les 6, hi ha hagut una concentració davant l'Ajuntament d'Esplugues per condemnar l'assassinat de la jove que dissabte va morir a Punyalada.
1: Hi ha hagut alguns moments de tensió perquè alguns veïns han hagut de demanar respecte en aquest minut de silenci. I és que en aquest moment, en aquesta concentració, hi ha hagut representants d'alguns partits ultra, com Vox o Aliança Catalana, que han començat a cridar proclames contra la immigració. Anem fins allà perquè ho ha estat seguint, i ho està seguint encara en Martí Oliver. Martí, explica'ns què ha passat. Crec que no tenim ara en Martí Oliver. Ara intentarem aquesta connexió, perquè en aquesta concentració, ens ho explicava ell, és una concentració que havia convocat l'Ajuntament i que també hi ha hagut declaració tant de l'alcalde d'Esplugues que Eduard Sanz, en el moment en què ha passat tot això, ha fet aquestes declaracions. Crec que el podem escoltar.
2: És una ciutat que majoritàriament ho tenim molt clar i, per tant, continuarem treballant per la nostra seguretat dels nostres carrers i places, però també en contundència per aquesta cohesió i per evitar qualsevol discurs d'odi, de segregació.
1: Això era el que deia l'alcalde en aquesta concentració, i és veritat que hi ha hagut molt de ressò aquest cap de setmana a les xarxes, i per això segurament és el que ha produït aquests crits i aquesta tensió a la manifestació. Ara sí que crec que podem anar amb Martí Oliver. Martí, ets aquí. Ara hem escoltat el que deia l'alcalde, Eduard Sanz. Explica'ns una mica com ha anat la concentració i aquests moments de tensió.
3: Mira, la concentració ha començat molt tranquil·la. Pensa que, a més plovia, tothom anava amb paraigua. Eren un centenar llarg de persones. S'ha fet el minut de silenci, hi ha hagut aplaudiments, però aleshores ha estat quan algú ha arrencat algunes consignes racistes, algunes consignes que sortien de part dels membres d'Aliança Catalana que hi havia a la manifestació, consignes contra la immigració. Això ha provocat que des de dins del públic, que fins aquell moment havia estat en silenci molt respectuós, doncs hi hagués un altre subgrup que s'hi dirigís en contra d'ells, els cridassers, els digués que intentessin no instrumentalitzar la protesta. Els hem pogut gravar també, els hem pogut enregistrar aquests crits, que els podem sentir, si voleu.
1: Crec que no els podem sentir.
3: Ah, d'acord.
1: Sí que havies parlat amb una veïna, no?, que era allà en aquesta concentració.
3: Exacte. Després el que ha passat és que hi havia l'entorn de la víctima. La víctima va arribar fa un any a Catalunya, estava sola, i el que han intentat reclamar a l'Ajuntament és que els ajudin, perquè la família és a la Xina, té molts problemes per tenir el visat, i després de parlar amb l'Ajuntament ens deien això.
4: Y estaba aquí, llevaba justo un año, aprendido castellano y trabajando, y es que nadie merece que su vida termine en este mano. Su padre no puede venir aquí, está en China.
1: Està bé deixar clar, Martí, què diuen els Mossos sobre la investigació d'aquest cas. Ha tingut molta volada a les xarxes, s'ha dit de tot, per tant, recordem-ho.
3: Sí, és a dir, fins i tot s'ha dit que la víctima tenia 16 anys quan en tenia 41, o fins i tot que el detingut havia fet crits terroristes. Ens costa d'acotar perquè, com que la investigació està sota secret judicial, ha transcendit molt poca informació, no? I arran d'aquesta absència d'informació, doncs tots aquests rumors. Però la consellera Parlon aquest matí ha volgut desmarcar-ho sí o sí de que fos un atac jihadista.
5: A priori és una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb jihadisme.
3: Són declaracions que ha fet a Catalunya Ràdio. Ara per ara, la principal hipòtesi dels Mossos és que el detingut va tenir una espècie de brot i que podria tenir problemes mentals.
0: Martí, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
0: Abraçada. Ara deia, molt poca informació, moltíssima rumorologia i el relat en mans d'aquí, Lucía.
6: No, aquest és el problema. Jo crec que si els mitjans tradicionals poguessin recular, crec que actuarien d'una altra manera pel que fa a avalar i nodrir-se de les xarxes socials i permetre comentar les notícies, això que jo sempre dic, no? que els mitjans no haurien de deixar que la gent, qualsevol, pugui comentar les notícies d'aquell mateix mitjà, perquè l'extrema dreta parasita tots els mitjans de difusió i afableix les eines democràtiques com el dret d'estar ben informats, no? I això s'ha vist molt aquest cap de setmana amb aquests rumors que de seguida varen esclatar dient que era un atac terrorista, exigint, no?, que es digués quin era l'origen de l'assassí, dient que la víctima era una nena, etcètera, etcètera, no? Llavors, això va arribar al punt que fins i tot en els comentaris dels mitjans de comunicació la gent reclamava al mateix mitjà que fossin sincers d'una vegada, no? És a dir, el mitjà que ha fet tot el procés que cal per donar una informació verificada, veu com dins dels comentaris del seu mateix mitjà hi ha molta gent exigint que deixin de mentir a la societat i que comencin a explicar la veritat, no? També ho hem vist a les xarxes, etcètera, etcètera. Això es fa molt gros. I al final el que fa és desacreditar el mateix mitjà, no? Perquè són aquests atacs constants a la llibertat d'expressió, a la bona informació, a la informació contrastada, verificada, etcètera, fins al punt que la poses en una qüestió, no? La qüestiones i ja ara per més que no sigui veritat, que aquells rumors s'està demostrant que no són veritats, tothom decideix creure el que vol, no? I al final això és el que afableix, doncs, aquestes eines democràtiques com el dret a estar ben informat.
0: Ariadna.
7: No puc estar més d'acord i em sembla tan trivial haver-ho de repetir tantes vegades. I més trobo que treu molt de valor també a la feina dels periodistes amb tot el que és l'actualitat. Si hi ha un punt que no serveix de res seguir l'actualitat, sí, hores després t'estan desmentint, llavors ja no saps qui menteix, qui desmenteix. A dia d'avui, jo encara repassant les notícies, veia diaris que no ho havien... O sigui, sortia notícia actualitzada i no havien actualitzat ni que era una dona xinesa ni que era una dona de 41 anys. És, bueno, molt significatiu del moment en què vivim.
0: És una... Sí, és una mea culpa que han de fer els mitjans, no?
8: Jo veig just així, però no crec que és el que... Jo no anava a dir que no estic necessari... O sigui, crec que és un tema complicat, perquè per mi, encara que conec la croada de la Llucia contra els comentaris a les notícies i els diaris, que té un punt de... O sigui, hi ha hagut canvis en la infraestructura de l'esfera pública, en com funcionen les xarxes socials, les plataformes sabem que ofereixen un cert tipus de desinformació, però la crisi de credibilitat dels mitjans no és un guany net en el buit de l'extrema dreta. La crisi de credibilitat dels mitjans té moltes variables, des de que els mitjans s'ha pogut demostrar que en certa manera alguns mitjans per dependències econòmiques s'han convertit en instruments de certs del poder en alguns casos, i per la manca de suport públic, per exemple. O sigui, la gent percep que els mitjans són difícils de creure, i perquè és veritat que els mitjans no tenen autonomia completa del poder públic. La Simona Levi, per exemple, que és de les persones a casa nostra que més ha estudiat la desinformació, dius que els principals productors de fake news són els governs i els partits polítics, i amb les seves cadenes d'informació a través d'això. Llavors, per mi la qüestió és pràcticament... És molt, tot i que hi ha un component del disseny de les plataformes, com faciliten les fake news, o que un diari podria estar millor dissenyat, la qüestió fonamental és com aconseguir que alguns mitjans, perquè mai tots, recuperen la credibilitat. I això és un procés molt complicat, i que per mi cal posar, per exemple, l'èmfasi en que els mitjans poguessin ser autònoms. Però és que s'està intentant de moltes maneres i no ho tenim, perquè les subscripcions pràcticament no funcionen. La publicitat institucional, i la publicitat institucional és un problema que afecta l'inèdit dels mitjans.
0: Sí, però maluc que acabes d'obrir.
8: Clar, llavors, jo crec que la recuperar... O sigui, simplement que l'extrema dreta, com en tantes altres coses, ha aprofitat un boc obert, no?, un forat obert, i s'hi ha colat. Però la crisi de credibilitat dels mitjans no recupera... Encara que desaparegui l'extrema dreta, o sigui, calen altres processos. I per mi, que en això sóc bastant radical, perquè els que no estudien dels mitjans, jo, bueno, vaig fer tristament periodisme i tal, llavors... una cosa que em convencia molt és com que hi hagi mitjans amb suports públics, però no condicionats a certes coses de la línia editorial. Jo he treballat en molts mitjans i sé que la publicitat institucional pot afectar el que es diu, el que no es diu. Quan un diari t'arriba embolcallat amb un faldó de la Caixa, per exemple, què pots dir de la Caixa?
0: No, però, llavors... però jo un minut, Lucía, que ens anirem a la
6: només deia que això, que l'extrema dreta el que fa és emmetzinar tots els missatges, i el que fa és, doncs, parasitar-los, i al final estàs afablint aquella eina que estàs utilitzant i posar-la en una situació de qüestió, que després el que fa és que l'aniquiles, no? L'acabes aniquilant.
8: Segur, sí.
6: I ahir molts mitjans, no només diaris, també ràdios, etc., rebien trucades d'oients, de lectors, dient, voleu fer el favor d'explicar la veritat? És a dir, això jo crec que és bastant novedor. O sigui, no sé si havíem arribat en aquest punt.
8: Però per mi això és molt clau. O sigui, hi ha una lògica emocional. És a dir, els mitjans per recuperar la credibilitat hauran de funcionar com la dreta funciona sent un fals anti-establishment, no? Sembla que digui alguna cosa que ningú està dient i és mentida perquè el que fan és anar a favor de l'establishment. Però els mitjans hauran d'aconseguir recuperar la credibilitat començant a treure certes notícies que des... també amb aquest efecte anti-establishment, però en la direcció correcta. Només dient a la gent que es porti bé, que no faci cas, no n'hi ha prou. També, per recuperar la credibilitat, els mitjans hauran de trencar algun tipus de... hauran de recuperar, tornar a fer el que tradicionalment
6: això
8: feien.
6: Això es fa reactius, jo no hi estic d'acord.
0: Deixeu-me parar, deixeu-me parar. Seguim... Bueno. Dos minuts i seguim. Busca el
9: paraíso. A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Ràdio Barcelona. Cadena SER.
10: Lents progressives perfectes? Existeixen. Descobreix Varilux XR sèries. Nitidesa instantània, fins i tot en moviment. Amb transicions fluides de prop a lluny. A vista òptica. Dissenyades amb intel·ligència artificial. Personalitzades per a gent real. Amb total garantia d'adaptació i el tracte personal i proper de sempre. Vista òptica.
11: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llamamos Protec.
12: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
11: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
12: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
13: Si crees que Agrimonía fue una emperatriz de Roma y Caléndula un día en el calendario, mejor apréndete este nombre. Regis KH, el complemento alimenticio natural que ayuda a reforzar tus defensas. Para tu bienestar integral, Regis Global, el laboratorio de la naturaleza.
14: Vols la cadira de rodes elèctrica perfecta? A Ortopèdia Premium tens totes les opcions i les marques líders del mercat. El millor assessorament professional a la botiga més gran de Catalunya. Ortopèdia Premium. Troba el que necessites a l'Eixample de Barcelona i a Sant Adrià.
15: Quan venen els teus amics d'altres països i vols presumir del millor d'aquí, porta'ls al Glob, amb les seves estovalles de quadrets de tota la vida i el sabor de fa 47 anys. Fliparan. I tu diràs, sí, cuina catalana. Som així, al Glob. A Gràcia, l'Eixample i al Glob.com.
16: No te dejes seducir por cantos de sirena. Si tus vacaciones de verano merecen algo más de lo de siempre, solocruceros.com. Islas griegas, norte de Europa, Caribe. Reserva ahora y consigue hasta 600 euros de descuento en solocruceros.com.
17: Lolo Lorena, la de Madrid. No es catalana, pero la voy igual si... Lolo Lorena.
9: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
18: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
19: valorado
18: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
19: Y otra.
18: Valorado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: A la cadena SER. Al balcó. Amb Anna Puigvoltes.

0: Les 8, estem aquí amb l'Ariadna Martínez, la Lucía Rami i Joan Bordeus. Hem tancat el tema ja, perquè és que no ho arreglarem ara, els mitjans de comunicació. Bueno, no acabaríem mai, hem pensat. I tenim en Pol Valero aquí amb un tema que, a priori, pot semblar farragós, però no ho és, Pol Valero.
1: A priori?
0: Oh, a priori, tu dius ara. Anem a parlar de la indústria militar a Catalunya i depèn de com dius...
2: Però tractant-se del Pol mai
0: exacte.
2: És un tema.
0: Ai, però,
1: Joan, bona tarda, gràcies.
0: No, l'important és que tant l'Ariadna com la Lucía i en Joan han comprat el tema, ara diran, no, clar, perquè ens ho heu imposat i ja està. No,
1: a
0: és interessant.
1: A punta de pistola, no?
0: A punta... És interessant.
2: Anem a explicar per què. Perquè avui la Generalitat, en concret els consellers d'Empresa i d'Acció Exterior, han animat a les empreses industrials catalanes a que es dediquin al sector militar, al sector de la guerra, perquè creuen des de la Generalitat que serà un dels motors de l'economia catalana els pròxims anys.
3: Un sector que ha de generar el que és una transformació del mercat laboral actual. Estem vivint a dia d'avui processos d'expedients de regulació d'ocupació. Això és preocupant d'inici, però el resultat que hi ha al darrere d'aquesta transformació o d'aquests expedients és una transformació del mercat laboral.
2: Parlava d'aquests expedients perquè hi ha indústries com Nissan o Ficosa que han anunciat acomiadaments, però avui Miquel Samper, davant dels CEOs d'algunes d'aquestes empreses, assegurava que tot es revertirà, que és una oportunitat, fins i tot diu hi haurà més feina i de més qualitat si s'aposta per fabricar per la indústria militar. I té totes les dades en Pol, que la cosa és que estem parlant d'una crida per 800 empreses industrials que hi ha a Catalunya i el que se'ls proposa és que entrin al sector de la defensa sense deixar de fer la seva activitat principal, que això és el que es coneix com tecnologia dual i és el model que el govern vol potenciar.
4: Sí,
2: no?
4: La idea és que empreses de diversos tipus, per exemple, d'automoció, de ciberseguretat, d'aeronàutica, de telecomunicacions o de robòtica, puguin ampliar la seva facturació fent la seva feina, però també donant un ús militar a la seva tecnologia.
5: El sector d'automoció, lo que sí que tiene una propuesta de valor donde la tecnología dual es obvia, donde los canales y el supply chain son obvios.
4: Això és el que deia Xavier Pujol, president de Ficosa, que produeix sistemes i components per cotxes, que recentment ha entrat al sector de la defensa i també recentment ha anunciat un ERO per gairebé 200 persones. Segons un informe de la Cambra de Comerç que es presentava avui, si aquestes empreses entren al sector de la defensa, aquestes una mica més de 800, la indústria catalana podria sumar 10.000 llocs de feina i una creació de valor de 1.000 milions d'euros fins al 2030. De fet, la Generalitat ja ha posat en marxa un programa de formació per 400 empreses per ajudar aconseguir certificats i finançament necessari per entrar a aquesta indústria.
0: Pol, com una indústria que fabrica cotxes pot entrar al mercat de la defensa?
4: Doncs és complicat entrar al sector, ho deia ara, cal moltíssima inversió, també calen els certificats, però una de les coses bàsiques més importants és tenir la capacitat industrial i tecnològica. Per això el govern s'adreça a aquestes empreses que ja la tenen, ja fan altres productes o serveis i podrien entrar més fàcilment al sector.
3: És difícil entrar-hi, però proporciona molta estabilitat, proporciona molt de projectes a llarg termini, valor afegit, marges, etc. Que hi ha oportunitats a Catalunya, si les volem aprofitar ens hem de preparar.
4: Paraules de Roger Torrent, exconseller d'Empresa a l'anterior govern d'Esquerra, que ara ha muntat una consultoria especialitzada en defensa que ha participat en l'elaboració d'aquest informe. Un altre punt important de la defensa és la necessitat de tenir empreses grosses capaces d'optar a grans encàrrecs, grans contractes. Aquí només hi ha un tipus de client possible, que són els estats. Per tant, tots els països el que volen és tenir un campió, que és com s'anomena aquesta gran empresa, que es pugui endur grans contractes i després externalitzi algunes feines o col·labori amb altres empreses especialitzades més petites. A Espanya, aquest campió hauria de ser Indra.
6: Lo que es cierto es que faltan empresas tractoras. ¿Eh? Y creo que Indra debe de tomar ese rol de empresa tractora.
4: És el seu conseller delegat, José Vicente de los Mozos, també present a l'acte d'avui, i que ha avançat que la setmana vinent la companyia anunciarà un pla de projectes que cauran a Catalunya, on l'empresa té 3.500 treballadors.
0: Pol, ara per ara, què fabrica Catalunya per la indústria militar? Hi té molt de pes?
4: No gaire. Fins ara Catalunya no ha jugat un paper important a la indústria militar. Aquí no tenim una fàbrica on surtin tancs o avions de guerra o míssils. No hi ha tradició, a diferència de llocs com podrien ser Madrid, Andalusia, Galícia o el País Basc, i tampoc tenim aquest gran campió que Espanya és Indra. El que sí que tenim són un grapat d'empreses poques que fan, per exemple, alguns vehicles blindats, cascos, vaixells patrullers, algun paracaigudes. També hi ha moltes empreses del sector de la ciberseguretat que ofereixen solucions militars. I de cara al futur, el sector que probablement és el principal actiu de Catalunya per treure el cap en el sector de la defensa seria l'automoció. Aquí Catalunya sí que és una potència en fabricar cotxes i tot el que són components, i sí que des del govern i des del sector empresarial creuen que aquesta tecnologia i aquest coneixement es podria aplicar, per exemple, en fabricació de peces o sistemes per vehicles militars.
0: Ariadna, tu feies cares.
1: Sí.
0: T'he delatat, però...
1: No cal... Hi ha tecnologies duals molt més a l'abast. Hi ha, bueno, tot el tema de la IA amb el reconeixement facial, com a sistemes de vigilància, hi ha els drons, hi ha satèl·lits, això. Hi ha empreses a Catalunya que fan, com a mínim, components d'aquests sistemes. I després a Catalunya som la bioregió. També hi ha tot el tema dels atacs via, no?, nous virus o de més. Hi ha molt... De fet, que gairebé tot es pot fer servir amb un mal ús, no? Ara, que sigui el govern d'esquerres que esperoni a les empreses, o sigui, que vingui de les empreses, em sembla fantàstic. A més, si ho veieu, és a través d'una empresa gran. O sigui, tampoc és que estiguem fomentant un teixit superdivers industrial. Que vingui del govern i que, sospitosament, hi hagi un exconseller d'empresa que hagi muntat la seva consultora juntament amb l'exdirector dels Mossos, per obrir tot aquest com li han dit, campió, no? Una mena d'oficina que fa entre les institucions públiques i l'empresa, perquè l'empresa readapti per fer un ús dual de les seves tecnologies. Em sembla tan decebedor, no em sembla sorprenent, perquè sempre passa el mateix. Hi ha butxaques de diners importants, no? Tot això també ve de la Úrsula dient que Europa no pot seguir defensant el model anterior, no? I que ens hem de, bàsicament, hem d'invertir, augmentar la despesa militar.
0: Que Europa s'ha de nodrir ella mateixa,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, i per molt que Pedro Sánchez digui que no, doncs si hi ha uns diners sobre la taula, farem oficines que ajudin a les empreses a gastar-los, siguin d'esquerres o de dretes.
7: No, és que és veritat, quan es fan aquests càlculs, no, dels beneficis econòmics que poden tenir empreses d'aquest tipus, que eufemísticament se'n diuen de defensa, però que són armamentístiques i militars, com quan se'n fan de l'especulació immobiliària, del turisme, de la intel·ligència artificial, totes aquestes activitats econòmiques que no són pròpies de partits d'esquerres, sinó que són clarament polítiques de dretes, és quan et preguntes, llavors, que tot el que es podria guanyar amb altres activitats econòmiques com l'educació, la sanitat, la investigació, etc., on surt? Si no ho fa les polítiques d'esquerres, qui ho ha de fer en això? No? Si no s'ha de començar a invertir gràcies als partits que diuen que són d'esquerres, qui ho farà? No? Llavors és el de sempre, no? Quan tu comences a parlar d'invertir amb aquest tipus d'indústries, amb aquest tipus de mercat, necessites que sigui rendible, i perquè sigui rendible, com que ja has invertit tant, ho mantindràs sí o sí, faràs que cresqui i faràs que es mantingui i que al final hi ha el risc de que es converteixi en un monocultiu que hauràs de mantenir de totes, no? Llavors, a mi, bé, penso que són polítiques, són mesures que clarament atenten contra la igualtat social. I de la mateixa manera que podem acceptar això, podem acceptar que si les dones tornen a la cuina, els homes tindran més llocs de feina, si tornem a l'esclavatge, els rics seran cada vegada més rics. És a dir, al final tot això el que fa és concentrar la riquesa per uns pocs, que són els que faran negoci, però les altres no ens solucionen la vida, no? Quan es parla de tantíssims diners, d'aquesta gran activitat econòmica, per qui són aquests diners i per qui, a qui beneficia aquesta activitat econòmica quan és una indústria armamentística, una indústria militar, que evidentment no crec que sigui el més adient en una societat pacífica, democràtica i d'esquerres. És que jo estic flipant, també.
0: Joan, tu també estàs flipant.
2: Jo no estic d'acord amb totes aquestes coses. Avui estic tertúlia d'extrema dreta, no sé per què. No.
7: De fet, no,
2: crec que no és incompatible l'esquerra amb la defensa, en un sentit que qui va aturar els nazis no va ser la superioritat dels valors liberals, sinó els tancs russos i els tancs americans. Llavors, vull dir que la defensa en si, o sigui, ja estem atrapats en un dilema molt complicat, que és que a Europa la dependència dels Estats Units per la defensa ens impedeix tenir moltes altres polítiques sobiranes que ajudin a problemes socials. Els costos que veiem amb la guerra d'Ucraïna, estem atrapats amb no poder tenir una política pròpia de com voldríem estar aliats amb Rússia, que potser seria d'una forma diferent al que ha volgut els Estats Units, perquè Estats Units ha utilitzat Europa per trobar-se en una situació de dependència energètica i per enfrontar-la contra Rússia, i no podem decidir no enfrontar-nos a Rússia perquè hem estat un peó militar dels Estats Units. Llavors, que alguna mena d'autonomia cal, i que per aquesta autonomia cal alguna mena d'indústria militar sobirana europea,
8: per mi això no és un objectiu de dretes. El que és de dretes, i és evident, és el que també ha explicat l'Ariadna, que és que aquestes indústries se n'ha de sospitar moltíssim, perquè totes estan en una connivència directa amb el poder, volen utilitzar això com una transferència de riquesa cap a indústries no especialment solvents, però és que ara mateix la transferència de riquesa, si no tenim una, és als Estats Units directament, que tampoc és, vull dir, si l'increment del PIB el que obliguen se'n va a indústries americanes, tampoc és necessàriament una millor situació que el que hi hauria d'haver. La qüestió és que el que és decebedor és que Europa porta molts anys de dèficit en inversió en indústria productiva i fa 5 minuts, fa 4 anys, estàvem parlant de la transició verda, una oportunitat per fer grans inversions de diner públic, per generar llocs de treball, indústries de qualitat, treball de valor afegit en el món verd. No s'ha fet absolutament res. Per Ursula von der Leyen ho va prometre, no s'ha fet absolutament res. I llavors, quina credibilitat té la Unió Europea o cap govern a l'hora de demanar keynesianisme militar si han tingut molts anys per fer keynesianisme de l'altre, del verd? Ara, cal tant defensa com keynesianisme. El problema és que ara la credibilitat és nula dels que han de liderar això i, bueno, també el
7: que
8: heu explicat.
7: I no ho venguis com una pluja de milions, perquè és mentida. O sigui, aquesta pluja de milions que de sobte tindrà aquesta indústria, per què, no? És a dir, blanquejar-la o avallar-la d'aquesta manera no té cap sentit. No?
1: I, de fet, la dada financera, bueno, jo no sóc experta en números, però la dada financera tampoc és una gran inversió. 34.000 milions en 10 anys, no em sembla una gran inversió.
8: Sí, sí, és voler aprofitar la desesperació per inversió amb... quan... però és que fa 5 minuts que teníem aquest debat sobre la transició verda, que si era una indústria que hagués pogut generar els mateixos llocs de treball sense aquestes externalitats negatives que té la defensa. Ara, Europa té un problema de no tenir autonomia defensiva que genera també problemes socials, no només, o sigui, genera dependència dels Estats Units, que ara mateix són la força menys prosocial de la geopolítica mundial. Llavors, alguna cosa s'ha de fer, però és que, bueno, d'entrada i això, el propi problema de la Unió Europea és que totes aquestes coses, com empreses com a Indra, és que ara mateix el problema és que tenim la indústria militar europea, en cas de ser sobirana, hauria de ser europea, però ara mateix cada estat té els seus protocols, hi ha com 16 tipus de tancs, 16 tipus d'avions de combat, que el que acaben fent és una economia d'escala inexistent i el més probable és que tot sigui una transferència a empreses deficitàries. És lamentable, no? Però l'autonomia de defensa no és un objectiu de dretes, el que volia dir és que, o sigui, és un objectiu, la sobirania, reclamar la sobirania és un projecte social, també. La qüestió és que, tal com ens estan venent, fa pinta de ser absolutament el contrari. I la prova és que hi ha hagut oportunitats de fer les mateixes manera d'inversions en indústries molt més interessants per al bé de la humanitat i que ens haurien donat molt de valor afegit. O sigui, aquests fabricants de cotxes, per què no estan fent el millor cotxe verd del món i ara volen fer tancs? Pues que potser que haguessin fet un cotxe verd bo i no com els que estan fent a la Xina, ho han fet perfectament.
0: I el que deia, que s'haurà d'explicar molt bé, no? Que haurem de veure fil per randa com es fa.
4: Jo el que he vist avui, entre les empreses que han vingut i una mica el que ha fet el govern, és que el que s'ha vist des de Catalunya és que hi hauria una pluja de milions per part del govern espanyol, obligat a gastar més en defensa, i s'han adonat que, ostres, aquest pastís nosaltres no en menjarem. Llavors ens hem de posar les piles per aquests més de 40 milions, ha de venir aquí... Per això s'han de justificar. Però,
0: i fas la tapa del Delco i la peça per la roda del tanc, no? Més o menys. Ariadna, què n'has a dir?
1: Que estic d'acord amb en Joan, però és que últimament tot va en aquesta línia. Tot és defensa versus política social, fins i tot a les escoles, no? Posem Mossos en comptes de posar integradors socials. Llavors hi ha un punt que és que, sabent que amb aquest pressupost no serem sobirans a nivell militar, em sembla insultant que sigui un govern d'esquerres promovent això.
7: Sí, sí, no, i no només això, sinó que és veritat que cada vegada hi ha més estesa aquest llenguatge de veure l'altre com una amenaça, com de qualcú de qui ens hem de protegir, ens hem de defensar, no? Com algú de qui recelar, i no com a qualcú amb qui fer pinya, fer societat, etc. No?
1: I de governar el país com si fos una empresa.
7: Exacte.
1: Que tot ha de ser rentable.
7: Exacte.
0: Deixeu que li digui adéu a en Pol. Pol, gràcies per aquestes dades, per les bones explicacions. Avui, justament, el Centre d'Estudis d'Opinió ha publicat aquesta enquesta, que hi ha més catalans que prefereixen reduir la despesa militar que augmentar-la.
2: Sí, l'opinió més extensa és que la despesa en defensa de la Unió Europea es mantingui com ara, però un 34% dels enquestats creuen que caldria reduir-la i prioritzar altres polítiques. I després hi ha un 26% que aposta per al contrari, per augmentar-la. I tornem una mica allà on érem a l'inici de la tertúlia, perquè també es pregunta sobre la política exterior de la Unió Europea. Hi ha el doble de catalans que aposta per reforçar més el control de fronteres que, en canvi, la resta que es faciliti l'acollida de les persones que arriben.
0: Bé, coincideix una mica amb el que dèieu. Jo passaria a l'altre tema, que si no, no en tindrem temps. La setmana passada, un degà de la Pompeu Fabra va enviar un correu electrònic que va recollir primer el diari Ara, als estudiants de primer i segon de grau, lamentant la seva poca assistència a classe. Havia parlat amb altres professors, decebuts i preocupats per l'absentisme, la falta d'implicació i el poc respecte en alguns casos.
2: Escric com a degà de la facultat arran d'una situació que considero greu i que no podem normalitzar. Hem observat nivells baixos d'assistència a classe, com també una implicació deficient en el seguiment de les assignatures, amb tasques que moltes vegades estan fetes amb poc rigor i una actitud poc compromesa amb el procés d'aprenentatge.
0: Clar, Sarianta també, avui està en plan esparverada amb tots els temes. Què? No... Què penses, Ariadna?
1: Tampoc no entenc per què això obre debat, perquè no hi ha realment debat. Han sortit molts altres rectors i degans a dir que no es pot posar la culpa només amb l'alumnat. I si voleu dir la vostra, perquè jo ho encadeno directament amb una notícia que em va enfadar moltíssim la setmana passada, que va sortir un informe del talent industrial fet per una consultora i diversos agents, que és tot molt correcte, presentat a la seu de CaixaBank, embolicat.
8: No sospitem.
1: Però, o sigui, al final l'informe estava prou bé, me'l vaig llegir, jo, em passen aquestes coses, he d'anar a la
0: font. No, ben fet.
1: Després no em surten les hores de feina. Però el titular era que el director general d'Indústria de la Generalitat havia dit que el problema era la manca de cultura d'esforç dels joves catalans perquè els portem entre cotonets des d'I3.
0: Sí.
1: Evidentment...
0: Entre cotonets, deia, exactament.
1: Sí. Evidentment, l'informe no ho diu, això. De fet, si vas a l'informe, hi ha fins i tot una gràfica que diu que la meitat de... O sigui, quan sondegen els suposats mandrosos, els joves, la meitat d'ells el que troba a faltar per anar en aquests sectors industrials és la baixa retribució. Clar. I la manca de flexibilitat horària i conciliació. La meitat, només aquests dos factors. Després n'hi ha d'altres que les empreses i elles soletes podrien intentar sanejar en comptes de culpar els joves abans de culpar també quina difusió es fan dels graus formatius, a on s'ofereixen, si està en consonància amb després on hi ha aquestes vacants laborals, etc.
7: Si tu els pagassis prou com perquè poguessin viure a Barcelona, que és on tenen la feina, per exemple, no hi hauria aquest problema. I el mateix passa amb les carreres universitàries. Jo, abans, no? Quan jo estudiava, bé, jo compartia pis amb gent que venia de Lleida i gent que venia de Girona, jo era mallorquina, és a dir, hi havia gent de tot arreu que venia, compartia pis a Barcelona, cosa que avui dia és molt complicat, i després anàvem amb ferrocarril, però altres anaven amb Renfe, també és bastant complicat poder utilitzar els transports públics actualment. No només això, sinó que jo treballava des de segona carrera i amb el que cobrava estudiant i treballant, o sigui, amb el que cobrava podia pagar-me una part d'aquest lloguer, és a dir, hi havia unes facilitats que em van permetre que amb 23 anys em pogués emancipar, no? És a dir, jo quan vaig acabar la carrera ja podia viure a Barcelona, compartint pis, tot el que tu vulguis.
0: Però anaves a classe?
7: Anava poca classe. Ja ho he de reconèixer, que periodisme no és que fos una carrera que haguessis d'anar... No calia, diguéssim. Les pràctiques sí que les has de fer, però bueno, també si te quedaves una estona al bar o a la gespa tampoc passava res. Això és així, eh? No. Llavors, què passa? Que l'absentisme hi era, no sé com és ara, no sé si és molt diferent, però és que quan hi va tot el tema de...
0: Un 40%, diuen, d'estudiants que se salten alguna classe.
7: Que se salten alguna classe no és res. Clar, és que això ja passava fa 30 anys, ja vos ho dic, no? O sigui, i amb el Pla Bolonya se suposava que no havia d'haver aquest absentisme, se suposava

0: 30 anys, ja vos ho dic, no? O sigui, i amb el Pla Bolonya se suposava que no havia d'haver aquest absentisme, se suposava que s'havia de corregir això, sabeu que no ha anat bé, però en tot cas no podem esperar que la gent pugui anar a classe, a la feina, si no hi ha transport públic, si no hi ha la possibilitat de viure a prop de, del teu lloc de, d'estudis o el teu lloc de la feina. Evidentment, si tot això, si tot aquest esforç, que és un esforç que has de fer molt bèstia, després no te compensa amb la possibilitat de poder tenir un pis, te n'hauràs d'anar a una altra banda, i amb el mateix amb tot aquest talent, que moltes vegades es parla, no? Hem d'atraure talent de fora. No, primer valora el talent que tens aquí, permet que el talent que tens aquí pugui desenvolupar passa correctament i que pugui viure tranquil·lament i fent la seva feina sense haver-se d'anar a l'estranger, que moltes vegades tenim aquesta exportació de talent perquè aquí no poden tirar endavant.
1: Joan, a veure què diu.
2: Però després que Lucía Ramis ens hagi confirmat que és compatible tenir una cadira al bar de l'Autònoma amb el teu nom i ser una escriptora extremadament, amb una grandíssima cultura de l'esforç, que és perfecte. Sí, ha dit això, que està bé saber-ho.
0: Treia perquè... notables.
1: Ha dit que es pot estar una estona a la gespa, no passa
2: jo
1: res.
2: He fet una interpretació periodística del que hi havia entre línies.
0: En aquella època venia amb cervesa. Close reading. Bar.
2: No, però dit això, sí, per mi sempre que hi ha aquestes apel·lacions a la cultura de l'esforç són delirants, perquè o sigui, la cultura de l'esforç funciona quan la meritocràcia funciona. S'ha explicat moltes vegades que sí, ha estat demostrat objectivament que esforçar-te no obté recompensa, els incentius cauen en picat. Però com que això tots estem d'acord, jo també, anant a l'últim, i jo no estic en el món de la universitat, en part perquè també cada cop que m'he intentat acostar als que són a dintre m'han pintat un panorama dantesc, però el que expliquen molt és que, clar, quan aquests degans parlen d'això, ells saben, o sigui, ara que parlaves del Pla Bolonya, si el model que, o sigui, d'educatiu, de classe que estan oferint dona alguna cosa a la presencialitat adaptada al tremendíssim canvi que ha suposat la intel·ligència artificial, l'adaptació laboral. Vull dir, perquè, clar, tampoc vull culpar els professors, perquè el que m'expliquen sobretot és que la universitat els obliga a generar un tipus d'avaluacions i de papers que els converteixen de tot menys professors. És molt normal que vagin tan escanyats que ells no puguin ara reinventar el format de classe magistral. Però aquí hi ha alguna cosa que és de format, que és que la intel·ligència artificial pràcticament ha inutilitzat Bolonya, perquè era un pas dels exàmens magistrals als treballs, i els treballs i l'avaluació contínua ara mateix és impossible avaluar-los i distingir entre els que són humans i els que no. Llavors ara caldria renovar completament de dalt a baix el model educatiu, el valor de la presencialitat, i clar, això és una cosa molt seriosa que per poder-la fer d'entrada has de tenir una cosa diferent a com sabem que estan els professors ara, que és precaritzats fins a l'extrem i malvivint d'això. Però potser els degans són els que tenen com a responsabilitat i dissenyar, adaptar les seves universitats als canvis, perquè jo he parlat amb gent que professors que pregunten als degans de les seves universitats o a gent què han de fer amb això de la IA, i els diuen bé, és molt difícil, ja veurem, no ho sé, saps? Vull dir que jo crec que és un cas claríssim que la institució s'ha d'adaptar de dalt a baix i fent al revés, no culpar a la baula més feble de la cadena, que és l'estudiant, després el professor, i no, és la pròpia institució. Però a part que estem d'acord que la meritocràcia està en crisi, hi ha un repte, o sigui, hi ha un repte a la presencialitat, que això sí que no ho sé com resoldre-ho, perquè deu ser molt, perquè no m'ho sé imaginar, però Bolonya ha quedat en crisi amb el tema de la intel·ligència artificial, penso, no ho sé.
3: Totalment d'acord, és exactament el que dius tu, és anar a culpar els alumnes d'I3
2: encara
3: per què envies un correu als estudiants, per què no fas una enquesta primer, llavors reculls el que t'han dit i llavors tingues els nassos d'implementar el que sigui que surt d'aquella enquesta, perquè les enquestes no es fan gratuïtament. Si es fan, s'aixeca una expectativa que és perquè després tinguis una acció, no? Però ell no, directament envia la conclusió.
2: Clar, cultura de l'esforç. Doncs vingueu més a classe, a aquestes classes.
1: La Vanguardia recollia del Raimundo Viejo, professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona, que deia que ell tenia 34 estudiants matriculats i deia, avui n'han vingut a classe 4.
0: Però també és veritat que arran de... d'ençà la pandèmia, no? I el confinament i tot això. I aquesta acceleració que hi ha hagut amb tot el que sigui la no presencialitat, crec que se comença a posar en valor justament del que és presencial, no? És a dir, crec que a poc començarem a reivindicar el fet de tornar-nos a trobar, el fet de poder fer pinya una altra vegada, o sigui, aquesta cosa més tangible, més física.
1: Però ja fa temps, del...
0: No, però això queda, queda, clar, és a dir, no és una cosa que de sobte... fa temps, no fa tant de temps, al final 6 anys no són tant d'anys, vull dir que al final són coses que queden. I si tu veus que pots trampejar durant una temporada d'una determinada manera, ho allargues tot el temps.

0: que tot el temps que pots, no? Però fins que no se reforci una altra vegada tota aquesta part més presencial, més de cohesió social, més de teixit social, més de comunicació de transports, no? És a dir, tornar a moure'ns, tornar a fer l'esforç d'anar a un lloc en comptes de mirar-ho a través de la pantalla i pensar que allò és la realitat, no? Que és una cosa molt òbvia, no? Però que encara ens costa de recordar moltes vegades, doncs jo crec que hi haurà aquest problema. Però i després hi ha el tema de l'atenció, que també es va notar molt el tema durant la pandèmia, però sí. no és de la pandèmia, però que es va notar molt en aquella època la dificultat de mantenir l'atenció. I l'atenció sí que és imprescindible per adquirir coneixement, que és el que no dona la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial et dona el resultat, però no et dona el procés en què s'adquireix un determinat coneixement, no? Llavors, fins que no se recuperi aquesta possibilitat d'atenció, aquesta capacitat d'atenció, és molt difícil tornar, ja no dic a una classe magistral, perquè no, però com a mínim escoltar, no? Que et donin una lliçó i que t'expliquin el perquè de les coses, i tu mateix amb lectures i amb escriptures entendre, no? el que estàs aprenent.
1: Home, Ariadna, en el cas de ciències, s'hi ha d'anar més presencialment o ja no?
2: També teníem un bar, sí. Física i química.
1: Ja era una manera elegant de preguntar-te, vas fer campana, com de tant en tant, no?
2: Sí, de fet, estava recordant un moment bastant divertit on no hi havia tantes maneres de vigilar els nens. La meva mare treballava a la caixa de pensions, i va veure un moviment d'una compra d'una targeta, una T10, a les 11 del matí, un dia que suposadament estava a classe, i immediatament vaig rebre una trucada.
1: Desficiat.
2: Les primeres vigilàncies d'IA materna.
1: Clar. I, Bordeus, tu no has dit, tu anaves a classe?
0: I sí, clar.
3: Anava...
0: Sí, és l'empollo, no ho veus?
3: No, de fet, jo vaig estar dos anys...
1: Diu, no vaig faltar ni un dia.
3: Jo vaig tenir la meva pròpia pandèmia, que vaig tenir una... O sigui, els meus primers anys van ser una mica d'absentisme. Jo vaig començar a medicina. Llavors vaig anar canviant de carrera fins a acabar, però vaig perdre dos anys.
1: Mira, Perdona.
3: Jo vinc de ciències, també.
1: Quant temps vas fer de medicina?
3: Uns més al bar. I després em vaig anar canviant, però sí que és veritat que llavors després doncs vaig... vaig acabar estudiant coses molt diferents i molt... Però sí que al final vaig recuperar aquest valor de la presencialitat per coses molt arbitràries, com la gent que trobes i també la sensació de... Bueno, jo crec que en aquell moment, perquè jo sóc just de la generació que vam entrar a la universitat, va haver la crisi del 2008, i hi havia una sensació estranya de si allò... És quan es va començar a parlar que potser tenir una carrera no serviria per res. Clar, jo no puc imaginar... Si en aquell moment es començava a parlar, però a mi em va generar una mena de motivació en el sentit d'una cursa, molt trista de rates per l'última molla, però em va generar aquest efecte, però clar, no puc imaginar l'efecte cultural acumulat si en lloc d'unes dècades repetint i repetint que les generacions viuran pitjors que els pares, que no hi ha feina, que l'habitatge costa, que la universitat ja no serveix. Si a mi em va trastocar en aquell moment, això queda com a pòsit cultural. Clar. Però clar, no és que la gent s'aixequi amb la cultura de l'esforç, és que s'envia un missatge real que la societat ja no recompensa l'esforç perquè no pot de forma estructural, i es va desmoralitzant. Jo crec que aquest missatge, aquest gota a gota, ha desmoralitzat a les generacions, i però no d'una forma retòrica, perquè els fets les han desmoralitzat. Clar, és aquí on s'hauria d'intentar remoralitzar la cosa, no?
0: A nosaltres, jo vaig entrar a periodisme el 95, i el primer que ens varen dir és vos heu equivocat de carrera, això no té sortides, no anireu enlloc. Dius, ostres, el primer dia de classe ja mos estàs dient que mos hem equivocat.
2: Sí, que també ens deia que es podia.
3: Els mateixos professors que probablement havien pogut guanyar-se la vida als diaris amb una cosa molt respectable.
1: Exacte. Digues, Ariadna.
2: Que a mi també m'ho deien, a física. Que física et pot servir per tot, i quan preguntaves el tot era de forner a escombriaire.
3: Jo vaig fer filosofia, i recordo que quan ens van venir a portar persones que havien fet filosofia, i una de les que va venir va ser Ada Colau. Tampoc és molt... És un cas... No és fàcil seguir-la com a exemple, vull dir, és un cas de persona bastant singular, no sé. Sí, vull dir que tampoc ells tenien gaire clar.
1: O sigui, Bordeus, tu, si haguessis acabat de medicina, haguessis fet medicina, filosofia i periodisme.
3: No, gens. Jo sóc fill i net de pares, però com que són de metges, però el gir postmodern, el pare postmodern que t'estima i diu que fas el que vulguis i et realitza, això és el que ha passat, llavors.
1: Meravellós. Ariadna, Joan, Lucía, moltes gràcies. Ens retrobem el proper dilluns. Deixem amb la graderia. Gràcies.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Passa un minut de 8:45 del vespre. Ahir vam tornar a viure una altra tarda màgica i històrica al Camp Nou de la mà del Barça femení, que es va classificar per la seva 6ª final de Champions consecutiva. Són 7 finals en 8 anys d'un equip que ha construït la seva pròpia dinastia a Europa per apoderar-se del continent i que buscarà el quart títol. Un equip capitanejat per Alexia Putellas, que ahir va assolir la xifra de 232 gols amb la samarreta del Barça. Els mateixos que César, el davanter del Barça de les 5 copes, que va conquerir-ho tot també als anys 50. De seguida aprofundim en què significa, amb la perspectiva històrica, que una dona hagi aconseguit també arribar a aquesta xifra. Però abans, situem-nos en tot el que ha passat avui, dilluns 4 de maig, amb el Toni Suárez encara al control tècnic.

0: Dient que es tanca la 34a jornada de Lliga de Primera Divisió amb un Sevilla-Reial Societat, partit del qual n'estaran pendents dos equips catalans, el Girona i l'Espanyol, perquè el Sevilla ara mateix és l'equip que marca el descens amb 34 punts, 4 menys que el Girona, que en té 38, i 5 menys que l'Espanyol, que en té 39. Per tant, una victòria del Sevilla deixaria el Girona a un punt del descens i l'Espanyol a dos punts del descens, amb l'abisme a tocar a la propera jornada. A més, el cap de setmana que ve, dissabte, hi ha un Sevilla-Espanyol duel directe. Per tant, no cridem el mal temps, però en cas de guanyar avui el Sevilla, el conjunt andalús dependria de si mateix per avançar a l'Espanyol i, en funció del que facin els quatre equips que entre tots dos, enviar-lo a la zona de descens. Però abans haurem de viure la tornada de les semifinals de la Champions. Demà, segon assalt de la primera de les semifinals que es definirà, que és la que enfronta l'Atlètic de Madrid amb l'Arsenal. La tornada és a Londres, és a Anglaterra. L'últim de parlar ha estat l'equip colchonero, que ha viatjat avui cap a la capital anglesa. Pol Riera, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I com que Simeone és home de supersticions, com que li ha portat sort treure Griezmann a parlar les anteriors eliminatòries, avui ha fet repetir el francès.
1: Així és, ara també ho explicarem amb més detall. Com deies, l'Atlético de Madrid viatja a Londres després de guanyar dissabte a Mestalla per 0-2 i també aprofita per donar descans als jugadors amb més minuts a les esquenes. El conjunt matalasser va deixar bones sensacions a l'anada al Metropolitano, però han de certificar-ho demà a l'Emirates per aconseguir el bitllet directe a Budapest i jugar una final de Champions 10 anys després. El davanter Griezmann, que, com deies, sí que ha donat sort al Xolo en roda de premsa, ha tornat a ser l'escollit per deixar declaracions i ha deixat clar que volia acabar la temporada amb l'Atlético de Madrid.
2: Bueno, siempre fui claro, ¿no? Que mi idea era seguir aquí porque sentía que se podía hacer algo increíble y nada, no lo dudé y estamos a un paso, ¿no? De jugar otra final, que es algo histórico.
1: I parlant de supersticions, també li han preguntat al Xolo Simeone pel canvi d'hotel després del 4-0 en contra en l'últim partit que es va enfrontar als Gunners i també una mica pel canvi d'estat de l'equip respecte a aquell dia.
3: Estábamos mejor ahora que en octubre y el hotel valía más barato. Más barato valía este. Por eso cambiamos.
1: L'expedició ja es troba a la capital anglesa i Julián Álvarez ha sortit a entrenar a l'entrenament previ de demà. Jiménez, recordem, torna a la convocatòria i els que no hi podran ser són Nico i Pablo Barrios.
0: Són els que té a disposició Simeone per intentar fer bo l'1-1 de l'anada i passar amb una victòria a camp contrari contra un Arsenal. Jan Biedermann, com estàs? Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Que la fase Lliga semblava intractable i que, en canvi, ha arribat amb més dubtes a aquesta fase decisiva de la temporada.
4: Arriben més dubtes, tot i que amb millors sensacions potser que el partit d'anada, després de guanyar còmodament aquest cap de setmana 3-0 el Fulham. Recordem que els Gunners són virtualment líders i per tant encara s'ho estan jugant també tot a la Premier. El conjunt d'Arteta busca tornar a una final de Champions 20 anys després. Va ser aquella final del 2006 a París, bon record pels culers, va significar la segona Champions del Barça. D'això n'ha parlat Arteta, de la importància i del desig que tenen de retornar-los aquest premi a l'afició.
5: Huge excitement, really hungry. I mean, it's difficult to express the desire to live that moment, and especially with our people in front of them. They've been waiting for so long to have this kind of nights and push hard tomorrow because it's something amazing going to happen.
4: Diu que és difícil d'explicar l'emoció que sent en aquest moment de retornar a una final de Champions. Encara dos notícies positives per l'Arsenal, negatives per l'Atlético. Una d'elles, el retorn de Bukayo Saka, va arribar físicament molt just al partit d'anada, ara ja plenament recuperat, i apunta a l'11 titular. La segona nota positiva pels anglesos és que Gyökeres, la seva referència ofensiva, continua en estat de gràcia. Va fer un doblet contra el Fulham i suma ja 17 gols en el que portem de 2026. Avui la roda de premsa se li ha preguntat sobre la seva efectivitat des dels 11 metres. Gyökeres s'encadena 27 penals sense fallar i si escolteu la seva resposta veureu perquè no ha acabat de revelar si l'equip ha preparat o no aquest aspecte de cara al partit de demà.
6: I mean, so far this is the only goal of the game. This game could go to penalties. As a squad, have you all been practicing penalties today?
7: No comments.
4: No ha volgut revelar, per tant, si han entrenat o no els penals. L'Arsenal, que encara no ha perdut cap partit de Champions aquesta temporada, perd a Timber per lesió, però recupera Havertz i Odegaard, que eren dubte d'última hora.
0: Per tant, demà sentirem a Carrusel Deportivo com es defineix aquesta primera semifinal de la Champions. Hi haurà graderia del balcó, dos quarts de nou arrencarà Carrusel per les freqüències de la SER, però per ser Catalunya arrencarem, com sempre, la graderia del balcó amb la informació de casa nostra, amb especial atenció al que digui demà al migdia Josep Maria Bartomeu, al que t'hi jugues. 6 anys després del Barça Gate, 6 anys després
1: excepte l'entrevista que tenia al damunt de la taula per part de Ser Catalunya, i serà aquí als estudis, per tant, a la tarda tindrem temps d'analitzar-ho tranquil·lament. La Champions que ens ocupa de més a prop és la Champions femenina. De seguida, com us dic, comentem el rècord que ha assolit Alexia Igualan César com a segon màxim golejador de la història del club. Alexia era substituïda, marxava molt emocionada, fins i tot amb alguna llàgrima als ulls, i la nostra feina era aclarir per què aquesta emoció. Ana Palet, com estàs? Bona tarda.
7: Què tal, TG? Bona tarda. Doncs unes declaracions d'Alexia Putellas que, segons hem pogut saber a la cadena SER, es refereixen a la frustració que sentia la jugadora pel seu paper al partit d'anada contra el Bayern de Múnich. No va acabar contenta Alexia Putellas amb el seu rendiment. És una jugadora molt autoexigent i sent que no va estar a l'alçada. També condicionada per la posició al camp, bastant endarrerida en la construcció del joc, i ja vam poder comprovar que el partit de tornada va jugar molt més avançada a prop de l'àrea i d'aquí que acabés marcant un doblet. L'equip torna demà als entrenaments, després d'haver gaudit avui d'un dia de festa, i dimecres juga contra el Llevant a casa, partit de Lliga a l'estadi Johan Cruyff, on oferirà el títol de campiones de Lliga. Per tant, dimecres al Johan, festa blaugrana per celebrar la Lliga.
1: N'estarem també pendents a la graderia del balcó. Gràcies, Palet. La classificació del Barça femení per la final de la Champions va ser l'única gran notícia pels culers d'ahir diumenge, perquè finalment no hi va haver títol de Lliga ja de manera matemàtica per l'equip masculí, perquè el Madrid va guanyar el camp de l'Espanyol per 0-2 amb dos gols de Vinícius, partit del qual se'n va retirar lesionat Mendy. Avui el club ha fet comunicat mèdic confirmant que té una lesió muscular a la part del darrere de la cuixa i, per tant, es perdrà el clàssic d'aquest proper diumenge a les 9 de la nit. Un clàssic que sí que podrà jugar el porter Thibaut Courtois, a qui s'espera de tornada. I a la Lliga Espanyola també s'ha fet oficial un secret a veus, que és que Marcelino deixarà de ser entrenador del Villarreal a final de temporada. I el Xavi Cidro, el nostre company de la SER a Castelló, ens explica també que el seu successor serà Íñigo Pérez, l'entrenador del Rayo Vallecano, que el té a punt ja de salvació amb 42 punts i en disposició de jugar la primera final europea de la seva història. A Europa, estem pendents també avui a les 9 d'un Everton-Manchester City, en què el City està obligat a guanyar si vol seguir depenent de si mateix per guanyar la Premier. Igual que l'Inter ja és campió de l'Scudetto, es va proclamar campió ahir a la nit d'un nou Scudetto l'equip milanès. Mentrestant, en poliesportiu, és notícia Clyburn, el Barça de bàsquet, ja sabeu que té uns problemes cardíacs que l'han obligat a parar, i davant de tota la rumorologia que se n'ha derivat, avui el propi jugador ha decidit intervenir mitjançant la seva xarxa. Xavi Saixó, bona tarda.
8: Bona tarda. Bill Clyburn ha sortit al pas de les informacions sobre un problema cardíac que el tindrà apartat unes 4 setmanes. Clyburn diu en una piulada que està bé, està sa i seguint unes pautes, que pot continuar amb la seva vida i la pràctica del bàsquet, i que durant aquest temps es prepararà per acabar la temporada amb força. Després de Toko Sengelia i Sadoransky, és el tercer jugador que sembla que té problemes d'arrítmies, que de moment l'han obligat a aturar-se.
1: Gràcies, Xavi. Per acabar-ho de rematar, us expliquem també a Can Barça que el Barça d'handbol ja coneix el seu rival als quarts de final de la Copa del Rei d'handbol. Serà el Pucela. Si parlem de sortejos, també el Reus, el playoff per pujar de segona ref a primera ref a futbol, ja sap que el seu primer rival serà l'Ourense, i en aquesta categoria Patricio Pacifico del Barça Atlètic ha estat operat del trencament al lligament encreuat del genoll, i la previsió és que estigui 12 mesos de baixa. I acabem amb una notícia de ciclisme, perquè s'ha confirmat que una de les sensacions d'aquesta primavera, el jove francès Paul Seixas, de només 19 anys, que ha confirmat la seva participació al proper Tour de França. Aquest estiu, el que sortés de Barcelona, Paul Seixas serà el ciclista més jove de participar al Tour des de 1937, que va ser un altre francès, Adrien Cento, que ho va fer amb menys edat que Seixas, al qual alguns ja han posat el sobrenom de Le Petit Pogacar. Li queda molt recorregut, però potencial en té moltíssim, i serà un nom més que hem d'apuntar per quan aquesta gran cita de l'estiu arribi a casa nostra. 19 minuts i les 9, 8:41, ens recreem amb un dels aspectes més especials de la nit màgica que vam viure al Camp Nou.

0: història del club de su vida.
1: Ja ets la segona màxima golejadora històrica d'aquest club. 232 gols d'Alexia Putellas.
0: 232 goles de Alexia vestida de azulgrana. Los mismos que en los 40 y 50 hizo un tal César Rodríguez. Y por encima de ella ya solo está el inalcanzable e inigualable Leo Messi.
1: Quina barbaritat, Alexia. En olfacte golejador d'aquesta migcampista passarà la història.
0: Marca Alexia, la reina que iguala a César y se corona a Cleopatra en la historia del Barça.

0: Alexia Putellas, la reina, la capitana del Barça, escrivia ahir un nou capítol del seu conte de fades amb la samarreta blaugrana posada, fent el seu gol número 232 en el segon del doblet que va anotar ahir contra el Bayern de Múnich a la tornada de les semifinals de Champions, amb un Camp Nou ple, rendit als peus de la capitana de l'equip femení, corejant el seu nom, tornant-li la reverència i el petó a l'escut, perquè Alexia, amb la seva celebració característica, també va festejar el gol que la situa com a segona màxima golejadora de la història del Barça. Ahir va igualar César Rodríguez, el mític davanter del Barça de les 5 copes, i per damunt d'ells ja només hi ha l'inabastable Leo Messi, que gairebé els triplica amb gols amb gairebé 700. Per dimensionar la fita d'Alexia Putellas, posant el seu nom entre els d'aquestes grans figures de la història del Barça, vull saludar un dels historiadors que millor controla la història del Barça masculí, però també femení des de la seva creació als anys 70. És el Manuel Tomàs. Hola, Manuel, com estàs? Bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Escolta'm, són noms d'aquells que s'han d'escriure amb lletres d'or. Quan parlem de Messi, òbviament, però quan parlem de César, quan parlem de tots aquests futbolistes que han romangut intactes a la memòria, a la història del Barça, entre els aficionats que es van traslladant el coneixement de generació en generació, per qui no tingui fresca la història de mitjans del segle passat, César és un dels noms més brillants d'aquell Barça, eh?
1: Evidentment. César Rodríguez, conegut per tothom com el Pelucas, degut a que, bueno, patia una enorme alopècia, s'ha de considerar ben bé dintre de l'Olimp de les figures del Barça. No sé si a l'alçada de Samitier, Kubala i Messi, però poc li faltaria, perquè va ser un dels artífecs del ressorgiment del Barça a la postguerra, als anys 40, i un de les figures d'aquell inimitable i legendari equip de les 5 copes de la temporada 51-52 i 52-53, que també va cantar aquella davantera que també va cantar Joan Manuel Serrat, que estava composada per Basora, César, Kubala, Moreno i Manchón. César es mereix, evidentment, un lloc importantíssim dintre de la història del Barça.
0: Era un futbolista molt diferent d'Alexia, no? Era un golejador, era un rematador pur, César.
1: Sí, Alexia no deixa de ser una migcampista ofensiva i César era el típic davanter centre, tot i que tampoc era un davanter estàtic. Sabia moure's bé per tota la davantera. Dintre de lo que era l'època dels anys 40 i 50, era un davanter modern perquè tenia molta mobilitat, però destacava sobretot per una rematada de cap impressionant. Una rematada que a la història del Barça només es pot equiparar a les que feia Sandor Coxis.
0: Això ens explica, en el meu cas, els avis, que eren els que els havien vist en directe. El cop de cap de César no l'he tornat a veure mai més. És el perfil de futbolista que ens han descrit sempre. Alexia, per sort, l'hem pogut viure ara. I el fet de que hagi fet 232 gols una dona amb la samarreta del Barça, Manuel, tu que has estudiat també a fons la història del futbol femení en clau blaugrana, des de que Immaculada Cabecerana, qui has dedicat un llibre sencer, va entrar al despatx del president l'any 70 i va dir, escolta'm, volem jugar un partit, i les van deixar jugar un dia de Nadal entrenades per Ramallets, fins ahir que Alexia surt ovacionada amb 232 gols, el camí del futbol femení perquè aquesta fita hagi sigut possible també és remarcable.
1: Remarcable perquè és una història que es mereix un reconeixement etern. Perquè tant les pioneres del Nadal del 70 com les que van prosseguir aquesta història tan singular van ser unes revolucionàries de l'època. Pensa que l'any 70, quan es juga aquest primer partit, estem encara amb el franquisme i el futbol femení no està reconegut ni tan sols legalitzat. Vull dir, en principi, les dones només podien jugar a futbol quan es tractava d'estracanades per diversió del públic masculí. Immaculada Cabecerán i altres pioneres, no només al Barça, sinó altres equips catalans i espanyols, van obrir un camí ple de dificultats i problemes que, ara ha desembocat en aquesta realitat esplendorosa que és el Barça femení actualment. I Alexia Putellas, només puc dir que és la màxima estrella del futbol mundial, amb permís d'Aitana Bonmatí, que és la que portarà les 3 darreres pilotes d'or, però ha estat un camí d'uns 50 i pico anys per les dones que volien jugar a futbol, complicadíssim, i tenen totes i cadascuna d'elles, totes les generacions de futbolistes, es poden reconèixer com unes heroïnes que amb un reconeixement etern per part de tothom.
0: A més, desplegant un futbol que, si ens posem acadèmics, és brillant, igual o més que els millors equips de la història masculina.
1: Sí, a mi quan em diuen això, jo sempre em recordo una vegada el meu pare, que estàvem veient per la tele un partit del femení, que era ja l'època actual, quan ja ho guanyaven tot pràcticament, em va dir una cosa que em va arribar al cor. Em va dir, nen, aquestes noies em recorden el Barça de les 5 copes. Això entronca una mica amb el que dèiem abans de César. Pues, si un aficionat veterà em diu que les noies del Barça femení actual li recorden aquell meravellós equip de les 5 copes, està tot dit. Juguen com els àngels, diguéssim.
0: Sí, perquè potser el futbol femení, el futbol quan el juguen les dones que veiem ara, el veiem... clar, òbviament no vaig ser coetani del Barça de les 5 copes, n'he vist en vídeo tot el que he pogut, però aquell punt alliberat, no? Aquell punt dintre de que hi ha molt talent, de que hi ha, òbviament, una disciplina tàctica, de que hi ha unes consignes, però aquell punt alliberat que et connecta amb la diversió de l'esport, més que moltes vegades el masculí, tenim la sort que el Barça, amb aquest estil que té, és molt vistós, és molt atractiu, i hi ha altres equips que també ho fan, molts amb entrenadors que són de l'escola d'aquí, eh? Però veus molt futbol professional amb un encursatament, amb una sensació d'estar garrativats, d'estar cohibits a l'hora de jugar. En canvi, aquest Barça femení ens trasllada a aquell Barça que es desplegava, no? de les dècades daurades del segle passat.
1: Sí, sí, correcte. Òbviament jo tampoc he vist jugar els jugadors de les 5 copes, però és evident que tu quan veus jugar al Barça femení actual hi ha una alegria d'unes jugadores que tenen un talent futbolístic enorme i que gaudeixen jugant a futbol. Gaudeixen jugant, gaudeixen marcant gols, o sigui, no és el que dius, no? Que hi ha de vegades uns partits que es veuen els jugadors patint, no? Que estan crispats, perquè les coses no surten com es volen o s'ho prenen massa a la valenta. Les jugadores del Barça juguen com alliberades, com sapiguent que són tan bones que jugant com saben elles han de guanyar al final. Tot i que, bueno, de vegades, evidentment, el futbol és un esport i no sempre pots guanyar, sobretot a Europa, no? Tant de bo la final sí que la guanyin, no? Però juguen com alliberades perquè gaudeixen jugant a futbol. I els jugadors de les 5 copes, doncs, segons diuen les cròniques i diu l'història, els hi passava exactament el mateix. Jugaven alliberats i també s'ha de dir que l'ambient al vestidor era boníssim. Eren una colla d'amics. I ara, pràcticament, jo crec que el paral·lelisme és evident, perquè ara també són una colla d'amigues. En aquest sentit, bueno, hi ha un paral·lelisme entre les dues generacions i les dues èpoques que jo crec que és considerable.
0: Fins i tot la relació amb el públic, no? Amb l'afició. Ara que el masculí, no el Barça, en general, està tot molt més blindat, és molt més complicat, la relació que podia haver-hi de trobar-te pel carrer, en restaurants, o després del partit sortint del camp, o fins i tot després del xiulet final, abans de ficar-se al vestidor, això que veiem ara del dia de partit, de les jugadores molt properes, signant autògrafs, intercanviant samarretes amb el públic, banderoles, etc., es pot assemblar més, potser, a la relació que podia haver-hi als anys 50 entre la grada i l'equip?
1: Correcte, correcte. Una altra similitud, ben dit. Pensa que estem parlant de l'època de les 5 copes, quan encara es jugava al Camp de les Corts, que hi havia una comunió directa entre el públic i els jugadors a la gespa, perquè pràcticament estaven units, i després també, bueno, pues, no hi havia, òbviament, aquesta bunkerització que hi ha actualment dels jugadors del futbol masculí, i, bueno, a la sortida del camp, com eren uns nois joves que tenien ganes de gaudir de la vida, pues, moltes vegades a les nits alguns aficionats es podien trobar perfectament a Biosca, Kubala, César, doncs passant-lo bé a la nit barcelonina i moltes vegades als bars, a les sales de festes, etcètera, etcètera, compartien gresca aficionats del Barça i jugadors. En aquest sentit, òbviament, ara els temps són diferents, ja no podria passar una cosa similar, però sí que hi ha una similitud entre la comunió que n'hi ha entre el públic del Johan Cruyff i les jugadores, i el que hi havia aleshores, als 150, al Camp de les Corts, entre el públic i els jugadors de les 5 copes.
0: És aquest sentir-les properes, clar. I quan hi ha aquest estil de rècords, sempre hi ha qui li agrada posar aigua al vi. Per exemple, quan es bat un rècord, com és el de César dels anys 50, sempre hi ha qui et pugui dir, home, clar, Però és que el futbol als anys 50 les defenses no eren com ara, els rivals físicament no estaven preparats com ara, els camps no eren els d'ara, era més difícil jugar en aquells camps... I en rècords com el de l'Àlex et diuen, home, clar, però no em pots comparar el futbol femení amb el masculí. Entenc que, sense entrar en comparacions directes, però hem de saber donar valor a cada context en què s'aconsegueixen aquestes xifres, no?
1: Evidentment, evidentment. No es pot negar, òbviament, que el futbol als anys 50... no es pot comparar amb el futbol actual perquè, entre altres coses, era més físic, també les defenses eren més destraleres, no hi havia tant control perquè no hi havia ni televisió, pràcticament. Ara hi ha el VAR, tothom es ve, totes les coses es poden comprovar, qualsevol incidència, i també és veritat, perquè això és innegable, que una cosa és el futbol masculí i altra el femení, però bueno, al capdavall tot és futbol, perquè l'esport és el mateix, les regles són les mateixes, i els gols són els mateixos. Llavors jo crec que aquest exercici, que no deixa de ser una juguesca, de barrejar en una mateixa llista golejadors masculins de la història del Barça i golejadores femenines, jo crec que és bastant viable i no comporta cap problema. I el fet de que Alexia estigui empatada amb César i només tingui per sobre el 10, que és Messi, ostres, doncs s'ha de posar en context i s'ha de posar... s'ha de donar el valor que té, no? Alexia, es pot dir pràcticament que ja és la segona golejadora de la història del Barça, i això té molta importància.
0: I tant, t'ajuda a calibrar la seva trajectòria i el que significa Alexia per aquest club, i també a reflectir com el Barça és un club viu i que s'adapta als temps, perquè la llista de màxims golejadors fa 10 anys no hi apareixia cap dona entre els 10 primers, i ara doncs ja en van apareixent, a part d'Alexia, Jennifer Hermoso, i etc. I si fos tan fàcil el futbol femení fer-ne tants, escolta, no seria una la que hi arriba. Hi haurien arribat en aquests anys, ja 11 o 12 temporades professionals, hi haurien arribat moltes més futbolistes si tingués tan poc mèrit, no? Per tant, també s'ha de donar dimensió al que ha aconseguit la reina, com li diuen a la capitana del Barça, que va fent números per fer la tercera pilota d'or, i tant de bo sigui aixecant la Champions el dia 23 a Oslo. Manuel Tomàs, gràcies per fer-nos aquesta estoneta de ràdio i ajudar-nos a copsar aquesta fita històrica. Una abraçada forta.
1: Gràcies a vosaltres per la trucada i bona tarda.

0: En la graderia del balcó, com us dèiem, d'aquí 5 minuts comença l'últim partit de la jornada 34, primera divisió masculina, aquest Sevilla-Real Societat, en què no hi ha exlaurana als 11, no juga Alexis al Sevilla i no juga Cubo a la Real Societat, i que, en cas de victòria sevillista, deixaria el Sevilla, que és l'equip que marca el descens, com dèiem a l'inici, a un punt del Girona i a dos de l'Espanyol, però clar, el descens passaria a marcar-lo l'Alavés. Per tant, el Sevilla passaria a tenir 36 punts, el descens el marcaria l'Alavés. El Sevilla passaria a tenir a 37, l'Alavés marcaria el descens amb 36, per tant, l'Alavés marcaria el descens amb 2 punts menys que el Girona i 3 menys que l'Espanyol. No és tan a prop de l'abisme com si fos només 1 i 2 punts de diferència, però igualment és a un partit de diferència amb 4 jornades per jugar-se la que tindrien els altres dos equips catalans de primera divisió que busquen fugir de la zona baixa. Per tant, partit del qual n'estaran igualment pendents tots dos conjunts. I a la Premier us he dit que juga el Manchester City al camp de l'Everton, partit per tornar a dependre de si mateix per guanyar la Premier, o per seguir depenent de si mateix per guanyar la Premier. Aquí sí que hi haurà presència ex-laurana, perquè el Manchester City és titular Nico González, el futbolista format a la Masia, que farà parella al mig del camp amb Bernardo Silva. Per cert, a la Premier aquesta tarda ha jugat el Chelsea, ha perdut 1-3 contra el Nottingham Forest, una altra derrota que deixa el conjunt de Londres despenjat a mitja taula, novè a la classificació amb 48 punts a 3 de les places europees. Però el gol del Chelsea, l'únic gol del Chelsea, ha sigut ja el temps afegit de João Pedro, aquest futbolista que els últims dies a Ser Catalunya us hem explicat que també és a la llista de futuribles del Barça com a opció per mirar de fitxar un davanter golejador. I el gol de João Pedro és espectacular. És una pilota penjada a l'àrea, que despenja Cucurella el segon pal amb el cap, i João Pedro fa control amb el pit a la frontal de la petita, deixa la pilota elevada a l'aire i fa una xilena estètica meravellosa, que és perquè el busqueu si teniu oportunitat i us el mireu. I amb això arribarem al final del programa d'avui. Demà hi tornem. A les 7 torna al balcó amb l'Anna Puigvoltes. I a 8:45 doblarem programació per les freqüències de la SER Carrusel Deportivo i per les de Ser Catalunya, com sempre, la graderia del balcó. Ja sabeu que a 11:45 teniu el Larguero amb el Manu Carreño i que demà a les 12 del migdia què t'hi jugues amb entrevista a Josep Maria Bartomeu, 6 anys després del Barça Gate. Adéu-siau.
1: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor. Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
2: Ashwagandha Forte de Naturtierra te ayuda a controlar tu estrés diario, equilibra tu sistema nervioso y mejora tu ánimo. Ashwagandha Forte de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
3: Complementa tu vida, Naturtierra.
4: ¿Quieres vender tus joyas y tu oro? Con 35 años de experiencia, Tasadores Joyeros es la empresa más reconocida en la compraventa de joyas, oro, brillantes y relojes de primeras marcas. Tasadores Joyeros.
5: En calle Comtal 13, tasadoresjoyeros.com.
6: Forns Gil són de bona pasta, i això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
7: A les Residències Lantus, cada dia és una nova oportunitat per somriure. Valorem la saviesa dels nostres residents i creem un ambient on la companyia es converteix en família. Vine i descobreix el teu nou llar, on cada moment és especial. Residències Lantus.
8: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
9: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
8: Mardel, dulces de leche, alfajores,
9: en tus postres o como snack a cualquier hora.
8: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.